0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui, precisament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet amb CAT perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya per tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6 i 37 minuts, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14 hores i 35 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir: la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric, i jo vaig respondre-li: mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher. Go!

0: És la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, vaig, cafè baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No està mal, espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo perquè tu habitualment vas a córrer. No, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer i, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Aire? Home, si estaria molt bé i m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic. Ahir detingut i en llibertat sota fiança, el Sasha, que era el secret de sumari. Hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Gené, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra, que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, por favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional i sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'humor ja haurem fet el dimecres.
0: No és poc, eh? No és poc,
2: sembla?
0: Home,
2: no està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser la faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també, Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas, això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ai, em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingucelis kerguelensis.
4: Pingucelis
3: kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: aprecio
3: cap diferència respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
4: a casa
3: davant, sí, no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
4: No puc creure.
3: T'ho prometo.
4: Però això és una broma.
3: És un trolejada d'aquestes que es diuen
4: allà,
3: ara, eh?
4: Ja ha remenat, i ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial,
0: sí,
3: es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
4: És que com és el món.
3: Però hi ha Ousmane Dembélé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van veure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Covacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un bar que està just al mercat, i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matines de Catalunya Ràdio.
7: Un èxit brutal. Al final, llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma. Y no, o sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla, había una despedida de solteros, de solteras, perdón, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron en el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
0: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també, sí, vol dir que acabéssim així.
0: Pues que va ser un èxit brutal, les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardío, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
0: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
8: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
9: El bon em porta a l'escola quan la meva mare d'entra d'hora a la feina. Gràcies al Gesnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el...
8: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
0: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
11: Una proposta, no?, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
10: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
0: I en pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Shakira i la cançó d'Aidai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó. Elema.

0: cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt a mi.
0: Pelé, Madonna, Mabini, Romario. Tano, Ronaldo. Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tu. Ja passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira,
0: posa'm... Espera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de la llum. M'imagino algun nen a la cafetera ara mateix amb, aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Home, escolta, està molt
1: bé.
0: Un té.
1: Ara.
0: És que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, tant.
1: Mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs, té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu. I ara doncs, se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
0: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tons, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora, el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
0: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 6:15 del matí.

0: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí, sí, als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé,
1: el whisky,
0: no sé,
1: els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. He de dir que així, aquí ho hauríem de tenir més en tradició. Ser, sí, com una espècie, sí, d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven, almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també bufarà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments als matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees, i amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Vells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alícia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les titories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital.
3: Que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, moment per saludar Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera, bon dia. Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui Canalies amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
11: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia ha acusat d'homicidi per la mort del seu pare el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
11: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
11: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
11: El Mundo titula l'editorial cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero arriba després del escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Terán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
11: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
11: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andy.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
12: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
12: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
12: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
12: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins, anem als ànecs.
12: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
12: Doncs mira-les perquè és bonic. Prova d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
12: Doncs marisc. I el recolectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i jo hem llegit a la PC.
2: I uniforme escolar a debat.
12: És un debat. Qui ara ha esquitxat? Una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió que no ha agradat algunes famílies que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: 6 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.

0: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestau? Què passa?
1: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Rasmatàs. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui a partir de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades, i jo diria que s'haurà de córrer, perquè les entrades realment volaran.
0: I també sobre música...
1: Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
0: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
1: Sí, en una de les seves actuacions més màgiques.
2: Con la frente marchita, las nieves del tiempo.
0: Quina meravella.
1: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb què comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
0: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
4: Picarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Phai, el festival dels coets. Se celebra a la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i finalment els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
6: Doncs mira tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Janer, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
0: I tant.
6: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
0: No passa res.
6: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, pels Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
0: Fantàstic poder-lo escoltar.
6: Un mite, una meravella.
0: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
6: No, pot ser.
0: És la primera vegada que es troben, que Justo va venir a col·lapse, també.
6: Doncs... Sí, però aquesta serà millor.
0: I tant.
6: Pel caliu de la
0: perquè
6: ràdio.
0: Perquè hi ha trencat el gel. Exacte. Hi ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 3:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
6: Seguim amb les dades econòmiques, vaja, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Quantes botigues de Mango hi ha al món?
0: Uau.
1: Forquilla.
6: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
0: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
6: 1.000 botigues...
1: Més 3. Va. Sí, 3.500. Més 5.000.
6: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
1: Nois, ha sigut tan
6: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
0: Sí.
6: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix, en totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
0: Milions. 35 milions.
6: 35. Unitats de producte, va, 35 25. Més, Lara. 25.
1: Sí.
6: 32. 180 milions d'unitats de producte.
0: Uau.
6: I després tu no trobes la talla.
0: I després jo no trobo la talla. És que la vida acaba
6: la vida
0: repartida. Gràcies, Maiol.
6: Apa, fins ara.
0: Fins ara.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
7: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: He treballat amb en Nicolas Cage.
0: Li has fet sortir sang, en Nicolas Cage?
9: No, però...
10: D'un hòstia que li va més...
9: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella, ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
1: Ens té intrigadíssim el gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, va picar.
13: Pica el gall.
12: No està fent números per continuar viu, però...
13: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
0: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
13: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
13: el gall
12: ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
13: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
13: No t'entenc ara.
7: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3CAT, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
14: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant? Em va donar una cinta de casset, em va dir... Hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
15: i ens va escriure un parell de cançons, però un dia no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà i es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I diu, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els cinc que érem. Bueno, allà es va formar Sopa de Cabra.
0: I de fet, durant quatre dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però evidentment també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant també en el documental perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
14: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
16: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
17: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
15: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
14: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir... Aquest és amic teu? No ho sé, és un concepte que em costa una mica.
1: Ui! Em sembla fortíssim.
0: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
1: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
0: Acaben
1: una mica
0: sent
1: de vincle,
0: família, no?
1: Família. Però no.
0: Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar... sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la Revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
18: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, muchísimo, una barbaridad.
19: No haga broma porque...
18: ¿Qué?
19: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
18: Pues ahora más.
19: O luego 50 años en la tele.
18: 52.
19: 20 de ellos en Telecinco, en Galacito, en Gran Hermano.
18: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
19: Ah, Matías Prats, 75 años, ¿eh? Estáis igualados con Matías.
18: Digo chicas, Matías es hombre.
19: Ya, contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto...
18: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
19: ¿Del escocés?
18: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
19: O sea, tu único camino es que ese señor...
18: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà, sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
1: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
0: I quan no, Mercedes Milà?
1: Clar, sí, és
0: quan
1: fort,
0: més gran es fa,
1: més suelta,
0: menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
1: És guai, això. M'agrada.
0: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts a aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
20: Bon dia, matineres.
0: Com estàs, Xavi?
20: A tope.
0: A
20: avui
0: vera.
20: Celebrant l'aniversari.
0: És el teu... Home, per favor, l'aniversari
20: avui.
0: Xavi, quants anys fas?

0: la fem.
1: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
0: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno... d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
1: No me la mereixo. Home, segur que sí, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja, estàs estupendo. No tinc cap dubte de que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Felicitats també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
2: Bon dia, espera que trec les ensaïmades al
1: port. Epa, escolta'm una cosa.
2: Un moment.
1: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
3: Oh.
1: A veure...
2: M'ha enganxat just.
1: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
2: Unes 15.
3: Uf, que bo!
1: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
2: Sí, la loreta és bona.
1: I tant. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
2: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
1: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades i per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
2: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
1: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
2: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Hi ha més croissants de banyes...
1: Poca aigua, aquestes hores del
3: matí... Fa molts anys que no em menjo una palmera.
2: Hosti, que bones! I de pastisseria, eh?
1: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
3: Home,
1: perquè... No, Marc, una bona palmera per la Marta, perquè recuperi la veu. Ja estaria molt bé.
2: De croissants, de farcits, de pistatxo, del que vulgueu. Oh.
1: Home, això ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
2: Sí, home, clar, de matí... Claro, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
1: Doncs,
2: no em puc queixar.
1: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi
2: igualment.
1: Bé.
2: Igualment.
1: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
3: Guaitant, sempre.
1: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
3: Adéu.
1: És Material Girls.

0: Gil i el Quel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, sí. Depèn de la temporada de Madonna.
0: Què
1: també
0: vols dir?
1: No, perquè...

0: I ara últimament, ostres, són canyeres.
1: Sí.
0: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
1: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
0: De Madonna, Material Girl, de...
1: Ui, like a Virgin...
0: Sí, sí,
1: Papa
0: sí,
1: Don't Preach, tot això, no?
0: Exemple.
1: Ja ens sí, coneixem, ja ens coneixem.
0: I de totes les versions que se n'han fet.
1: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
0: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
1: Ai, que bé, o sigui, que no hi ha previsió d'una altra baixada de temperatures, eh?
0: Al contrari, al contrari.
1: Cap amunt.
0: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, en alguns records.
1: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
0: Això és el que t'agrada, això és el que t'agrada.
1: Sí. Jo quan més calor, millor. Ara. Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordoví, que vagi bé.
0: Fins ara.
1: Una abraçada, adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
0: Què tal?
1: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
1: Que bé.
2: Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació.
1: Sí.
2: Que van ser Sabadell i me'ls vaig trobar els dos.
1: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu un bon dimecres.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: D'on sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels enconals, de l'interès amorós dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet veure a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà, perquè segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't.
3: No sé què ha fet un home aquest tio, un home brut que no li agrada desodorant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
4: Si fos una, sí, si millora l'humor, és molt bo això.
0: Si fos en els dos sentits, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més creïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Més aviat l'empitjora, no, l'humor?
4: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor
4: que
1: van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Ah, sí, home! I un només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
4: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment la Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc.
4: Perdó.
0: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona. És el que t'estic preguntant, a la cara.
4: A veure, no...
3: Quan acaba de fer esport.
4: Quan acaba de fer esport. No m'hi he morrat.
3: No és el millor moment.
4: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
3: Bueno, les dones en fem general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per...
4: Sí, sí,
0: sí,
4: ja t'he
0: entès. Sí, quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: angúnia! Fèiem com el clímax del dia, saps? Expressament.
3: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
4: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. Té un altre home també.
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú. Puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar, i llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
4: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural.
3: No, el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor. És a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Però sobretot no facis pudor.
1: Si acabes de fer esport.
3: Clar!
4: Jo haig de dir que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Quan vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com pot ser? Però sí, que no us heu...
3: Que surts de casa.
4: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
4: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
4: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: En fi. Diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
1: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes de follar. O sigui,
3: no.
0: Vas engrescat.
3: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor, aleshores potser sí.
0: Llavors et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No.
4: En l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: Però a partir de bona olor, sempre.
0: Molt bé.
2: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys? I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten
1: no.
0: Fent...
1: No, en absolut. És un grup de música rural. Mira, vols saber com sonen? Mira,
2: sí, sonen
1: així.
2: A veure com sonen. Com un arbre que està cada mirada i els seus ulls anunciant de tempestat i si és de dilluns.
3: Ja, però canten com altres grups, com humans.
1: Sí,
3: o...
1: canten com humans perfectament.
2: Com rock de garatge, rock de...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on pa per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
4: Va. Nosaltres no volem fer una gira.
5: Perquè això de fer una gira ja ho fa tothom.
6: Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància.
4: 10 dies caminant per senders i rutes transhumants. Anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
7: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
8: Però amb ganes de fer soroll. Des de
1: Plata Somnis 2. Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si saben exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant.
2: Però
1: com a projecte.
2: Es tracta de finançar els seus concerts, no és que desitjar que et facin un concert per a tu.
1: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financis el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de cooperativa arbequina, perquè sabeu que són, doncs, de les terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
2: Molt bé. Gran projecte el de Pork Chop Boys, que per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Chop Boys els nois de la botiga de porcs, no?
0: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos: en Vinyes, no s'entorra, és el Pallir Sibirí.
1: Ah, perdó.
0: I el Marc diu: quin crit emin al costat de Sirt.
1: Perdó.
0: Vale,
1: Mira, ara veig que sí que pots aportar. Si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Chop Boys a casa teva, eh?
0: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrbol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
1: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama,
0: dia,
1: a Boumort.
0: Quin dia hi vas?
1: No tinc encara el dia.
0: Però més, és el setembre, el gener.
1: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
2: Anava a dir, això és la tardor.
1: És que ells faran aquesta gira a la tardor, no?
9: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Avui fa 65 anys clavats d'aquest instant històric.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
3: La Jackie devia estar contenta, aquí.
1: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tant s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports a aquell instant que li cantava el feliç aniversari i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges, digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment a aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho va fer la nostra, la Carmen de Mairena.
4: Capibarri tuyo, maricón eres tú, que el doble de ricari.
1: No sé nada, coño.
4: Happy birthday, la puta soy yo.
1: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar
5: a la llengua.
1: Jo, si, digueu-me, oients, qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
5: Sí, sisplau, et cridarem.
1: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igual en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida.
6: Totes sí. En català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parchís.
5: Home, no saltaria, ja.
6: Intentem canviar-la ja.
1: Encara es fa, eh?
6: Home, no,
5: sí.
1: Sí, a fetes infantils.
6: Home, i tant.
1: Sí.
5: Jo no, home, jo
6: no. Doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant. L'Anys i anys del Super 3. D'aquesta cançó, que es fa llarga.
5: Sí, es fa llarga, sí, està molt llarga.
6: Sí, fa bola. Sí.
5: Però també diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar l'aniversari. És a dir, la cançó de per molts anys es canta.
1: La gent
5: cal posar-la.
1: Pot cantar-la, sí.
5: No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
1: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parchís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
5: No.
6: Sí,
5: no.
6: O aquí un dia. No. Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil
5: que
6: sonés
5: molt,
6: més del que ha sonat, eh? Però bé, en fi. En el número 4, avui fas anys.
5: Home,
6: dels dijous
5: sí.
6: Paella.
7: Avui fas anys, tu no m'enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut.
6: El grup liderat pel Titot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut i et desitgem sort i salut.
5: És que va sonar molt, aquesta.
6: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango.

0: fas anys.
1: Sembla ben bé una imitació de la rumba dels Paelles, no. Perquè si el Ditot ens cantava avui fa anys, l'Alguer Miquel ens cantava avui que fa anys, per celebrar que encara seguim vius.
2: Sí, una de les últimes, preciosa.
1: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer, perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar, perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja era un fet important.
2: Sí,
1: en el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: Molt maca, també, aquesta.
1: Cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien, ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'hagi fet a l'Olga Miquel, aquesta cançó.
0: És que eren de la mateixa escola, podríem dir,
1: una
0: no?
1: Una mica
0: vull
1: sí.
0: Que és això.
1: I en el número 1, aniversari dels Manel.
2: Els teus ulls que cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava i... que guapa està.
1: I és que només els Manel...
0: No, sencera.
1: Podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
3: A través del llagrimal.
1: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
0: Sí,
1: no?
0: Absolutament, com a cançó per escoltar.
1: Ah, però si té una mica més
0: sí,
1: o què?
0: Sí, però si no, fins al final.

0: ara d'aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobradament.
1: Home, sí, avui sí,
0: secció. Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: No sempre pleguen això, grups, home, que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, el tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adeu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adeu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols. Doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur. És un tema, però que al llarg de la història, vull dir, que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tu és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que fas allò com vius.
2: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però tu imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven transitant amb els carros.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època, no?
2: Eren uns avançats del seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
2: Imagina.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Home, és que exacte, i això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
3: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gots nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda, ja havíem acabat el programa feia estona, i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
2: Segur que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
2: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot, has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu Déu-n'hi-do el material amb el qual fan els gots, i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Muntanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, a Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
2: És pastor caster?
1: És pastor caster, és pastor caster. Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes del Tura d'Olot, perquè ja fa, Déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i a més és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que s'han posat són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic que és aquest biodegradables fet de pellofa d'arròs. I ja fa des del 2022 que ho fan així i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got. Però,
0: llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és que
0: pots anar al festival i...
1: I pots anar i et retorna... Sí.
0: Que si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que els fa com vergonya.
1: Sí, però és
0: gots.
1: Que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
2: Bravo per la gent d'arròs. Molt bé,
0: quan sona enguany a les festes d'altura?
2: Al setembre.
1: Sempre són al setembre, amb les deu trobades.
2: Principis de setembre. Mm-hmm.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia.

0: Vinga,
1: què va passar?
2: Que la justícia m'agafa i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta. Ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan doncs en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat
1: molt fort.
2: Però és que és molt fort, eh?
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts, eh?
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sí, com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, sí, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal doncs també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, mira, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'Omber
2: no,
3: a més de poder?
2: No, i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és aquesta?
2: Sí, tant, que si et cau l'entrapada mortadeles, té 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els hi deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massa net. Sí,
3: sí, sí. Clar, era massa net.
2: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara l'estem dutxant massa.
3: Sí, escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
2: Per fer anticossos d'aquells.
3: Exacte, feia anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí, aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys de la seva família, i segueix vivint allà amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
2: Clar, veus? Sí, sí, sí. Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l, busca'l.
2: Caram, ara el busco.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Ai, quina feinada que se'm gira.
3: Una parella una mica
2: estranya. Bueno, us ha agradat això?
3: Molt.
2: Doncs a partir d'ara exposem els infants a tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb
3: plantes. Cap al bosc.
1: Deixeu-los cap al bosc.
3: Vinga.

0: els coneixes? Són els Búhos. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament. A veure, una altra cosa no, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels Búhos.
1: Sí,
0: i abans que ho fessin, els Piets, els Búhos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: de veritat.
1: Però avui ens centrarem amb la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer sitgetana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu: a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets el més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
2: Hosti.
1: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleïsme, no? Perquè
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: si no...
2: Lliga.
1: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
2: No, per enterrar-ho, això.
1: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la worst on ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm, va.

Dubtes i cas. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Aicat. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: ¡Ya son las 7! Va a llevar que arrenca una nueva hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em dóna la gana.

0: I la primera cançó que us punxem a aquesta hora és dels A Primera Cita, que ens canten Ser Molt Bé per acabar de despertar-vos del tot, ara que són les 7 i 2 minuts del matí d'aquest dimecres 20 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: Companys, voleu una crònica instantània que ens envien els oients sense demanar-la?
1: Sempre.
0: Es tracta d'una prèvia de la jornada de vaga d'avui de profes de 0 a 3, però avui no és un oient profe, pensava que tothom era profe aquí, és un oient pare.
2: Ai.
1: Molt bé.
0: No es queixa.
1: Els oients dels experts mai no es queixen de les vagues dels docents.
0: Ens ha compartit el cartell que han fet les famílies, diu el següent. Les famílies donem suport
2: molt
0: a la vaga.
2: Molt bé.
0: Des de la Bressola, l'Institut, defensem el futur. A favor, sí?
1: Home, sempre a favor. Jo també l'he fet córrer aquest cartell, t'he de dir,
0: Així ens ho explica.
3: Aquest dimecres ens tornem a trobar en una altra jornada de vaga de les escoles Bressol. 73 AFAs d'Escoles Bressol Municipal de la Ciutat de Barcelona ens hem adherit a una carta conjunta enviada a l'Ajuntament on mostrem la nostra solidaritat amb les reivindicacions i mesures de pressió que està realitzant el personal docent per tal d'obtenir millores en el sistema educatiu del 03. En aquesta carta, com a col·lectiu afectat, denunciem la desídia institucional dels últims anys, el menyspreu cap als treballadors públics, les ràtios inhumanes, la falta de recursos i espai, i exigim una baixada real de ràtios per adequar-nos a paràmetres europeus, contractació de personal, fi de l'externalització, garantia de places i recursos per a inclusió. I una execució prioritària a curt termini, sense excuses burocràtiques ni demores.
0: Gràcies, oient pare. Són les 7 i 3 minuts. Pel que fa al temps, avui se'n van les pluges. Eloi Cordomí.
4: Se'l serà gairebé tot arreu. Sí que hi ha algun banc de boira a l'interior, llocs on hi va ploure, i també núvols baixos al sud de Catalunya. En principi aniran marxant. Avui s'imposarà el sol i avui pujarà la temperatura. Avui es pot arribar entre els 30 i 32 graus a molts llocs del Pla, Lleida. Fa calor. I entre els 24 i 27 o 28 graus a la resta del país. I tan sols hi haurà algunes nuvolades del Pirineu amb algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona. Sembla que en pròxims dies la remuntada de les temperatures serà més notable.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Gràcies, Eloi. Les 7 i 4 minuts. I amb vosaltres, oients, parlem de picades. M'encanta aquesta cançó, és una de les meves preferides. Ah, doncs llavors suposo que guanyaràs ràpid aquest miniquiz. Avui que parlem de picades, estem sentint a
2: Sting.
0: Sting ens canta el seu Fields of Gold, avui que és el Dia Internacional de les Abelles. La pregunta, sou dels que rebeu moltes picades? Us ha picat mai una abella? Quins són els vostres remeis per picades d'insectes, plantes urticants, meduses o altres cnidaris? Feu servir fang, sàlvia, pipi, caca o medicaments perquè sou persones civilitzades?
2: A veure, algú li ha servit el pipi?
1: Sí,
2: perquè tothom diu el pipi.
1: El pipi és amoníac i l'amoníac va molt bé.
2: De fet, sí, la Laia...
4: La Laia... No és una llegenda urbana, això?
1: No.
0: Ens ha preparat per d'aquí uns instants, la Laia, un top de remeis naturals.
2: Perfecte.
0: Per les picades,
2: sí,
0: que inclou tota mena de secrecions.
2: Jo el necessito perquè a la meva filla li venen totes les abelles.
0: Anem primer al que és més important, les opinions subjectives dels oients. En Ferran diu, al terreny que tenim la meva família materna, l'àvia va fer una bassa que fèiem servir de piscina, i clar, ja sabeu què passa allà.
2: Clar.
0: Diu, amb el caçapapallones netejàvem l'aigua, caçàvem les abelles, les submergíem, les matàvem a patades.
2: Hòstia, noi.
0: Fins que una em va picar la planta del peu.
2: Home, menys.
1: És que exacte, sí, va dir, si tothom ho sap que no estàs a marejar, sí, les abelles.
0: Allí ja vaig parar, diu. I de més gran em va picar una abella al dit polze que se'm va quedar com un botifarró.
1: Un clàssic,
0: la,
1: també.
0: La senyoreta Su, no sé què tinc, que m'han picat diverses vegades molts animals. Aranyes, vespes, tàvecs, mosquits. La pitjor de totes, un peix aranya en diferents punts del peu a les precioses platges de Zumaia.
2: I compta amb el peix aranya.
1: Si vas,
2: sí,
1: a Zumaia...
0: Sí, no he tingut temps de buscar Zumaia. La, ja, mirem si és Indonèsia o Tailàndia.
2: No, això no és el País Basc.
0: Però he tingut temps de... Ostres, he anat lluny, Bé, he tingut temps de mirar el peix aranya, perquè...
1: Ah, sí, és a Bilbao, estàs perdonada.
0: A Biscaia. El peix aranya, he llegit que té les mateixes propietats defensives que les meduses. El sistema
2: no, és fotut. Jo, quan he anat a pescar, el meu pare sempre em deia, vigila amb els,
0: sí,
2: peixos,
0: sí,
2: aranya.
0: Recordem que totes aquestes mesures, com he dit, són defensives, Laia. No hi ha quasi cap animal que vulgui fer mal a cap humà, en general.
1: En general, no, i tant que no. Bueno, sí, els mosquits, que els odiem, i ja està.
0: Vale. Sí. Bueno, però en aquest cas no et vol matar, vol compartir la sang.
1: Vol alimentar-se.
0: Campanya de donació de sang als mosquits comença ja, ara que s'acosta la calor. En George, que diu, a picades em porto moltes d'acumulades, amb mosquits, abella, i quan érem petits, una abella ens picava, ens fèiem pipí allà directament a terra, ho mesclàvem amb el fang, i llavors ja tu aplicaves. Sí? Ok? Fang i pipí?
1: Sí, jo no en soc molt partidària quan hi ha forat, diguéssim, és a dir, si és una irritació de la pell, o sigui que no penetri el tema fang-pipí. Sabeu què vull dir? Una cosa és una cosa cutània externa, va, i l'altra, sí, és que si hi ha una picada que no és sincer, perquè allò sí sí que pot haver una infecció, sí, guapa. Però vaja, és que m'ho estic traient una mica de xistera.
2: Veure pipí tampoc, eh?
1: No, veure pipí no.
0: Però jo he llegit que no és no t'afecta de cap manera, negativament. Això.
1: El què, el de posar pipí en una picada?
0: No, el segon.
1: El de veure segon.
0: Sí, en Xavi diu, jo tinc escuts humans, concretament la meva dona
1: i
0: la meva filla.
1: Sí, jo també tinc d'aquests.
0: Sí. La Magda alerta, els pitjors mosquits són els de Cádiz i els del Delta de l'Ebre. Laia, ningú et veus que sí que et superen a l'hora de treure coses de la xistera.
2: No siguem racistes amb el tema mosquits, també.
1: Home, sí, els tigres són xunguíssims, eh? Jo sí pot ser que no siguin tigre,
2: sí,
1: millor.
0: Anem a respostes dels oients, històries apicades, ara en format àudio.
6: No sempre, però allà on hi ha ortigues, molt sovint hi ha una planteta petita amb la fulla en forma de cor, un cor molt marcat a la part de dalt. I amb aquesta fulla, si la passes per la pell urticada, urticant, treu totes les punxes, o sigui, allà on hi ha ortigues, es busca aquesta planteta amb la fulla en forma de cor molt marcat, canalla que plora, i de sobte dius, què passa? Passes allà per allà, i ja està, ja no pica, i ho anava a buscar, i no ho he trobat. Em pensava que seria molt fàcil o més...
7: Bon dia, experts. Recordo que quan era petit em va picar una avispa.
8: Vespa.
7: Recordo el cotxe endastada, més o menys on era. El mal que em va fer, els hi vaig agafar pànic durant una temporada. Però ara ja està. Tot insecte, si pot acabar la paleta, fora. Més ara no em fa patir tant, perquè tot pica el meu home. Tot li pica amb ell. Acaba el dia segons com amb 5 o 6 picades. Però té molt temple i no s'ho rasca gens.
9: El meu home és que sue molt, francament. Les samarretes foten una pudor que tomben.
10: A mi sí que m'han picat les abelles més d'una vegada. Per mi la manera, el remei típic, posar-me fang. Sempre. I la veritat és que normalment m'ha anat bé. Em sembla que una vegada es va infectar, però jo crec que era l'origen de la terra, més que res. Fa molts anys, quan era petita, em va picar una abella just al mig del cap, allò en plan Diana. I després em sembla que anàvem amb la bici i vaig haver de deixar-la. En plan, qui se li acudit de picar-me en aquest moment? No tinc cap altra anècdota. Bueno, sí, calla, i una vegada també...
6: Una fulla, el que es distingeix més és la part aquesta de dalt molt corbada. Que ho sapigueu, no sé com es diu, no ho he trobat, però quasi sempre van juntes. Salva jornades, això.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Tot depèn d'aquesta mirada sobre tu, dels ulls que et mirin, com ens canten al Sacseni des de Lleida, on, per cert, avui es preveu molta calor, eh? Termòmetres per sobre dels 30 graus a les comarques de Ponent. Les 7 i 12, i ara nosaltres ens mengem els insectes.
1: A casa tinc formigues, vaig trobar-les un matí, sobre un arbre de la cuina.
0: Avui que parlem de picades i d'insectes i donem el tret de sortida ja de la temporada de ser picats o ser exterminats o menjar-se els altres, hem de parlar d'això que dic literalment, Laia, de menjar-nos els insectes, que sembla que ja s'està normalitzant. Jo fins ara només havia menjat els de la mítica parada d'insectes a la boqueria, vale, ok, experiència interessant, però hem de parlar a nivell macro. Ara potser algú que hagi vist l'obra de teatre Firefly de la Calòrica sabrà de què els estem parlant, que és que s'ha de produir més aliment i els insectes poden ser una bona font.
2: Exacte, d'això ja anem fa temps, que en comencem a sentir a parlar, però alguns ja hi han començat a veure la indústria del futur. De fet, el nostre país ja s'està apuntant al sector de la indústria d'insectes per l'alimentació. De fet, acaba de néixer la primera associació que agrupa les 7 empreses catalanes que ja s'hi dediquen actualment. De totes elles, però, només una, el seu producte és pel consum humà. És una granja de grills de Sant Miquel de Balenyà, les altres són per fer menjar per animals. De fet, les altres destinen els insectes a menjar per gossos o pinso pel bestiar, és a dir, alimentació animal. No és estrany perquè els experts calculen que els propers anys no tindrem senzillament prou aliments per abastir tota la població mundial si no canviem una mica el model productiu. Sentim la Nati Adell, que és la corresponsal de Catalunya Ràdio a Osona, que ho explicava al podcast d'aquesta casa El Radar, el de l'Eloi Barrera.
3: A nivell mundial, els experts diuen que caldrà augmentar la producció d'aliments fins a un 60% de cara al 2050 pel creixement poblacional que tindrem. Doncs bé, tenint en compte com tenim el planeta, el que defensa el sector és que, ens agradi o no, el futur ha de passar per aquí, per tirar dels insectes, com a alternativa, diuen, sostenible als patrons alimentaris actuals que tenim.
2: Els avantatges que plantegen les granges d'insectes són que requereixen menys espai, òbviament, també menys aigua, que no pas la ramaderia tradicional, i menys inversió econòmica.
4: És un win-win-win.
2: Ah, exacte, és que aquest és el tema. És un sector que es considera més sostenible que els més tradicionals que ens han proveït de proteïna històricament, perquè és que és veritat, ara mateix s'està plantejant com un complement nutricional, no com a substitut de res en concret, però sí com a complement, perquè el gran punt a favor de l'alimentació amb insectes és, i ho diu tothom, la proteïna que contenen.
3: El primer que hem de destacar és el tema de la proteïna, en té moltíssima. Hi ha, per exemple, investigadors que diuen que el contingut proteic és superior a la carn, als làctics i als ous. Si ens fixem, per exemple, en els grills, que és el que ara mateix, diguem-ne, l'únic cas que trobem de consum humà, la farina de grill, el 70% d'aquesta farina és proteïna. A nivell mundial hi ha un interès creixent per buscar això, fonts alternatives de proteïna, i sobretot interessa molt esportistes, gent que té cura de l'alimentació, i els estudis que s'han fet en humans, el que diuen és que el consum d'aquests insectes millora la salut intestinal, també redueix la inflamació sistemàtica i augmenta també els aminoàcids que tenim a la sang.
4: Però és que tot és genial, Laia.
2: Sí, sí, sí, a Sant Miquel de Balenyà hi ha l'única fàbrica a Catalunya que elabora ara per ara farina de grill. A més, de moment es distribueix a altres empreses que són qui transformen això com a ingredient alimentari en una cosa que nosaltres puguem menjar. En faran galetes, en faran barretes energètiques. De moment és per l'exportació, però vaja, és qüestió de poc que es pugui comprar també aquí a Catalunya.
4: És molt interessant això que dius de la farina de grill. És a dir, que molts ens pensem, oh, és que clar, em farà molta cosa menjar-me un insecte,
2: no,
4: amb
2: clar,
4: tota la fesonomia de l'insecte. No.
2: Això no serà així, serà a partir de farines.
4: Exacte, el molem i aleshores en aconseguim aquesta farina i, clar, té forma de galeta, de barreta energètica, com dius,
2: totalment.
4: Ningú es pensarà que
2: ningú
4: es mengem
2: no
4: el
2: pensarà.
0: I també no criminalitzem la gent que ens hem menjat grills i ens agrada.
2: No,
0: això tampoc.
2: Perquè és una experiència exòtica, vull dir que és una cosa pel gran públic i l'altra és per gent que vulgui una experiència diferent. Jo crec que són clarament opcions diferents.
4: Però és que més et diria, la gent que veu un pollastre segurament li fa cosa veure el pollastre.
2: Exacte.
4: I en canvi, quan el veus filetejat ja dius, ah, això és menjar.
2: A més, penseu que no és descartable que apareguin noves granges d'aquestes característiques. És una granja que és diferent de les que estem acostumats. Aquesta que estem parlant, mireu, hi ha 20 milions de grills en 300 metres quadrats.
4: És perfecte.
2: Passen els seus controls de salut pública i, a més, clar, estan creixent perquè és una demanda, com us dic, que val. Els recupereu, si voleu, el podcast del Radar amb l'Eloi Barrera, perquè justament parla d'aquest tema i és molt interessant.
4: No has portat uns donetes de farina de grill,
2: No, però això d'aquí un any estarà aquí,
0: És a dir, no cal que pregunti, oients, menjaríeu insectes perquè no ens quedarà altre, també per la sobrepoblació i tot.
2: I és que ni ho sabrem. sabrem, va. Ni ho sabrem.
0: Ara amb en Damiana David ens quedem tres minutets amb el seu Born with a Broken Heart, nascut amb un cor trencat, i de seguida anem d'Itàlia una mica més cap aquí, al Festival de Cannes.

0: Així sona Els Experts.
1: Una experiència que era que et venien a fer una obra de teatre a casa.
2: Molt bé.
1: L'oient que la va guanyar era una dona de Figueres. L'obra era molt transgressora. Era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults.
3: Cabrón.
1: Doncs jo arribo, perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. La casa era plena de cristos.
4: No.
1: Semblava un monestir.
4: Arab de la dona?
1: Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. Érem el mossèn, la dona, jo...
4: Hola, tothom.
1: I les actrius que em van dir, diu, no la farem.
5: Una puta mella.
1: Van fer l'obra, jo no sabia on posar-me... El mossèn va marxar a mitja obra.
6: Me'n vaig ja.
1: I jo em vaig quedar amb la senyora i la senyora al final... Bueno, ha estat bé.
2: Mare de Déu, tu.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 7 i 21 minuts. En les últimes hores, la pel·li romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or al Festival de Cannes. És l'última pel·li del cineasta Christian Mungiu, que us sonarà més si us dic que és el mateix director de la pel·lícula 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies, una de les meves pel·lis preferides de tota la vida. Doncs en la seva nova pel·li han quedat commocionats a públic i crítica, entre ells el nostre company a Cannes, en Marc Garriga.
8: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
9: I think life is ambiguous.
10: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fes-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
8: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha dit que aquest film l'ha ajudat a reconnectar amb els seus orígens romanesos i que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
11: Sovint em qüestiono això. Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre el problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
8: Ja ha posat com a exemple The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units, amb molts problemes de distribució i que ara està convençut que transcendirà encara més, veient com fa ús del seu poder en aquesta segona legislatura.
11: Crec que no ens hauria de fer riure, tot això que està passant, la consolidació de la censura, les amenaces... Ja ho vam reflectir la pel·lícula. Espero que ara, quan la gent ho vegi i pari més atenció, segurament aguantarà el pas del temps perquè nosaltres vam passar per tot això. Abans que Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, ja m'agradaria que no hagués estat així.
8: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Oscar aquest any per Valor Sentimental.
7: Gràcies, Marc Garriga, des del Festival de Cannes. I des d'aquí nosaltres us expliquem que el Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina. El lema d'aquesta iniciativa formula una pregunta quasi distòpica. Us imagineu un país sense llibreries?
4: Ara sí, i no la merda dels aeroports, hòstia.
7: Explica'ns en què es devien inspirar els llibreters.
4: Doncs mira, aquell anunci que per mi és nefast, que fa Aena, que diu, us imagineu una vida sense aeroports?
1: Doncs jo vull aeroports al meu país.
4: Doncs mira, el planeta estaria molt més tranquil.
1: Tindríem el mural de Miró de l'aeroport Tarradella sense...
4: El tindríem a un altre lloc.
1: No.
4: Clar que sí.
1: No, perquè el va fer justament per això.
7: Recordeu el gag del Simpson, òbviament, de Lionel Hutz, que és l'advocat aquell pèssim, que diu, se imaginen un mundo sin abogados, llavors té un malson on es surt tota la població del món ballant, abraçant-se, estimant-se.
1: Totalment feliç.
7: Els israelians i els palestins donant-se la mà i dient, serem amics per sempre. Bé, doncs, el Gremi de Llibreters, sense ironies, jo trobo que això és bastant clar, deixen anar aquesta nova proclama. Us imagineu un país sense llibreries i volen posar en valor així la seva feina i actuar perquè les llibreries no desapareguin, que s'està convertint en una constant. 300 llibreries s'han adherit a aquesta campanya i argumenten que els perills que les amenacen són, entre d'altres, descomptes il·legals, la venda directa en fires o mercats o els concursos públics per nodrir biblioteques. Sentim el president del gremi, l'Eric Del Arco, que encara apunta més motius.
2: la diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon. Vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
7: Doncs no sé si cal dir-ho, Laia, però on hem de comprar els llibres?
4: A la llibreria!
7: Jo, si una vegada m'ofereixo un descompte que no toca, jo deixo allí mig euro de propina. Saps? Vull dir, són llibres, surten molt a compte comprar-se'ls. Avant del zoo, ens faran acostar a 2:15, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
2: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
1: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
2: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
3: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
4: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
0: ...638-68-45-65. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-45-65. Els experts i cap.
5: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos, dos quarts de vuit. Bon dia, Anna Closa.
6: Bon dia.
5: I què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 20 de maig?
6: Que el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare, que va caure per un barranc durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. En un comunicat, la família ha fet costat a l'acusat i ha assegurat que s'està estigmatitzant un home innocent. Encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions en petroli, or i divises. L'expresident espanyol ho nega tot, però la Moncloa ja ha decidit tancar fil amb ell. Mentrestant, el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que ahir van presentar el govern i Esquerra. Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Parlant dels docents, precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació. Això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Durant la reunió els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USPEC, ja ha avisat que la consideren insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè considera que la proposta és una presa de pèl. I mentrestant avui hi torna a haver vaga, en aquest cas a les escoles Bressol, és la segona que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants, que es redueixin les ràdios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors. I per cert que també hi ha vaga de metges, convocada per Metges de Catalunya, que reclama millors condicions laborals, com ara eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic. Aquesta serà l'onzena aturada des del mes d'octubre.
5: Ara passen 2 minuts a 2 quarts. Anna, què no t'esperava saber avui?
6: Doncs mireu que una família d'ànecs va endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. De fet, va ser l'anècdota d'ahir a l'aeroport de la capital catalana. Es veu que quan un pilot doncs, ja ho tenia tot a punt per enlairar-se, va haver d'esperar-se uns segons perquè just a la pista d'enlairament estaven creuant la mare i els seus 5 fills. Se'ls veia una mica desorientats, però ara bé, ja són al seu medi natural on hi van anar per si mateixos.
5: Sergi, estàs pensant en la pel·lícula Sully? Ho dic en el sentit que millor prendre precaucions.
7: Absolutament,
5: no.
7: Perquè a Sully recordem que els dos motors se van anar a Norris, sí, justament perquè van col·lapsar contra una sèrie d'ànecs, no? Jo diria que eren ànecs.
5: Podem dir la paraula estol, que fa temps que no la veiem.
7: Estol,
5: sí, sí, sí.
7: És veritat.
5: L'haia tardat aquesta.
6: Molt. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant i es veu que això no és un fet habitual, però tampoc és estrany que hagi peixat.
7: Sobretot perquè recordem que, a més, hi ha una zona protegida ben a prop. Per tant, clar, si tu construeixes aeroports al costat de zones protegides, és doncs habitual que els animalons, doncs, que la natura s'obri pas.
5: Laia, no? T'imagines un món sense aiguamolls?
8: No.
7: I sense aeroports?
8: Sí.
5: El titular d'esports.
6: Alexia Putellas diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. Dissabte es juga la final de la Champions a les 6 de la tarda a Oslo i la capitana del Barça preveu que serà una final molt igualada. Per cert, que sembla que les blaugranes Caroline Graham-Hansen i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El primer equip masculí, a Fermín, ja l'han operat de la fractura al dit petit del peu i a la Premier, el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga 22 anys després.
8: Gràcies, Pep, molt bé.
7: Què gràcies?
8: Bueno, que molt bé, Pep sempre fa... Felicitem, no?
7: Ens felicitem per què, però si ha guanyat l'Arsenal.
8: Ah, no, oh, merda, pensava que havia guanyat ell.
6: Pep, per cert, que diuen que marxarà del City, eh?
8: Ah, sí, eh? I on anirà, se sap?
5: No. Jo m'havia cregut a les celebracions de la Laia.
8: Sí, és que he entès que ja es proclamava campió.
7: Això et passa per no escoltar.
8: No, sí, si estava escoltant. No,
7: si estiguessis escoltant, no haguessis dit.
5: Ens escriu en Carles, des del País Valencià. Diu, és el primer cop que us escric. Benvingut.
8: Hola, Carles. Estem desbarrant. Espera't una mica que ara direm coses més encertades.
5: No cal dir-li benvingut perquè diu, us seguisc des del primer dia. I jo li he dit, ah, sí? Des del setembre del 2012? I ell diu, sí. I afegeix, per cert, no m'heu dit, però avui és el 8è dia de vaga indefinida educativa al País Valencià.
8: Visca!
5: Així que, Carles,
8: força! Escalf!
5: Ens envia un emoji de cor verd, li repliquem
8: Resistiu.
5: Un emoji de cor
8: vermell.
7: Ara canviem escalf, justament el temps també serà escalfadet.
5: Anna, les temperatures cap amunt.
6: Sí, avui deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies i obrim la porta a la calor. Les màximes d'aquest dimecres arribaran als 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i al llarg de la setmana arribarem als 35 graus. El temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
5: En Cristian Quirantes, més conegut com a Alice, us canta des de Castelldefels amb la seva Callaito. Són les 7:36 i de seguida obrim l'hora del compte. Avui de temàtica...
8: Art.
5: No, pot ser l'adjectiu temàtica...
8: Artística.

0: Així sona els experts.
1: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes,
2: que peste!
1: Doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
3: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és el que t'estic preguntant, a la cara.
4: A veure, no,
1: quan acaba de fer esport,
4: no m'hi he morrat.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Nimona Nilissa.
1: El coneixies, aquest, Roger?
0: No.
1: Doncs t'encantarà.
0: Veig que fa divulgació, sí.
1: Fa divulgació sobre el món de l'art.
0: Art pictòrica.
1: Art pictòrica, sí, sobretot art pictòrica. És la Judith Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és un tema que jo no domino gens, i per tant qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
2: A veure.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar, i crec que us he d'explicar, la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada dos anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
1: Doncs veieu, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs eren molt literals perquè el que volien doncs era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs un retrat d'un noble, les volia doncs ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc, i era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte doncs es fa molt literal, o també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat, perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no? Perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
0: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
1: Clar, era, no buscava res més que això.
0: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
1: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i li mira el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant...
1: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que, naturalment, remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
5: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
0: rapta Persèfone a la seva mare Demèter.
1: Et fa recordatoris d'aquests i allò ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. I diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir converses al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets incòmodes. Al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, sí. Ja està.
1: Clar,
4: molta,
1: però
4: molta
1: no, però ella reivindica doncs que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu com pot ser...
0: Bueno, això tots,
1: Sí, sí, sí, no, d'això. Coneixes
0: el poeta català Roger Peláez?
1: Sí.
0: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
1: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord aquí amb la Nimona Nilissa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga.
1: Sí,
4: et fan entrar a la botiga.
1: I al final també diu, per exemple, una red flag dels museus quan no hi ha el punt de vista de gènere, no? Aquesta mirada o dels artistes racialitzats o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
0: Només,
1: sí, com
0: només
1: si
0: cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les, compta en un museu, en una pinacoteca, només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mira, un cop més m'ha remès al Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
0: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
1: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judith Méndez Moreno.
0: Ah, m'ha encantat, Laia, gràcies. Ara li faig follow i ara us punxo Els Negre. Des de Mallorca ens canten les seves altres monocromies, que ara hi ha caigut mil cops després, que són coses com ara taronja o violeta, que és un color i és una cosa.
4: Exacte.
1: És veritat.
6: Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria. Són violetes i taronges i altres.

0: els experts. ICAT.
1: Un minut passa de 3:15. Avui que parlem de picades ens escriu l'Emmanuel i ens diu: jo sóc al·lèrgic a les picadures de tàbac. Se'm creixen, se m'inflen les zones de la picadura i acabo de la següent manera. I Lai, la següent manera és aquest fotograma que s'enjunta. Quina pel·li és?
2: Ai,
1: qui és aquest senyor?
2: No
1: ho sé. No saps qui és?
2: No.
1: Oh, és bastant reconeixible, Sergi.
2: És una foto blanc i negra que em pixa la díxima.
1: No, és un fotograma.
3: Ostres, no el pillo.
1: És en John Merrick, que és l'home elefant.
3: Ostres, és veritat.
1: No heu vist la pel·lícula.
3: Sí, fa molt de temps.
2: És que encara que m'ho hagis dit ara, no veig l'elefant per enlloc.
3: No, que era perquè era així com de forma.
1: Era un personatge real, era una persona molt llegida i molt vexada.
2: Ah, doncs no en tenia ni idea.
1: La Laia li ha dit monstre.
2: No, no, ja no he dit res. Mentre que em pensava que era una cosa a mitges i no l'he vist.
1: A mitges, com Quasimodo. Bé, avui ens la resta també us podeu pronunciar.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: Retirem totes les bromes que hem fet al voltant de John Merrick i
2: recordeu... L'has fet tu totes,
1: aquí,
2: eh?
1: Aquí teniu també el grup de WhatsApp a les 4 cançons que podeu votar com a cançó de les 10. L'última de cada dia la trieu vosaltres a partir de les 4 que us llencen Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
4: Un 20 de maig com avui de l'any 1946, és a dir, un dia després que naixés Pere Tàpies, naixia una altra coneguda cantant, la Cher.

Aquesta artista californiana té una extensíssima carrera com a cantant que abarca més de mig segle de durada i a la que s'hi ha de sumar la seva influència a la televisió durant la dècada dels 70 o els seus notables treballs al cinema, que fins i tot li van fer guanyar un Oscar, que l'han convertit en una de les artistes més influents de la cultura pop arreu del món. Avui volem celebrar els 80 anys de la Cher fent-vos escollir entre 4 de les seves cançons més conegudes. Aquesta que sentim és la primera, The Shoop Shoop Song, una versió d'un tema de l'any 63 de Betty Everett que va formar part de la banda sonora de la peli Sirenes, on la Cher hi apareixia al costat de la Winona Ryder o la Christina Ricci. La segona cançó que us proposem també és cinematogràfica.

Alaska és la cançó que tothom vincula a la pel·li de Bill Murray, Atrapat en el temps, la del dia de la marmota. La cançó la cantaven el duet Sonny i Cher, format per la cantant, amb qui aleshores era la seva parella, Sonny Bono. Aquesta cançó data de l'any 65. Però més de 3 dècades després, al tombant de segle, la Cher va tornar a ser número 1 amb un disc caracteritzat per la utilització de l'autotune.

fins al 1998, aquest disc es deia Believe, i aquesta cançó, que tenia el mateix nom, va ser un èxit comercial sense precedents. Es va convertir en un dels senzills més venuts de la història, a més d'11 milions de còpies venudes, i va encapçalar la llista de més d'una vintena de països. I no va ser l'única cançó del disc que ho va petar. Aquesta també.

0: altre tema portava per títol Strong Enough, una cançó de resistència que diversos crítics musicals la van arribar a comparar amb I Will Survive de la Gloria Gaynor. La Cher va demostrar que podia ser número 1 en 3 dècades diferents, sent un referent de la música de ball a prop de la 60. 4 cançons de la Cher per celebrar el seu 80è aniversari. Quina voteu per tancar el programa? The Shoop Shoop Song, I Got You Babe, de Sony i Cher, Believe o Strong Enough?
1: Per ara, les votacions li donen molta força a Strong Enough, la que sentiu de fons va guanyant i li trepitja els talons Believe. Amb altres trieu quina serà la cançó de la Cher amb la qual culminarem el programa d'avui. Per ara teniu una estoneta per fer mandretes fins a les 8, diguem-ho així, amb més música. Són les 7:51 i volem sentir la girl band, les Cat's Eye, és a dir, la Manon, la Sofia, la Daniela, la Lara, la Megan i la Yunchae.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Ai, ai, ai, ja no pertanyo ara mai a cap nai. Soc ànima lliure, estic volant per l'escai.
2: Oients, us en recordeu d'aquest duet d'Olesa, l'Alba, liderats per la seva cantant, l'Alba Soler, que ja fa 2 anys aquesta cançó, La vella reina, i de fet fa no massa que vam comentar la seva dissolució, però sempre portarem l'Alba al cor.
3: Absolutament.
2: Avui que celebrem el Dia Internacional de les Abelles, n'hi ha d'haver moltes més.

0: Una orfa de mare amb un pare que duu una funerària i el seu millor amic, que acaba de forma molt tràgica, com dèiem amb la Laia.
1: Sí,
0: però que és una meravella per la seva senzillesa, oi que sí?
1: No sé, jo de veritat és que em va quedar tan mal gust de boca que vaig, no la vaig recomanar a ningú.
2: Aquests en surts millor al principi, com a Bambi, que no pas al final, com
1: en
2: Michael.
1: És que no ho vaig veure gens com... venir, pensant en una pel·lícula totalment diferent.
0: O com a Moulin Rouge, que diuen, és mort.
1: Exacte.
0: Saps? I ja ho saps.
2: De sífilis, crec. Ai, no, bueno, alguna
0: cosa
2: així.
0: De tifus. De,
2: sí, bé. En el número 4, picadures positives.
3: Who am I?
2: Bueno, positives, però que comporten una gran responsabilitat.
0: Aquí anem. Si parlem de picades d'insectes, no podem obviar el superheroi nascut a partir d'una picada d'aranya més famós de la història. Spider-Man. Hem seleccionat aquesta pel·li del 2002 que protagonitzaven Tobey Maguire, Kirsten Dunst i William Dafoe, encara que sigui per aquella frase que deia ara en Roger, allò de un gran poder comporta una gran responsabilitat. Encara que sigui només per aquesta frase, ja val la pena.
2: Tots més de Tom Holland.
1: Sí, la tia vaig tornar a veure el resumet de YouTube del Tom Holland i la Zendaya. Mira,
2: la pel·li sencera.
1: No, la pel·li ja. Bueno, sí que la vaig veure el seu dia, però bueno, normal.
2: En el número 3, amor meu, he fet minvar la mainada.
4: It was a quiet Saturday morning.
2: No ho entenc ara.
0: Cinta de l'any 89, protagonitzada per Rick Moranis en el paper d'un científic que efectivament encongeix els seus fills, però és que els encongeix molt fins al punt que els perpa al jardí i al més pur estil viatge al centre de la Terra de Verne es troben tota mena de bitxos horribles que no deixen de ser insectes de no res com formigues, escarbats, papallones i altres.
2: No me'n recordo.
1: Que es fan amics d'aquella formiga, que la vaig veure fa un poquet d'altra vegada. Es fan amics d'aquella formiga, us en recordeu? La curen.
0: La curen, sí, es fan amics, però déu-n'hi-do.
1: Perquè la formiga és víctima d'una aranya. No, la formiga acaba defensant el nen de l'aranya. I llavors el nen es fa amic de la formiga perquè li ha salvat la vida i la té cura d'ella i al final es fan superamics.
0: Els efectes especials són terribles, però entretenen.
1: Sí, però jo la vaig tornar a veure i tampoc em va dir tan malament, eh?
2: Jo recordo més la seqüela d'Amor meu, he fet engrandir la mainada en escreix. Aquesta la tinc més a la ment.
0: Més xula. En el número 2, Starship Troopers. Pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Paul Verhoeven que ens situa en una societat futura on els humans es van reclutant per lluitar contra uns insectes d'un planeta veí.
2: Per conquerir-los, eh?
0: Exacte. Ah. Aquests no són gens petits com els de la pel·li anterior, aquests foten por de veritat, perquè són enormes, molt dolents. Els efectes especials d'aquesta pel·li del 97 van ser tan bons que fins i tot van ser nominats a l'Oscar. I en el número 1, Bichos, a Bugs Life. La segona pel·lícula d'animació de la història de Pixar. Una història, la d'unes formigues que es rebel·len contra les llagostes que les exploten, que és tot un al·legat marxista. La història representa una revolució obrera contra els opressors, Laia, i fins i tot simbolitza la lluita contra un estat autoritari que expropia el fruit
1: del
0: treball individual.
1: Sempre m'ho
2: dieu.
1: No l'he vista.
2: És pur socialisme.
1: Ja m'ho deia. És que aquesta conversa ja
0: l'entenc. Vergonya que no l'has vist.
1: Està en castellà, no és.
2: M'agradaria insistir i subratllar que Starship Troopers, dolents els insectes, més dolents són els homes.
0: Sí, home, i tant.
2: Els militars. Els militars, eh?
0: Sí.
2: En aquesta pel·li. Digueu-nos quina és la vostra...
0: Mica rotllo avatar, ara hi penso.
2: Sí. Digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida amb insectes, ja que, per exemple, la meva, la mosca, Jeff Goldblum.
0: Home, i tant.
2: Boníssima. Bé, oients, s'està acostant al punt de les 8 del matí, moment de sentir la cançó i ja, avui que parlem d'insectes i picadures, us en portem una, us hem escrit una cançó sobre un tio que li pica un individu picada per una abella. A veure si pilleu la referència musical amb què ens hem inspirat per la cançó ja d'avui.

0: Un bitllet per a tu, et donen Dan Peralbo i els seus inseparables comboi per obrir aquesta nova hora de ràdio tremendos. Les 8 i 3 minuts, bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, Laia.
2: Bon dia, Roger, què tal?
0: Alerta, superbé. Parlem de remeis, Laia queda aquí, remeis contra picades.
3: Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella.
0: L'has triada, tu, aquesta? La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
0: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el silenci dels anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster? Ara no pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el senyor dels anells? El silenci dels anells.
1: Això,
0: amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
1: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
0: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
0: Tot... Bon, en aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, no? Només era metafòric, oi?
0: No crec que sortís una papallona batint les ales a Hong Kong i la segona escena plogués a Nova York.
2: I també hi ha de 100.000...
0: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, espècies d'abelles, és molt xula.
1: Aquesta cançó que ens has posat de M'ha picat un mosquit de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els de la
1: Damaris. 400 milions de visualitzacions,
2: clar,
1: eh?
2: És que aquest... aviat.
1: És una borrada.
2: Sí, sí, sí.
0: En Seasons acaba d'enviar un àudio cantant Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va, posem-la.
0: No, l'he gravat encara.
2: Vull dir, no, ja, ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
0: Sí, sí, i tant, posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
0: Ara toca remeis contra picades.
2: És que m'ha estat adonant el cervell, la Damaris.
0: Sí, l'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema, amb la cançó.
0: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no serien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo sóc molt partidària de provar-les, perquè si allò de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrat el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa, doncs, ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és un axioma.
1: Sí, clar,
2: que això,
1: clar.
2: Bueno,
1: sí.
2: És important recordar-ho.
0: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, o sigui, deixar que passi l'estona.
0: No,
2: la picor se'n va sola, però
1: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
1: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
1: Roger, tu no et grates?
0: Intento no fer-ho.
1: Però sí, nois,
0: això em ve a la ment. Quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar les picades?
1: Qui ho feia?
0: El primer que ho digui, els oients,
1: no me'n recordo.
0: Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades de mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i
1: si fiques,
2: vas a buscar, vas a una floristeria i et porten el cartellet aquell del mosquit tatxat, perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat, eh?
1: Les
2: però...
1: meves filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar, perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
1: En teoria.
2: De totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or, perquè tothom està com a la recerca.
0: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, i diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
1: Perdó.
2: Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posats a dir, però les seves picades són ben molestes i per tant les he volgut incloure també, doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, eh? Ja n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
0: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat segon, no sé.
2: Entesos. Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, eh? Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
1: El pipí propi ha de ser o ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, eh? Només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
0: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
1: Sí,
0: continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè talles una mica la fulla i et fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Això sí que està comprovat.
1: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, ah, val.
0: Per fer polos.
2: Però per què
1: no,
2: el congelador?
1: No. Per després quan passa una cosa
2: aquesta. I per què no la treus quan la t'es fas el mal? Justament?
1: No, perquè no era nostra.
2: Ah,
1: o sigui,
2: val, d'acord. Per com exemple, amagatzemat.
1: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia un jardí i aleshores deia, teniu, poseu-lo, retalleu-lo.
2: I mira que creix d'arreu, l'Eloi, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix d'arreu.
0: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
1: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
0: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
0: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
1: El 12, el 12 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no sé tampoc si és insecte o no, però la paparra, que últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt en compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal. No podem deixar que passi, això.
1: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces i sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això és molt important perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot, jo no, però algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que ja estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
0: Es serà l'Himalaya en lloc del cap del
2: no, barri. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
1: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, buscar el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
0: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra, gràcies, Laia.
2: Sense massa rigor també ho hem fet, també t'ho dic, però bueno, una mica...
0: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa popular.
0: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Sisu diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Sí, això vols dir?
1: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
4: Hola, què tal? Bon dia, fins quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
1: Estem a la setmana, estem a la setmana d'Orfero.
4: Estic incòmode jo ja.
0: Bé, de seguida parlem d'autopremis, del 3CAT, també amb i també en companyia de la Laura ens explicarà més històries avui, que és dimecres, 9 de maig, per tant avui toca actualitat
1: 20
0: rosa.
1: 20 de maig.
4: 20 de maig. Correcte. Molta actualitat rosa, per favor, que la gent pari, no ens dona temps.
0: Hi ha gent que s'ha enrotllat entre si, per fi.
4: Sí, la primavera comença a alterar el personal.
0: Doncs va perfecte la Lizzo, que ens canta el seu tema més rosa. Pink, 8 i 10.

0: Verd, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 8 i 12 minuts al matí, la plataforma 3CAT hem rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta del 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
1: Per cert, no s'ha dit mai, però sempre treu pit la Rosa Romà i ben fet que fa, però en aquest cas no s'ha dit que han posat Evangelion sencera en català. Vull dir, és el meu anime preferit. I
2: sí, s'hauria de parlar més, és veritat.
1: Fa com un parell de setmanes o menys que el van penjar. Veieu-lo, que és increïble.
2: Doncs mira, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones que van decidir venir a Catalunya per tirar endavant el seu projecte de vida, que no sé com està passant avui, com ha passat, s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi i el comunicador ha aprofitat per demanar que, com que ell ja ha fet un pas al costat, l'any que ve li donin el premi a la seva filla Andrea.
5: Que avui és una oportunitat perquè coneixeu, perquè jo ja he donat un pas enrere, però la que ha donat el pas endavant és l'Andrea. Vine, Andrea, que et coneixi la gent. Vine.
6: Vine.
5: No, no, és que, com que la ràdio no es veu, la ràdio no es veu, per això hem d'anar presentant aquí. Saludo a tota la gent.
2: Perquè té 6 anys, la nena.
1: No li diguis nena, que és una comunicadora.
2: Bueno, és que com que la presenta així...
7: Bueno, moltes gràcies per reconèixer aquest premi pel meu pare, que s'ho mereix. Gràcies. És història de Catalunya i moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, Andrea. Tant de bo que l'any que ve, un altre, vindrem a recollir un premi per ella.
6: Clar que sí. I d'aquí 20 anys per la neta.
2: Exacte. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara Esther Vera, l'emissora RAC1, el Diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Ara els Blaumut ens faran engegar encara amb més potència aquest matí. Ens canten el millor que hem fet. Er de seguida els Salseos. Un quart de nou.

0: Així sona els experts.
1: Quan és el màxim que heu portat una roba així seguida?
2: Home, campaments, una setmana.
3: Sí,
1: una setmana sencera, campaments.
2: Ja s'ha dit tot, eh?
1: Bona oloreta, no?
2: Oh,
4: ah, que peste!
5: Quan va durar el confinament estricte de no sortir de casa?
1: Collons,
3: dos mesos.
5: Una samarreta del Rafael Portram.
1: Samarreta!
4: I bueno, ja se pot morir.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Pay me what you want me. Don't act like you forgot. This better have my money.
5: Les 8 i 18 minuts, em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
3: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada, estant embarassada de bessons.
2: Sí.
3: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
1: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
3: Sí, però que a mi em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant, com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén-me, li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què, però que això només és una part de tota la causa que se li va...
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
3: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia de fraudar a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar...
1: Que era molta més, a més a més.
3: Era molta més perquè són del... No sé si són com 4 anys o així d'haver fet com la
1: viu-viu.
3: La viu-viu amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. El 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la va liar. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
3: Els meus problemes són tan diferents dels seus, en fi.
1: Una mica diferents sí que són.
3: Ja et dic, mentrestant, a casa seva, Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada, la dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
1: Estava molt perdut ara amb el tema familiar.
3: Bueno, Bieber. Jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència,
1: clar,
3: el Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, bueno, tu, Cristo, ja tothom pares, tothom embarassat per 8ena vegada.
2: Aquests actors i actrius que especialment va defensar la Zendaya, que sempre han fet papers o últimament, o ja
3: és adolescents, pràcticament
2: més jove del que són, no, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
3: No, no, i a més, com que tenen pasta, ho poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
3: Vull dir que comparativament també és trampós.
1: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius. Saps?
2: Sí. Però quan ho vas dir, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
3: No, sí, sí, és que la Zendaya és gran, però sí, fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè, bueno, perdrà una mica menys de pasta que no necessita, la primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, hemorrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
3: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent, és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa.
3: El nostre basco-australià de capçalera.
2: Totalment.
3: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria.
5: Eufòria, si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor, com a emprenedor immobiliari.
3: Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'han dit tothom que és molt dolenta. En tot cas...
5: Divertidíssima.
2: Què li passa a Jacob?
3: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
3: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
3: Que no queda ningú.
5: Tothom, no
3: queda gallina amb cap, aquí.
5: Sí, no! Sí.
3: I a més ho fa...
1: Amb quina?
3: Enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és l'ex de Bad Bunny.
5: Ai, quasi.
2: Ah, la
3: Venga. No, ara és el cunyat del Chalamet.
5: Com es diu la dona de Chalamet? És la...
3: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
5: Sí.
3: Que és la germana de la Kendall Jenner.
5: Que està amb el Nathan Elordi.
3: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, o sigui, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
1: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'ha enrotllat tothom.
3: No, però... Hollywood és un rotllo, també.
1: Anava a dir...
3: que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta notícia.
3: No,
2: Laura, m'esperava una cosa millor.
3: A mi tampoc, no et fot. Ja m'agradaria que estigués amb mi, el Tico Pelordi. Però mira, s'ha agradat amb aquesta gènere.
1: O amb una basca, no?
2: Oh, exacte, m'agradaria que tornés. I mira que vaig veure un post l'altre dia, recuperar... S'ha explotat molt també això, però recuperar les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan
3: no,
2: un post.
3: No, i va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna d'Armes. I era com, ai, com que la sortia amb l'Anna d'Armes. No, no. No, però ara en sèrio, què té que anar al gènere? Perquè s'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Chico Pelordi.
1: Anem a veure-la.
2: Jo trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
3: No, no, bueno, no sé, estic a favor com a mínim que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
1: Perquè sembla un fantasma.
3: Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Estàs fent body shaming molt malament,
3: Critiquem-la perquè és una tia rica, pija, que no porta res a la societat.
2: Això ja ho donem per
3: fer. No té cap tipus de talent, fan un reality show aquestes.
2: Home, que viuen de ser famosos aquestes, no?
1: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi és guapo com a home, vull dir.
2: Ja està, ja està. Acabo de fer una creu a Jacob Elordi que ja no ho sento.
3: Hi ha molta comparació perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, diuen, és que són la mateixa persona.
1: Sí, sí, una mica sí.
3: Amb gèneres diferents.
5: No, no. Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
3: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
5: Vale,
3: Bueno, o sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, em cau millor el Bad Bunny. Crec que aporta més al món
2: Bad
3: Bunny.
2: Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots acaben...
3: Ja et dic, algú té aquesta noia. No és la mateixa Kardashian, no és una Kardashian. Laia, és la Kendall Jenner.
5: Mira, en Ferran, a l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA. Però
2: aquesta gent que només busca famosos també té un problema.
3: Bueno, perquè Dios los cria, ellos se junten. Al final l'endogàmia és molt natural, eh? Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
1: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podria ser una que preses i sortir d'aquest món.
3: Sí, també podries, clar. Bé, qui pot, també té nova nòvia?
2: A veure,
3: la
2: pillaria,
3: sí,
2: aquesta és millor,
3: també.
1: A veure.
3: La Míriam Bell. Bueno, no estan batllant, no estan batllant. Ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
3: Amb la música. Jo primer volia dir que la Míriam Bell també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
3: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
5: Ah, i la Nicki Nicole ja està.
3: Ai, ja fa temps que està la Nicki Nicole.
1: Sí, però això fa molt,
5: Es van separar?
1: Bueno,
3: no,
1: es van separar.
3: És que no van arribar a tenir res, no? Pràcticament.
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
3: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, però influencer canònica clàssica de fer fotos amb biquini a la platja. Tampoc aporta res.
2: També, una gran perla.
3: Però a veure, què esperàveu, nois?
2: Ah, no, ja, aquí ja no esperava gaire res.
3: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà
2: tot. Al revés. Jo tinc molt poques esperances posades al futbolista.
5: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que, com a bona influencer, els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla.
3: Clar
5: com
3: que sí.
5: Com ha fet totes les influencers.
3: És això, és així. Vull dir, no té res més especial, aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la
2: min. Bé i ja està.
3: I ja està. Qui més està enamorada? Ara sí.
2: Algú?
1: Aquesta que sentim.
3: Enganxada, morrejant-se sí, amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Ah, molt contenta la indústria dels safrets perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: morreig
3: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema del morreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batguial ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al vell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec que no se sap gaire qui és.
2: Això però ja està bé, que no sabia qui és. I em sembla un a favor.
1: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Batguiel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
1: Fixa't.
3: Ara, mira Batguiel per davant
2: mira,
3: de
2: Jacob Elordi. I això no m'esperava avui,
1: No me l'esperava jo.
3: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar una alegria a la Batguiel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
1: Ostres.
2: Això no ho sabia jo. Això
3: és... Laia, sí que ho sabies, perquè són la Marri i la Ingrid Engen.
2: No, no ho sabia.
3: O sigui, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça,
2: Laia.
3: Sí,
2: però jo no però em sabia sentimental dels jugadors de
3: la Laia.
1: Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabies que la Engen està a l'Olimpíada.
3: Clar, llavors, elles han fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
7: How do you feel? ¿Estáis preparadas? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser? Igual está bien hacer un vídeo para la gente.
8: First of all, happy, yeah, that we are both reaching a final.
7: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para Leo. No quiero acaparar la cámara.
8: No, please. Ah. It's you. Me leaving Barça and now playing for Leon, it was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's in
3: Oslo. No, si jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i
2: no,
3: de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: Però aquí pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, ells estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només
3: no, mal. I normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí estem anys llum de que passi.
1: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec a frec?
3: Com la premsa rosa.
1: Diario AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo.
3: Es que
1: mujer
3: clar,
1: contra sí. Mujer.
3: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
1: Sí, sí.
2: Ja, però alhora també li explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
3: Sí, això és molt interessant.
1: A mi,
3: per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
2: Totalment.
3: També.
9: No sona fons d'inversió, Leon Engen?
1: Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la col·locada d'ull a Heated Rivalry que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
3: Potser l'han vist, ja estan molt ocupades.
1: Bueno.
2: Per què no? Però si no va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que els...
3: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
2: Ai, seria superbonic.
3: Memorable.
1: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
3: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: passa amb l'oreja? A veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra. Al gran retorn de l'oreja de Van Gogh als escenaris.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, qui no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia, aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que l'hagués de fer sang allà.
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses de l'oreja de Van Gogh, que a més a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, si això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galant, que és un influencer d'aquests d'internet, que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara per què havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan també és una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire_oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran amiga.
0: Leire, molt bé, Leire.
1: Sí, que és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. Ningú s'esperava, això.
3: O no estaven tan barallades com volíem pensar.
1: No, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has volgut quedar a la part del pastís.
3: Jo crec que estaria estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
3: Bravo.
1: Hòstia,
2: sí, sí, això es queda molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
4: Així sona els experts.
2: Infants que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
3: Sí.
0: Juga!
3: Sí.
0: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
3: Juga!
0: Ben jugat. Juga!
5: Vale.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Dos minuts passen de dos quarts, així que anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Les 8:32, Anna Closa, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui dimecres 20 de maig?
6: Que el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare, que va caure per un barranc durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners, i de fet en un comunicat la família ha fet costat a l'acusat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. A Madrid aquest matí Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran les cares al Congrés l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i en la primera sessió de control després de les eleccions andaluses. El jutge situa l'expresident com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla per l'acord per als pressupostos, que ahir van presentar el govern i Esquerra. La Generalitat es reuneix aquesta tarda amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra per tirar endavant els comptes. Els comuns, l'altra pota per garantir els suports al Parlament, també intenten redefinir amb el govern alguns aspectes del pacte signat a començaments d'any. Per cert, que avui el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial on debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. La USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarca. Mentrestant, avui torna a haver vaga, en aquest cas de les escoles Bressol. És la segona que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona i avui també hi ha vaga de metges reclamant millors condicions laborals, com ara eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic.
0: Les 8:34, Anna, que no t'esperava saber avui.
6: Doncs mireu, parlem d'un altre rècord Guinness, perquè un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. Ell és el Juan Bautista Gil i ha tallat un total de 50 pernils que venen a ser 163 quilos. És la segona vegada que intentava batre aquest rècord i finalment doncs, ha aconseguit superar amb 7 minuts de diferència un tallador valencià que en tenia el rècord. Aquest senyor ha estat tallant pernil durant més de 3 dies seguits Units. Ho ha fet aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris.
0: Ara he mirat si la imatge si era el mateix que sortia al documental del Tamayo.
1: Estava pensant exactament el mateix. És aquest tio o no?
0: És un altre tallador de pernil, però veig que hi ha molta
1: llavors,
0: gent...
1: Llavors el Tamayo no va trobar el millor del món.
5: Té mèrit, eh? Jo crec que a la mitja hora de tallar pernil jo ja m'hagués tallat jo.
0: Jo que hagués menjat un tros de Sergi.
5: Veus? Sí, sí, sí.
0: Per cert, Laia, el tema del tercer capítol del Tamayo està com molt, molt mute tot, no? Vull dir, no hi ha... No arriben nous capítols.
1: Mira, és un gran misteri. Estic intentant trobar algú que ho expliqui i encara no he de treure l'entrellat.
2: Ho podem preguntar directament.
0: Tu, Laura, no saps res, eh? Vull dir, s'ha acabat.
1: Jo què vols que sàpiga?
0: Dos capítols i ja no n'han penjat més. Jo cada dia faig F5 al web de RTV.
1: Tranquils, per Tamayo, callar, no sap callar.
0: No,
1: per tant,
0: no,
1: si ha passat alguna cosa, ja ho dirà.
0: El titular d'esports.
6: Alexia Putellas diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. Dissabte es juga la final de la Champions a les 6 de la tarda a Oslo i la capitana del Barça doncs preveu que serà una final molt igualada. El primer equip masculí, a Fermín ja l'han operat de la fractura al dit petit del peu i a la Premier, el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga 22 anys després.
0: I la previsió del temps per avui?
6: Doncs a partir d'avui comença una pujada de les temperatures que ens durà un ambient més estiuenc i calorós.
1: Vamos.
6: Dominarà el sol amb només algunes nuvolades al Pirineu. Les temperatures sí que s'acostaran més fàcilment als 30 graus i als 35 a Ponent i aquesta tarda només esperen alguns ruixats al Ripollès.
5: Ara sí que tenim el
1: jo
5: sol aquí.
1: Jo aquest cap de setmana me'n vaig a Andalusia i llavors que tornaré com un pollastre.
0: A fer postureo a les fèries?
1: No, a fer castells.
5: A fer castells d'Andalusia.
1: Ells venen aquí a fer la fèria d'abril, nosaltres anem a fer castells d'allà.
0: Molt bé. Si ens contracten a població...
1: A Ubrique, que és un poble que està a prop de Cádiz.
0: Amb quina alineació sortireu? Es pot dir perquè no hi ha competició.
1: Amb quina alineació de què? De castells?
0: Sí.
1: Castells de set. I dona gràcies perquè segur que va la meitat de la gent amb raça.
0: Típica colla que diu, actuem molt lluny i com més lluny anem, més castells de set farem.
1: Però és igual, perquè ja fas un pilar de
0: 4 i ja. Ara anem a les nits de la imaginació d'en Max. És a Gavina.mp3 que ens canta Ciutat. I ara de seguida jugam al miniquiz.

0: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
2: Això ho haurem de veure.
3: Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
4: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat. De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
5: Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? Hey,
4: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Amb zo, me la sua que tinguis més likes.
7: Hola, Fran, Aina.
8: Hola, Nota de veu.
9: Bona tarda, notes.
5: Nota de veu.
4: El telèfon del programa?
5: 677 50 61 53.
4: 677 50 61 53.
5: Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Que la fortuna em passi i no s'aturi.
4: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICA.
5: Nota de veu. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
5: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
11: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
12: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
5: Pausa.
13: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
14: Les 8 i 42, l'hora del mini-quiz. Si voleu participar i endur-vos un lot cultural, ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
14: Laia Rollmaster, avui sobre quina temàtica? Amb una paraula.
3: Postres.
15: Que polia, com diga, com dia.
14: Avui ja parlem a la pregunta del dia. Laura, ves-te preparant anècdotes sobre picades d'insectes o mossegades d'animals verinosos i el teu remei casolà. Serà d'aquí uns segons que sentirem les vostres respostes. És que avui és el Dia Internacional de l'Abella. És guai.
16: I estem en el moment en què les picades de mosquit es multipliquen.
3: Ja comencen, eh?
16: Home, ja
3: han arribat. Jo ja vaig metre un mosquit a dins de casa.
14: Laia, tu t'agafes a la semàntica per preguntar sobre un altre tema.
3: Exacte, sobre un altre tema, perquè avui parlem d'insectes, però en la vasta gastronomia dels països catalans tenim molta varietat de postres, això sí. I els més típics, doncs, tiren d'ingredients tradicionals com la mel, les ametlles, els pinyons o la mantega. Fins aquí, cap novetat. Doncs avui us preguntem per unes postres típiques d'un indret dels països catalans que tenen per nom justament picada d'abella. Per
14: què
3: tant,
14: dius,
3: no podia ser més oportú pel dia d'avui. Són unes postres que es componen d'una base de pasta de full i d'ametlles laminades a sobre. No és una cosa tampoc molt, molt elaborada, diguéssim,
16: No n'havia sentit mai a parlar.
3: Doncs mira, la pregunta que et faré és, o que us faré a tots els oients, és de quin indret dels països catalans són típiques aquestes postres, les picades d'abella? I us donaré, com sempre, quatre opcions. L'opció A, de les Garrigues, del Principat. L'opció B, de la Safor, al País Valencià. Opció C, de Manacor, a Mallorca. O opció D, de l'Alguer, a Sardenya.
0: 638-684565. 638-684565.
14: De quina comarca o punt geogràfic que és tradicional, són tradicionals aquestes postres, la picada d'abella? A, les Garrigues. B, la Safor. C, Manacor. O D, l'Alguer. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert que configurarem nosaltres mateixos amb molt d'amor. Aneu responent mentre fruïm de la següent cançó que ens ocupa aquest matí. És en Kit Leroi, que ens canta Tornar a estimar, Love Again, 8:45.

0: Així sona els experts.
1: L'energia de l'esplai.
2: Laia, que tu no hi vas.
3: L'energia de l'esplai.
4: Te l'he posat per tu, Laia.
5: Vale, vale.
3: És d'en Mau, que aquesta cançó és guapíssima. Guapíssima.
4: Ai, ai, ai, ai. Ai. Però sí, que ets una... Ets una, ets una...
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 48, avui buscàvem un punt geogràfic. Hora, Laia, de resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, buscàvem el punt geogràfic on es cuinen, on es mengen aquestes postres que es diuen picada d'abella, que es componen a base de pasta de full i d'ametlles laminades. Us donàvem quatre opcions, si eren de les Garrigues, si eren de la Safor, si eren de Manacor o si eren de l'Alguer. Doncs l'opció correcta era la C, Manacor. I és que en aquesta localitat mallorquina es pot comprar, ja només en alguns forns i pastisseries, doncs aquesta picada d'abella, aquests pastissets en forma de triangle que es mengen de postres i que tenen aquesta base de pasta de full i per sobre ametlles laminades. Hem rebut 142 respostes, de les quals 125 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 125.
2: Vinga. Doncs va, un de rodó, el número 100, no?
3: El número 100.
1: 0. Em sembla que encara no l'havies dit mai, el 100.
0: Grup de Manacor, que està sonant de fons.
2: Ai, ara no ho tinc clar, eh?
3: No, els negres poden ser, no?
2: No, aquests els reconec a primera vista.
0: Sona Jorra i...
2: No els conec, no els conec.
1: Sí, Jorra i...
0: La ciutat on la dona de l'Ota es va quedar petrificada.
3: Gomorra.
0: Petra.
3: Gomorra.
0: Ah, Gomorra.
1: Petra, diu. Va, doncs no us farem gruar més, eh? El guanyador o guanyadora corresponent al número 100 és GTXDR.
0: Felicitats, GTXDR.
1: No ho sabem de xifra, que té un número
3: acabat. És un robot que heu guanyat.
1: El número 4 en 40, esperem que no.
0: Ara t'escrivim GTDXR i t'informem de com fer-te arribar a les teves mans el lot cultural expert que avui has guanyat. Avancem amb el matí de dimecres, les 8:49, i ho farem amb el Ginestar. I de seguida sentirem les vostres dolces veus. Abans, però, la dolçó de la Júlia i en Pau. Perdre el cap.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Vuit minuts perquè siguin les 9 del matí. Avui, que és el Dia Internacional de les Abelles, avui 20 de maig, us demanem per les vostres anècdotes de picades i mossegades verinoses i també us demanem consell pels vostres remeis.
2: La meva filla li va picar una vegada una abella en un dit mentre passejava pel carrer. I el crit que va fer de dolor va ser espectacular. Realment ens fa molt de respecte als insectes que mosseguen. A les meves filles i a la meva dona els hi fa moltíssima por.
3: Una abraçada, que vagi molt bé.
4: Polls, fora del meu cap. Ja no us vull suportar. Aquesta pico ja és història.
5: I quan em torni a pentinar,
4: tots haureu marxat. Aquest cop és meva, és la victòria.
6: Tantes hores passen mala pinta, però hi ha algun poll que fa una...
7: Aquest qui serà el xula, no?
1: La cançó és...
8: Polls.
1: Gràcies als nostres oients per cantussejar-la també. Laura, tens la teva anècdota o remei?
8: Tampoc és que m'hagin picat molts insectes estranys a la meva vida. I mira que he anat a Austràlia, 4 mesos, sí, que tenia una por de les aranyes aquelles que et maten i tal.
7: Clar.
8: No me'n vaig trobar cap. Al màxim et diria un parell de vespes en tota la meva vida, però que sí que és veritat que tampoc els hi tinc una por extrema, perquè sí que és una mica putada que et piquin, però és que és just aquell moment i ja està. O sigui, estàs mitja hora de pensar, oh, Déu meu, em vull arrencar el braç. Bueno, mitja hora és molt, jo crec que menys. I ja està, i després ja allò no té més...
1: Però a Austràlia ni aranyes, ni serps, ni wombats, ni dingos?
8: Vaig veure serp molt de lluny, però ja, efectivament no m'ha mossegat, clar que no.
7: I no és insecte, però com a picada, medusa, t'ha picat alguna?
8: Sí, que és una altra obsessió que tampoc acabo d'entendre. Que penso, la gent que té tant pànic a les meduses,
7: o ha tingut...
8: O has tingut una experiència...

0: salada, aigua dolça no, eh?
1: No, salada. Ah,
2: els hi vau dir que l'absència de presència de meduses és absent?
0: Exacte.
1: No, sempre ho mires, però no se't pot escapar, clar.
3: I què tal, expert? Soc el Xavi de Castelló, bebé. Hòstia, Xavi, em caus molt bé! La veritat, hi tinc bastant pànic, cert respecte, sobretot quan t'entra en el cotxe. És la pitjor situació, portar un cotxe amb la vella donant pel sac a l'habitacle. Sempre jo he fet sempre el casolà de barrejar aigua amb fang i això desinflama. Apa, que tingueu bon dia. Adéu. Com
0: et dius? Em dic Xavier. Hosti, és que a veure, també insectes i cotxe amb circulació és molt complicat, eh? Perquè és allò típic, que vols matar-lo, vas conduint i a veure si mataràs algú altre sense voler.
1: No, para, millor que paris i facis el que hagis de fer.
0: S'ha de vigilar, eh? S'ha de vigilar molt.
4: Els perds, doncs a mi el tema picada és fatal. Si hi ha algun bitxo que corre per aquí, em picarà. A no ser que hi hagi el meu germà, que sempre rep més que jo. El tema vespa sí que ja tinc una història que hauria d'anar a l'apartat de la confessió.
5: La confessió.
4: En tot cas, us l'explico un altre dia.

0: És la meva essència. Ens canten les Montses per apropar-nos ja a la barrera psicològica de les 9 del matí, no abans sense obrir el següent moble.
1: La confessió.
0: Obrim el confessionari. Avui, Laia, tens tu l'oportunitat de redimir-te. Avui, maternitat, lingüística, hermenèutica o consum?
2: No, salut mental, et diria,
0: salut,
2: no?
0: Va, sí. Salut mental. Endavant.
2: A veure, mira, us ho explico. Jo no ho sembla, però vull dir que en general vosaltres diríeu que jo soc una persona que és bastant oberta i oberta a conèixer noves experiències i a, no ho sé, anar lluny de casa i tot plegat. Però em passa una cosa...
0: Atenció que no
2: dic
0: turisme, he dit anar lluny de casa.
2: Bueno, vull dir anar a veure gent, a desplaçar-me, anar a llocs on no conec a ningú, no és tan problema, no? Doncs heu de saber que hi ha una cosa que em passa, i em passa des de tota la vida, que és que quan vaig a un lloc desconegut em poso fatal. O sigui, em poso fatal de mal de panxa, però
3: nervis.
2: Però una cosa a nivell patològic. Llavors, jo em passa que m'agafa més a més a mal de panxa i a vomitar. Llavors, jo he vomitat a molts llocs que he visitat. I jo recordo doncs anar a vacances amb els meus pares i el primer dia doncs quedar-me a l'hotel de mal de panxa, de vòmits, he vomitat a Londres, vaig anar al lloc més lluny anat és a Cuba i em vaig passar doncs un dia també vaig arribar a Cuba, vaig trepitjar i em vaig fotre la gran vomitada perquè tinc unes pors atàviques que no entenc, no sé, de que em passi alguna cosa i res, i que sapigueu això que m'ha passat en diversos llocs, que quan vaig marxar d'Erasmus vaig estar 2 dies sencers, 48 hores, sense ingerir absolutament res.
4: No convideu a la Laia, eh? No pot sortir del país.
2: No, ho estic treballant, he de dir.
5: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts! Cada dia de

0: Ens canten els Every Night per obrir aquesta nova hora. Són les 9 i 3 minuts. Som els experts i us despertem cada matí aquí a ICAT fins les 10 amb la companyia de la Laura Grau. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: I els oients als quals instem a votar la cançó de les 10. Ja sabeu com fer-ho.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: Aquí al nostre grup de WhatsApp teniu penjada l'enquesta amb les quatre cançons que us llença en Sergi que podeu votar per decidir l'última del programa d'avui.
3: L'efemèrdida!
0: Com sempre, això li causa inspiració.
2: Un 20 de maig com avui de l'any 46, és a dir, un dia després que naixés en Vera Tàpies, naixia una altra coneguda cantant, la Cher.

0: Laura, què a la Cher?
1: Bé, a mi em fa bon rotllo, no la vaig seguir gaire perquè evidentment doncs, a mi em queda una mica lluny, però bé, no?
0: És d'aquestes artistes de sempre, perquè és que ha marcat 5 dècades, eh?
1: Sí, sí.
0: La seva carrera musical és que és eterna, s'ha eternitzat no només amb la música, sinó la televisió i el cinema, que fins i tot li va fer guanyar un Òscar, que l'han convertit en una de les artistes més influents de la cultura pop. Avui volem celebrar els 80 anys de la Cher, fem-vos escollir entre 4 de les seves cançons més conegudes. Aquesta que sentim és la primera, de Shub Shub Song, és una versió d'un tema de l'any 63 de Betty Everett, que va formar part de la banda sonora de la pel·li Sirenes, on la Cher i apareixia al costat de Winona Ryder i Christina Ricci. La segona cançó que us proposem també és cinematogràfica. No sé si la ubiques, aquesta és de la pel·lícula de Bill Murray, Atrapat amb el temps, la de... El dia de la marmota. Doncs sí, cada vegada que es despertava Bill Murray ho feia escoltant aquesta cançó, que cantava en el duet Sonny i Cher, que estava format per la cantant amb qui aleshores era la seva parella, Sonny Bono. Data del 65, però més de 3 dècades després, el tombant de segle de Cher va tornar a ser número 1 amb més de 60 anys amb aquest disc marcat per la utilització de l'autotune.

0: qual ja et comença a sonar una mica més.
1: Sí, és increïble. Això és bastant ja més norantero, no?
0: Això era 98, 1998.
1: Clar, molt bé.
0: Però va sonar moltíssim. De fet, és un dels senzills que més s'ha venut de la història.
1: Típica cançó del hipster. S'ha de saber.
0: Exacte, s'ha de saber, s'ha d'ubicar, eh? 1998, número 1, a més d'una vintena de països. I, de fet, no va ser l'única cançó del disc que ho va petar. Aquesta també.

0: Aquesta altra cançó del Disbelief es diu Strong Enough, una cançó de resistència que diversos crítics musicals la van arribar a comparar amb l'I Will Survive de la Gloria Gaynor. La Cher va demostrar que podia ser número 1 en 3 dècades diferents. Això no ho han aconseguit gaires, eh? 4 cançons de la Cher per celebrar el seu 80è aniversari. Tu quina votes, Laura? The Shook Shook Song, I Got You Babe, Believe o Strong Enough?
1: Jo crec que Believe.
0: Believe sí. Va segon ara mateix perquè diria que és aquesta la que va encapçalant les votacions. A mi m'ha sobtat, eh? Però Strong Enough de moment és la cançó més votada. Veurem si aconsegueix la victòria.
2: Poquet, eh? Believe li falta per arribar als mateixos clics que Strong Enough i ja més lluny The Shook Shook Song i I Got You Babe. La decisió és vostra. A les 10 sonarà una cançó de la Cher, la que vosaltres hagueu votat. Ara seguim amb una mica de K-pop amb els BTS i el que segurament un dels seus temes més coneguts, el Dynamite.

0: Així sona els experts.
1: El negoci que genera el lloguer a casa nostra suposa ni més ni menys que un 3,5% del PIB català.
2: Se viene una altra bombolla?
1: No, tenemos una altra bombolla.
2: No,
1: bon
2: se
1: dia.
2: Viene, ja hi és, ja hi és.
1: Bon dia.
2: Hola, tenim una bombolla.
1: Soc la bombolla.
2: Hola, bombolla.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un quart, menys 5, de 10 del matí d'avui, dimecres, dia 20 de maig, nou espai categòric de la Laura Grau. Oients, ja podeu començar a arrenglerar-vos i a definir-vos. Avui la categoria és Sóc així, depenent de com relaciono amb el sol.
1: Home, més que res, perquè ara ja ve. Arriba l'estiu, nois. Sí, sí, us agradi o no us agradi?
2: Ah, em pensava que portaves aquest tema perquè ahir a l'Hormiguero va entrevistar l'imbècil del Marcos Llorente. És aquest jugador de l'Atlètic de Madrid que va dient que no ens hem de posar crema solar.
1: Mare de Déu.
2: No sé si l'has sentit.
1: No, per què la van entrevistar?
2: És que és això, i va tornar a repetir en prime time que no cal posar-te crema solar, eh?
0: Per?
2: Doncs perquè no.
1: Perquè
2: el cos, tu et pots posar a les hores de més sol que tu ja t'habitues.
3: T'ho diré, selecció natural una mica. Vull dir que no se'n posi sobretot.
2: Nega els càncers de pell i aquestes coses, aquest imbècil.
0: Laura, vull
1: inclou... No era per això, però vaja.
0: Spoiler, inclouràs la típica persona que diu ai, mai em poso morena, mai em poso morena, i porta 40 anys dient-ho. Digues que no, tu no et poses morena i no t'hi posaràs.
1: Us ho hareu de quedar a escoltar-ho per saber-ho. Disclaimer, ja sabem que el sol és dolent per tot, vale? No vinc aquí a fer cap tipus d'apologia del sol, no sóc el Marcos Llorente aquest. Jo ja sé que això és dolentíssim per la pell i per tot, excepte per l'estat d'ànim.
2: Vinga, volem sol.

0: Sí, no es pot negar, vale? Això també és un fet científic, ho podeu buscar a internet, li podeu preguntar a la Chati, a qui vulgueu, però sí, les hormones de la felicitat estan associades als rajos de sol i ja està. I més, igual que sigueu gent molt maniàtica, que no vulgueu que us toqui ni un raig de sol ni res, estareu de més bon humor segur si fa bon temps i si fa sol. Per tant, això d'entrada ja és una victòria col·lectiva per tothom.
1: Per començar, la humanitat no existiria sense sol.
0: Exacte, les plantes no podrien fer la fotosíntesi.
2: No existiria res sense sol, ni els eclipsis.
0: Ni els eclipsis. Llavors, comencen les clàssiques discussions. Digueu-me si sou aquesta persona que inicia aquesta discussió, perquè és que jo no la vull iniciar mai, no la vull tenir, aquesta discussió. De si hem de seure a una terrassa al sol o hem de seure a una terrassa a l'ombra. Me la pela, companys. A mi m'agrada el sol, em poso una mica de crema i em poso morena. Si volem anar a l'ombra, volem anar a l'ombra. Però és que hi ha gent que de veritat té un problema amb això perquè no pot cedir de la seva posició.
1: Jo sóc dels que, quan tothom diu no, a l'ombra, dic no, si hi ha un raconet de sol, tranquils.
2: Mira, jo encara ho veig i ho pujo. Jo sóc el que em sacrifico. No vull anar ara de fill de l'home que mor pels vostres pecats, però sempre agafo la que té un cantonadeta de sol.
1: Exacte.
2: Mentre la gent que això està a l'ombra, jo em rosteixo allí a la cantonada.
0: Sí. Sempre hi ha d'haver uns quants sacrificats que ens rostim per gust o per evitació del conflicte.
1: Exacte.
0: Però a mi el que m'agradaria és que no haguem de tenir aquesta discussió. De veritat ho dic, eh? És que no tinc gens de paciència. Jo cada cop que em faig més gran, menys la vull tenir. Seiem on us doni la puta gana. De veritat, a mi no em toca els nassos ja més. Jo cedeixo. Però hi ha gent que no cedeix perquè és que de veritat li agrada molt, molt, molt l'ombra i no pot suportar el sol.

0: teva casa banyada en crema solar factor 50, no li tocaran mai ni una mica de melanina en tot el cos. I a més, ells que facin el que els doni la gana, però és que a sobre són d'aquests que t'obliguen a tu a posar-te'n. O sigui, tu ja te'ls trobes i et diuen, t'has posat crema? I tu, sí, bueno, fa moltes hores, ja te l'han tret, ja te l'estan posant a la cara. Bueno, que està molt bé, aquesta mena d'instint maternal i que et vulguin cuidar i tal, però arriba un punt que dius, no, i tu fes el que et doni la gana. Amb la teva crema solar i jo ja em posaré la meva, perquè a més n'hi ha d'aquestes que són horroroses, perquè són superllefiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva.
1: N'hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si no...
0: No, jo, des que vaig trobar la meva crema solar preferida, jo ja no m'he mogut allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me la suda, també. Sí. Vull dir, jo em gasto diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que a més de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. Perquè no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
2: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap, llavors. Prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que, com si anessis al casal d'estiu i tinguessis 5 anys. I has agafat la gorra, tal, no tinc gorra, no vull gorra.
2: I un barret cònic, has provat.
1: Passo, pitjor, aquella visera...
2: Ah, sí, que només és visera.
1: Oh, que lletja, sí, la visera.
0: Això és horrorós. A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens riem molt, però realment té sentit, no?
1: Ahir em vaig veure 3 o 4, eh?
3: Sí, jo crec que això anirà en augment, jo crec.
1: Sí.
0: Bueno, és que clar, és insuportable, ja arriba un punt.
2: En lloc de riure'ns tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
2: Vinga.
4: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa del sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
3: Ah, estem d'acord aquí, eh?
0: Què m'estàs dient?
3: Si
0: es fa de nit a les 9 del vespre.
3: Sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
0: Jo, si tinc un interior, em sento que estic faltant el respecte al Mediterrani, a la vida.
3: Vull et diré més, ampliem-ho a quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig no et pots quedar a casa. Perquè casa és a l'interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol. És igual.
3: Sí. L'altre dia em va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
2: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
2: Clar.
0: Llavors, clar, no. És veritat que jo penso que no és tan greu, vale? Que podem buscar una ombreta o podem anar a la platja o podem fer alguna cosa per refrescar-nos, però que podem seguir quedant a fora. Ara, hi ha gent que té la necessitat de preguntar, fins i tot abans de sortir de casa seva, si el lloc on anem té interior i té aire condicionat. O sigui, ells...
3: Però no podem dependre
0: del canvi climàtic.
3: No podem dependre de
2: l'aire condicionat. Jo quan el noto surto pel... Torno a sortir el carrer, mort de fred.
0: Amb l'aire condicionat? Home, jo entenc que si està millor, però tu no pots dependre d'això per fer plans. O sigui, jo tinc amics que no van a llocs interiors que no hi hagi aire condicionat.
1: Jo sóc en aquest equip, eh? Estic sol aquí?
3: No, però s'ha d'anar a llocs on hi ha ombra, llocs més frescos, més del Pirineu.
1: Però si no n'hi ha, potser no n'hi ha.
0: Refugis climàtics.
3: Clar,
0: refugis climàtics. Hem quedat a la biblioteca. És que, clar, m'han obligat a quedar en centres comercials només perquè hi ha aire condicionat. I jo no entraré en centre comercial a passar la tarda.
2: I tant, jo no vull ser Tim Laia, però en això coincideixo jo al llarg de l'estiu, que segueixo anant al cine, alguna vegada he agafat la jaqueteta d'entretemps i me l'he posat 40 de la sala.
1: Vull dir, hi ha trens que dius, però què és aquesta cubitera, per favor?
0: Ah, no, ells no coneixen el pantoner del gris.
3: No.
0: A l'hivern et van a bullir viu allà dins amb la calefacció i a l'estiu et van a congelar com una gamba.
1: O no funciona absolutament res d'aire condicionat i allà no t'hi pots morir.
0: No hi ha manera de trobar la temperatura dins d'un tren de Rodalies. I ja per últim, gent que jo també m'identifico amb aquesta penya, surt un raig de sol i estem obligats a viure a la platja.
4: Porto dues hores a sota el solete.
1: Tu ets llangardaix?
0: Bueno, no, és que d'entrada soc de Blanes. Llavors, tota la meva adolescència l'he viscut a la platja, no feia falta ni casals d'estiu, ni campaments, ni res. Tu anaves allà i et posaves cada dia a la mateixa parcel·la, que això és una cosa que fa molta gràcia dels pobles de platja, que només ho coneixem nosaltres, una mica aquesta afició que tenim, de que tu sempre vas al mateix lloc de la platja.
1: Amb això estic d'acord. No estic d'acord amb els que van a ocupar un espai, sí, a la cursa primera del matí i dir, aquest és el meu espai, iau. I claven allà
0: la sombrilla. Jo respecto, primer que arriba, primer que seu.
1: Què és això?
0: I a més, generes comunitat, perquè tu, com que cada dia vas al mateix lloc, tens veïns de parcel·la, de platja.
1: Ja, ja.
0: Llavors, jo almenys això d'adolescent ho recordo molt, que hi havia un grup d'adolescents, igual que nosaltres, que es posaven al nostre costat cada dia, i al final ja ens vam fer amics, vull dir, tot l'estiu allà, saps?, compartint els mateixos metres quadrats de platja.
3: Però això de tantes hores assegut en un lloc no ho acabo de veure gens, eh?
0: No cal que estiguis assegut, no, pots jugar a pales, pots jugar a volei, pots jugar a cartes, sí, assegut, i tal.
3: Cartes sota el sol aquell que no hi ha ni un
0: ombra.
3: Una
0: mica de parasol, també.
1: Exacte.
0: Però és divertidíssim estar-te tot el dia a la platja.
1: Que no entén aquest món.
0: No
1: enteneu.
0: No,
1: la Laia és de bosc.
2: Sabeu que hi ha taulells d'escacs com de roba, que els pots enrotllar i el desplegues a la sorra.
0: Mira,
3: va moure les peces, perquè la platja no és quieta. Vull dir que hi ha molta sorra i fa onades dintre la sorra.
2: Has de planar una mica, però la textura és perfecta.
3: I se't posa per dintre, mig de la roba i tot.
0: I ja quan comença a tenir una edat, cadira. Jo faré la típica iaia, ho tinc claríssim.
3: Seré aquesta iaia. Has de carregar la cadira, has de carregar una cadireta
0: d'aquestes que pesa poc.
1: Sí, ara n'hi ha d'alumini que pesen poquíssim.
0: I que només són l'estructura ben bé, no tenen ni allò, ni els, com es diu, per el reposabraços, ni res. Jo seré aquesta iaia, són unes iaies que jo no sé ni com estan vives, perquè tenen la pell morada de tants anys que porten sota el sol, però també, no vull ser jo ara Marcos Llorente, però que dius, aquesta gent, quan eren joves, no tenien les cremes solars que tenim ara. Exacte. I mira, tu, allà segueixen.
1: Mira, allà segueixen, eh?
2: Oients, categoritzeu-vos, digueu-nos quin és el vostre pal sota el sol. En Ciso diu que ell és team Terrassa amb sol, com jo, però per un motiu, que és que l'ombra la birra es calenta.
1: És veritat.
2: Ciso, que és per feina.
0: No? El sol no es calenta.
1: Ara hem de dir, el sol encara més.
2: És el que diu ell. Mira, i el Jordi et diu, Sergi, imbècil, el tio aquest que has dit, aquest tal
0: Llorente. El Marcos
1: Llorente. Llorente. Home, és que Llorente. Aquest, de veritat. No hi ha problema d'agafar-ho.
2: Gràcies, Laura Grau.
0: A vosaltres.
1: Adéu, Laura.
2: Fins
0: apa, adéu.
2: Demà. I
0: adéu,
2: seguim ara amb la Ludwig Van, que ens canta El teu amor.

0: 9:23, fa una estona llarga, sentíem un oient pare, no un oient docent, que ens volia mirar també la seva prèvia de la jornada d'avui. Amb aquest cartell, Laia, que tu, jo te l'he ensenyat, però il·lus de mi, jo et deia, Laia, mira, els pares també tenen cartells que donen suport a la vaga. I tu, la Laia m'ha dit, ja fa dies que el remoc aquest cartell, no?
1: Clar.
0: El que diu, les famílies també donen suport a la vaga. Avui, del sector de l'educació, de 0 a 3, probablement, dintre del ja maltractat col·lectiu de docents, les educadores i les condicions de l'escola Bressol són potser les més oblidades, és a dir, insisteixo, període de 0 a 3 anys.
1: Sí, ja fa temps que diversos col·lectius en defensa del que es coneix com l'educació de 0 a 3 posen una mica el crit al cel en defensa d'uns mínims que no estan per ara gens garantits. És fonamental, asseguren, que d'entrada sigui una etapa reconeguda com a part plena i essencial del procés educatiu de les criatures, perquè el 0 a 3 forma part del 0 a 6 i com a tal hauria de tenir el mateix valor, el mateix reconeixement, el mateix suport que qualsevol altra etapa educativa, cosa que avui en dia no passa. Diuen que és un reconeixement que no és només una qüestió tècnica, sinó també una qüestió de justícia i d'inversió de futur, allò que diem a vegades, és una inversió de futur. Està comprovat que després hi ha menys delinqüència juvenil si les criatures han passat per l'escola Bressol, etc. No? El cicle 0-3 és motor de canvi i d'equitat, perquè en el fons també és una manera d'assegurar aquesta balança social. És l'inici de la construcció del subjecte. Asseguren que és el moment en què les criatures comencen a explorar, comencen a vincular-se, a créixer emocionalment, socialment, i això diuen que no pot quedar infrafinançat, no pot dependre d'una situació econòmica de les famílies. Tenim la sort que una oient, la Laia, és mestra d'educació infantil i ella ens ha explicat exclusivament pels experts quina és la importància d'aquesta etapa educativa segons el seu punt de vista.
2: L'etapa 0-3 és molt important, molt. Sí que és veritat que per la poca conciliació que hi ha en aquest país, els nanos han de començar a anar a l'escola Bressol a partir dels 5 mesos. Ara, tot i no ser obligada, és molt, molt necessària i molt, molt important. Durant aquesta etapa és quan el cervell es desenvolupa més de pressa. És la base de tot. Si tu no tens una bona educació, si tu reps maltracte perquè que hi hagi 8 nadons en una aula amb només una educadora, o que hi hagi 20 infants de 2 anys només amb una educadora, que per una gallina ecològica la llei digui que es necessiten 4 metres quadrats i per un infant només te'n demanen 2, això és maltracte.
1: Veieu que les reivindicacions no són poques. Ens negava d'apuntar alguna més, la Laia.
2: Les educadores que ens dediquem a aquest sector cobrem el salari mínim interprofessional i algunes menys, i no pararem fins que se'ns millorin les condicions a nosaltres, però sobretot als nens i nenes. Volem una baixada de ràtio. Si tu mires països, sobretot del nord, les ràtios són de 4 nadons per una educadora, de 6 infants d'un any, i sempre, sempre, sempre tenen una companya. Aquí el que també demanem és això, tenir una companya, o sempre ser dues dintre l'aula. També és molt gros tot el que se'ns exigeix, però amb 20 nens per aula no els podem tractar com ells es mereixen. No podem cobrir les necessitats que ells tenen. Que aquesta edat, evidentment, que és educació, i fem moltes coses, però l'educació també cau en els moments de higiene, en els moments d'atenció, en la gestió emocional, tot això, i amb 20 nanos per aula no pots dedicar-te a això. Passes el dia canviant bolquers i intentant que ningú es mati. No pots fer res més. Per més que tu vagis a les portes obertes d'una escola i et diguin què fem això, què fem allò, mentida, s'intenta, però no es pot.
1: Veieu que les reclamacions són moltes. També es defensa que el 0 a 3 ha de ser gratuït i universal perquè totes les famílies puguin escollir lliurement portar-hi els seus infants sense que el cost econòmic sigui un obstacle. No pot ser que aquest cicle sigui només un privilegi a l'abast de qui s'ho pot pagar, ni que la manca de recursos limiti el dret a una educació de qualitat des de ja, des dels primers mesos de vida.
0: Estic segur que demà a primera hora rebrem algunes cròniques més, alguns oients
1: sí,
0: docents i alguns oients afes que avui es tornen a mobilitzar. 3 minutets perquè siguin 2:15. De seguida obrim l'actualitat de la jornada. Ara però ens quedem amb en Pau Ballbé, que ens canta Aquest cop sí.

els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en punt, dos quarts a deu, hora de despertar-vos informats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Avui és 20 de maig, avui és dimecres. Què cal saber per avui?
1: Que el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp al telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Més coses. La Generalitat es reuneix aquesta tarda amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Els comuns, l'altra pota per garantir els suports al Parlament, també intenta redefinir amb el govern alguns aspectes del pacte signat a començaments d'any. D'altra banda, la USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària s'en desmarca. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. A Barcelona, Metges de Catalunya convoca per avui una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i entre les reivindicacions principals dels metges hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic. I acabo explicant-vos que la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell i el president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
0: Dos minuts, passen de dos quarts, Anna, que no t'esperaves saber avui.
1: Doncs mireu que una família de neguets va endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. De fet, va ser l'anècdota d'ahir a l'aeroport de la capital catalana. Es veu que quan el pilot doncs, ja ho tenia tot a punt per enlairar-se, va haver d'esperar-se uns segons perquè just a la pista d'enlairament estaven creuant doncs, la mare i els seus 5 fills de neguets. Se'ls veia, de fet, una mica desorientats, però ara ja són... Sí, noi? Ara ja són al seu medi natural, on es veu que hi van tornar per si mateixos. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant i es veu que això doncs, no és un fet habitual, però tampoc és estrany que hagi passat.
0: El titular d'esports a aquesta hora...
1: Alexia Putellas diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bo en les transicions cap a la porteria. La final de la Champions es jugarà dissabte a les 6 de la tarda a Oslo i el Barça podria recuperar Caroline Graham Hansen i Irene Paredes. A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga a la piscina de l'Olympiacos. A la Lliga, el Sabadell jugarà la final contra el Barceloneta i a la Lliga femenina, Mataró i Sabadell juguen avui el primer partit de l'altra semifinal a les 7 de la tarda.
0: I pel que fa al temps, avui torna el sol.
1: Sí, a partir d'avui comença una pujada de les temperatures que ens durà un ambient més estiuenc i calorós. Dominarà el sol amb només algunes nuvolades al Pirineu i les temperatures s'acostaran més fàcilment als 30 i als 35 graus a Ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats al Ripollès i a Osona.
0: 3 minutets passen de dos quarts. Ara de seguida parlem de teatre amb la Rita Oller, no sense abans donar pas a la Lady Gaga i la seva dansa de la mort, The Dead Dance.

0: Escolta Sicat. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. A ICAT.
1: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
2: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
3: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
4: de rialles.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
6: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
7: Us esperem!
8: Serà brutal!
2: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
9: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
10: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
9: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
10: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
9: Calla, que ens fotran fora.
10: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
9: I realment ho estem fent superbé.
2: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
11: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja't un cagarro.

0: Vaig anar-hi ahir mateix, però...
1: Doncs jo també.
0: No, vaig anar a la sala del costat, al cine Maldà.
1: Ah.
0: Tu estaves a la sala de teatre.
1: Sí.
0: I estàvem fruint a la vegada.
1: Sí.
0: Molt guai allí, eh? És més, és tan, no només és arquitectònicament és guai, sinó que pots, és tan proper que pots parlar amb els projeccionistes, si vols. Bueno, jo ho he fet alguna vegada perquè em faci... Què feu aquí dintre? Puc entrar? I sempre em diuen no.
1: Tu no pares d'intentar-ho, està bé.
0: Els umzeig, vaig dir, puc fer una foto des de fora?
1: I què t'han dit?
0: No, estic treballant. I tot, entrar a la sala. Bé, a la sala del costat del cine Maldà i al teatre Maldà, i aquests dies teniu en cartell Un cactus i altres desastres. Què et va semblar? La crítica just l'endemà al matí d'anar-la a veure.
1: Sí, exactament. Doncs és una obra que posa sobre la taula la salut mental. Llavors, la protagonista és una actriu cantant que té el síndrome de la impostora constantment. Llavors, s'intenta explicar a través de les cançons que escriu. Llavors, coneixerem tot de personatges de la seva vida, com els seus psicòlegs, els seus psicoanalistes... I crec que hi ha una cosa molt bonica de l'espectacle, que és que parla de la depressió, però des d'un punt com lluminós, no?
2: Que, bueno, té molt mèrit.
1: Sí, i que exposa la situació d'aquesta noia molt ben acompanyada per dos altres intèrprets que canten de meravella, toquen de meravella, o sigui, és com un concert teatralitzat.
2: Que bé, i... no?
1: Sí.
2: Molt bé, el Maldà especialitzant també en coses musicals, no? No tenim també el mal d'aquests dies les Feliuets fent l'amor a mort?
1: És veritat que hi tornen.
2: Que a mi em va encantar també quan la vaig veure la primera vegada. Vull dir que està molt guai que el Maldà sempre com vas a veure coses i moltes vegades musicalitzades, no?
1: Sí, a part aquests musicals de petit format,
2: exacte,
1: a mi m'encanten, perquè tenen l'oportunitat de connectar amb el públic d'una manera molt diferent, no? De fet, a l'obra d'ahir en moments interactuaven amb el públic.
2: Clar, és tot tan petit, que estàs tan a prop, no? Que és fàcil fer-ho.
1: Sí, et fan sentir com a casa, el Maldà. Mm-hmm. Llavors, si voleu anar, i són fins al 31 de maig, aquest musical ens el presenta la companyia Com un llum, i els intèrprets són la Nila Pedrós, en Pau Oliver, la Clàudia Nogués, que en aquest cas, conjuntament amb l'Alícia Serrat, han escrit, i l'Alícia en aquest cas ha dirigit l'obra. I teniu fins al 31 de maig, i com sempre, entrades per Cultura Jove.
2: Molt bé. You like potato? And you like potato?
0: You like tomato? And you like tomato? I podeu anar a la Sala Torno de Tarragona, sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala, a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers de, ara no sé si era Frank Sinatra, Nat King Cole, es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato. Ah. És una obra de teatre que en van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com jo deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Vale. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges 10 anys després es retroben.
2: I la
1: que
2: podríem veure si no hem vist la primera? O...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet la primera, i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit igual.
2: Genial.
1: Sí, és una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot d'empreure peus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho, i el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Ah, sí,
1: vaig pensar que fora, els està impactant. I llavors és un text divertidíssim, el dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la Calòrica, aneu-hi si teniu l'oportunitat, a més que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, eh? Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Han allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: I un dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia crec que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de Dalt a Baix, se l'has escoltat?
1: Encara no, ah. Prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista per una, tinc una tarda per sentir-me'l de dalt a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat, on repeat. És magnífica, a mi m'ha encantat. I és que el Quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenten la segona part, que es diu Diàstole. I faran un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. El gironencs us queda a prop, així que si podeu, aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del Festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest dissabte, això, eh?
2: Aquest dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així sí. Que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons, i com per exemple Didalet. Un dia

0: Com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, si us plau. En aquest cas, fan aquest barbershop, no? Vull dir que per mi té una cosa que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

té aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Per mi toquen tots els pals i ho fan
1: amb
0: molta
1: gràcia. És que l'Arnau Tordera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, el de l'Arnau Tordera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Tordera primer, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món, perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi. Aprofiteu
1: que hi
0: som.
1: Tenim molts fans d'Obeses, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Les 9:48, ara declarat fan de... A veure si endevines qui són els que ara sonen, Rita. És a Bollywood. Mira, en Jordi, el nostre oient, just que quan començava el teu espai, ens ha enviat un WhatsApp i diu, ha arribat el moment ASMR. Crec que és perquè és molt fan de la teva veu. Jordi, no sé, mini red flag. T'interessen també els continguts de la Rita? Ara diu, sí, sí, el tema també. Vale, Jordi.
0: Ah, bé, gràcies, Jordi.
2: Okay, vale, els has endevinat ja qui són?
0: He de confessar que ni idea, Laia.
1: Charango presente!
0: Epa!

0: Així sona els experts.
1: 3:45 de 8 del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
2: Sí, però no són 3:45, tranquils, podeu dormir una mica més. Són 2:45.
1: No, no, anava a dir que faltaven 2 minuts per 3:45.
2: Però no ho has dit.
3: Falten 3 minuts perquè em faltin 4 per 3:15.
2: Per què no diu 2:45? Que tota
3: o passen 8 minuts de 2:15.
1: Això de 2:30 serà molt vaga.
2: No, només pot ser una hora, 2:30 i és ara.
3: Són les 7:38.
1: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
2: Que
1: s'exaureix.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 9 i 52 minuts anem tancant el programa amb el recull dels millors àudios que hem rebut al llarg del matí.
1: Vull fer una fe de Terres primer, perquè les Feliuets no són al Maldà, són al Teatre La Fàbrica del Ferró.
0: Ara sí.
1: Que
0: ara
1: teniu
0: sí.
1: fins a final de mes amb Amor a Mort, que està molt bé.
0: Avui és el Dia Internacional de les Abelles. Rita, quina opinió et mereixen aquests animals?
2: Jo he de dir que una vegada em va picar, jo tinc molta al·lèrgia, reacció al·lèrgica a mosquits, tot i se m'infla i em surten butllofes de pus. És una cosa tremenda. I me'n vaig anar de viatge a Menorca i em va picar un bitxo, no sabem què era, vaig tenir una infecció que em va durar 2 mesos.
1: Ostres.
2: No, però a part se m'infla la cama, però el doble del que tenia, o sigui, una cosa bastant espectacular.
0: De fet l'has vist, no? Perquè hi ha casos com aquests.
2: Ah, sí?
0: La sèrie, sí, sempre ve gent que sempre li passa tot a ell.
2: Doncs mira, sóc aquesta persona, malauradament.
0: Avui us hem demanat històries de picades i remeis personals.
3: Li va picar una vespa al meu fill petit, doncs 4 anys o així, una mica cap a l'ull. L'endemà vam decidir que anàvem a la platja amb una cala que s'havia de caminar una miqueta. El nen cada vegada allò més inflat. Al final ja tenia l'ull deformat i vam acabar el dia com si fos el pobre noi del Wonder.
4: La confessió.
3: Clar, el metge ja no estava per anar-hi.
5: Claro.
3: Quan vaig anar-hi l'endemà em van renyar bastant, em van dir que on anava amb aquell ull, si hagués vingut immediatament, haguessin punxat algo en el culo i no aquella manera que després hi vaig haver de donar antibiòtic no sé quants dies. I em vaig sentir molt mala madre. En fi, que vagi bé.
6: Tema meduses, jo crec que això és una moda. Tota la vida hi ha hagut meduses. Sí, ara el canvi climàtic, hi ha més meduses. Meduses n'hi ha hagut al mar perquè és on viuen. Ahir em va picar una vegada una medusa, em van posar una crema i ni me'n vaig enterar, vale? Emprenya més que estiguis a la tovallola i et vingui el típic gos d'amo maleducat i el gos suelto i et trepitja i et puja a la tovallola. Pot córrer com un histèric que una medusa que està en el seu lloc nedant i va fent, vale? És com tot.
7: A mi sí que m'han picat les abelles més d'una vegada. Per mi la manera, el remei típic, posar-me i fang. Sempre.
8: I què tal, experts? Soc el Xavi de Castelló, Vallès.
9: Hòstia, Xavi, em caus molt bé!
8: La teva abella és la veritat, i tinc bastant pànic, sobretot quan t'entra en el cotxe. És la pitjor situació, portar un cotxe amb l'abella donant pel sac a l'habitat.

0: Rafa.
1: Ai.
0: Sí. Basco australià de capçalera.
1: Totalment.
0: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
1: No!
0: Quina? Enrotllant-se amb la Kendall Jenner.
1: La trobo més blanca que un poll de paper, aquesta nena. Vull dir que no m'agrada gens. Què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
0: Acaba de fer una creu a Jacob Elordi que ja no ho sé.
2: Ara bé, qui mai falla a la Laia és el Pep Guardiola. Encara que acabi de perdre la Lliga anglesa, ella el felicita igual.
3: I a la Premier, el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga 22 anys després.
0: Gràcies, Pep, molt bé.
2: Què gràcies?
4: Què diu, ara, què diu?
0: Bueno, que molt bé, el Pep sempre fa... Vull dir, que el felicitem, no?
2: Ens ho diré per què, però sí, ha guanyat l'Arsenal.
0: Ah, no, oh, merda.
2: Laia,
0: no ho havia entès bé.
2: Per cert, que no podrà anar a veure el Guardiola si segueix lluny de Catalunya, perquè avui hem descobert que la Laia, quan surt del seu país, es descomposa.
0: Jo no ho sembla, però vull dir que, en general, vosaltres diríeu que jo soc una persona que és bastant oberta.
5: Home, clar, clar que sí.
0: I oberta a conèixer noves experiències. I a, no ho sé, anar lluny de casa i tot plegat. Vaig entrar al súper. Doncs heu de saber que hi ha una cosa que em passa, que és que quan vaig a un lloc desconegut, em poso fatal. Jo em passa que m'agafa més a més a mal de panxa i a vomitar. Llavors jo he vomitat a molts llocs que he visitat. I jo recordo doncs, anar a vacances amb els meus pares i el primer dia doncs, he vomitat a Londres, vaig anar... El lloc més lluny anat és a Cuba i em vaig passar doncs, un dia també, vaig arribar a Cuba, vaig trepitjar i em vaig fotre la gran vomitada perquè...
2: Conclusió, Laia, no marxis del país.
0: No puc marxar.
2: El país et necessita, però tu el necessites més a ell.
0: Clarament.
2: Marxem amb la Cher, ens acomiadem, com sempre, amb la cançó de les 10, la que vosaltres voteu, estimats oients, i l'avançadora ha sigut Strong Enough. Gràcies, Sergi, gràcies, Rita, fins la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.
2: Laia, Víctor, oients, fins
0: demà. Adéu, Roger. Adéu.

Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza. Escoltes i cas.

Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria. Cançó aquesta fantàstica per alliberar energies negatives i males tensions. Gizits, el DJ de Brooklyn, Nova York, capturant el cor i l'ànima de l'òrbita discotequera amb aquest Car Crash. Què tal, com esteu? Bon dia des d'ICAT. Aquí som un matí més al teu costat, els millors artistes preparats, i aquí la tenim a ella, amb la Jules, tot va tirant.

Bona canya el dimecres, amb un altre dels nous talents que promet, emocions fortes, Madison Beer, la cantant que va ser descoberta per Justin Bieber i de les que aterrarà a Barcelona en concert. Això passarà el pròxim 26 de maig al Sant Jordi Club. Va, tornem a casa amb els ritmes més blacky, funky de Petit Ibèric. Això és Bruixa. Bruixa.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
5: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
3: Escoltes ICAT.

Sentiments que cremen amb la nova col·lecció de cançons dels Clima i On Fire que avança el dimecres des d'ICAT amb Maroon 5, reconnectant els Adam Levine amb el so que els va fer famosos, Heroin.

0: Gràcies.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant la distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

Cançó intensa i directa al cor. Aquí teníem la bona afinitat musical entre Changuito i Joan Rovira. Sempre t'estim. I deixa'm ara posar-te una de les noves a Thundercat, recuperant la veu del ja desaparegut raper Mac Miller, amb un ritme i un estil que ens recorda molt a Stevie Wonder. Si no...

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat.

ets una gran revifalla, la que està vivint l'escena de Ponent. Aquí una mostra més amb la veu de la Bru, atrapant-nos de nou amb meravelles com aquesta. Potser demà.

Passen els anys i sempre tornen els grans clàssics, aquest de la mà de Bia i Becky G, renovant el Hips Don't Lie de Shakira. 3:15 del matí, aquí arriba una altra cançó ben motivadora per aquest dimecres amb Alok Pikalit.

Artista que té superàvit de talent i que ens ha fet tocar la glòria amb aquesta cançó del seu nou disc. Fusta mallorquina per engegar aquesta hora. Maria Jaume, sonen ses campanes. I el dimecres, que continua fent el seu camí amb la Ludwig Band, donant-ho tot i més pels sentiments.

Luxe, fama i diners. Meghan Trainor buscant estabilitat emocional i econòmica i amb el cap ple d'idees i il·lusions. Així és com ens continua fent vibrar els somiatrutes i un rajola.

Queen 92, amb una energia que et fa sentir que qualsevol dia pot ser el millor, ritme optimista i positiu, com el que ens porta ara FKA Twigs amb Perfect Stranger.

0: Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Filles de Cassandra i Tan Xugueiras tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
2: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
2: Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

certament Dini, un altre dels grans atractius del Festival Cruïlla, l'11 de juliol i al Parc del Fòrum, allà la tindrem amb aquesta cançó de primavera i amb la resta dels seus temes. La mar de bé, seguim amb Kendrick Lamar, el raper que aquest 2026 suma ja 5 nous Grammys a la seva carrera.

Doncs tot flueix, eh? Tot vibra amb Guillem Bautista, recordant-nos que, tot i els alts i baixos, a vegades la vida no està mal. I gens malament sonen els BTS, amb un so més calmadet, del que ens tenen acostumats, fent grans onades amb cançons com aquesta Swim.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
5: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
5: A mi m'encanteu vosaltres. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a iCat.

novetats que fan, les noves històries de Dan Pelau i el Comboi. La veritat és que no decepcionen i ens ho tornen a demostrar amb la seva habitual fórmula pop-rockera. Seguim amb una de les més celebrades de la temporada, Bruno Mars amb Light Just Might.

0: Escoltes ICAT.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? Hey,
1: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zop, me la sua, que tinguis més likes.
3: Hola, Fran, Aina.
4: Hola, nota de veu.
5: Bona tarda, notes.
0: Nota de veu.
1: El telèfon del programa?
0: 677 50 61 53.
1: 677 50 61 53.
0: Nota de veu.
1: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Que la fortuna passi i no s'aturi.
1: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
0: Nota de veu.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de festivals, perquè aquesta setmana en comencen 3 arreu del territori. El primer, demà dijous, a Sabadell, l'Observa. I want to translate what the universe
2: says. Translate what my body wants. Carlota Flanoch serà l'encarregada de donar el tret de sortida al festival. Serà a les 7 de la tarda a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell i l'entrada és gratuïta. L'endemà divendres serà el moment dels garrotins de Miquel del Roig i de les cançons de Buhos. Quina liada serà perquè t'estimo de matinada, no tu que et necessito. El concert, que començarà a les 10 de la nit, serà gratuït, però cal reserva prèvia.
0: El Festival Observa estarà en marxa fins al 7 de juny i podreu veure també, per exemple, a Sopa de Cabra. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món. Que, recordem, estan en plena gira de celebració dels 40 anys de carrera. També hi haurà Lia Kali. Divaldon de l'arte, pase donde el mundo llora. O també Selva Nua, entre molts altres.
2: L'Observa, dèiem, arrenca demà a Sabadell i ara anem fins al Maresme, a Vilassar de Dalt i de Mar, perquè divendres comença la 5a edició del Floral. El festival impulsat per Judith Nederman per donar veu a dones artistes s'inaugurarà a les 8 del vespre amb Leire Struck, que sentim de fons, sobre l'escenari del Parc de Can Rafart de Vilassar de Dalt. I pel mateix escenari, divendres, s'hi farà l'espectacle de dansa de Karen Lugo, la jazzista Andrea Motis i Adama Sissoko i Momi Maiga.
0: Durant el cap de setmana també s'hi podrà escoltar, entre molts altres, per exemple, la valenciana La Maria.

0: o també les tartes relena.
1: Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc.
0: També hi haurà, per exemple, la cantautora Júlia Boncompte.
2: La cantautora Judith Nederman, directora del Festival Floral, apuntava a l'Independents d'ICAT perquè és encara molt important programar un cartell amb només dones artistes.
3: Creiem que encara queda molt per fer perquè les dones artistes podrien estar encara més al centre del que estan. En aquest sentit, estem molt tranquil·les i orgulloses de la feina que fem, però evidentment això es podria encomanar a altres festivals i cicles. I a més, també creiem que fem una feina molt important de programar propostes emergents.
0: I acabem la ruta de festivals a Corbera d'Ebre. Dissabte hi arrenca el Perifèria Cultural, el cicle que vol acostar propostes culturals de qualitat a municipis que sovint queden allunyats de l'escena cultural principal.
2: Comença amb un homenatge a les víctimes del franquisme que combina narració i música. L'espectacle es titula Guerra, Exili, Revenja i va a càrrec de l'actor i director Joan Lluís Bozzo i la cantautora Anabel Villalonga. La jornada també inclourà un tast de la música del duet Terrae.
4: Despediu-vos de la filla, mare del cor dolorós.
0: Si no podeu anar dissabte a Corbera d'Ebre, també podreu veure el mateix espectacle, aquest Guerra, Exili i Revenja, i també el duet Terrae el 29 de maig a Porreres. El festival, el Perifèria Cultural, s'allargarà fins al 15 de novembre i visitarà una trentena de municipis dels Països Catalans amb propostes com Masoni. També David Carabén i la Vicky Mel.
5: Vull com el vent per entre els arbres, com quan s'enxample sota...
0: O també el duet format per Meritxell Gené i Borja Penalba.
6: La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres en fruit que me la festegin.
2: I també Judith Nederman, Maria del Mar Bonet, Pepet i Marieta i Tomeu Penya.
0: Parlem ara de dansa. Al Teatre Victòria de Barcelona avui s'hi estrena l'adaptació del Gran Gatsby del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
2: Es podrà veure fins al 31 de maig i l'espectacle combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa.
0: Per Enrique Gasa Valga, aquesta història escrita per Scott Fitzgerald encara és plenament vigent.
7: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual. És el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
2: L'espectacle a Terra Barcelona, després d'haver passat per Àustria, Alemanya i Mònaco, entre d'altres.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia!
8: Escoltes i cas.

0: tota una demostració de com Calvin Harris continua molt inspirat a l'hora de facturar cançons altament ballables.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Del seu nou impacte Satisfy a una de les cançons que més velocitat va donar a la carrera d'Olivia Rodrigo. Aquest Get Him Back...

Sóc un bohèmio, portant-nos a un lloc lluny dels sorolls i on somiar i oblidar problemes, amb una mostra més del seu instint melòdic i poètic. Un quart d'una, de l'altre extrem del planeta ens cau aquesta proposta de l'australià Rule Wild West.

posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. ICAT.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

El ritme hipnòtic i seductor de Tyla, amb una altra classe magistral, de glamour i elegància, portant la cultura africana a l'escenari mundial, al costat de Zara Larsson. I moments ara i cat íntims, i per compartir de ben a prop amb Adrian Lais.

tituleja, deixa ben clar que aquesta cançó d'amor és de les més dolces i romàntiques de Luli Santa Fe i l'Amlique. 12 i 35 minuts, més ritme d'aquí a ICAT amb la nova dosi de caos que s'han marcat al·lèrgiques al pol·len. Apocalipsis Now.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Louis Tomlinson, un altre ex One Direction que també està en fire, eh? Com Harry Styles, convertit sens dubte en una de les més grans estrelles de la música britànica. I aquí ara que et porto una de les parelles més estimades del panorama musical que van acabar sent parella després de cantar aquesta cançó. Shawn Mendes amb la senyorita Camila Cabello.

estem de flipadets amb aquesta cançó. La família 31 fam en el seu millor moment i donant-ho tot i més des d'aquest nou treball Ràdio 31, temporada 2. I amb Olivia Dean anem posant rum a la una del migdia amb una elegància i un estil que ens recorda i molt, eh? Els ja històrics Fleetwood Mac.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: El programa que desperta Catalunya.

tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada crec que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vaig ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.
1: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
2: I crec que els tenim.
3: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
4: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimecres, que no m'equivoqui, i ha tornat, l'artista que tenim avui assegut amb nosaltres, ha tornat a publicar una cançó. Però és que després vindrà un disc sencer que ja està gairebé fet. I avui a pausa parlem de crisis creatives, tot i que ella, la nostra convidada, ha seguit treballant en la música i la interpretació mentre les cançons no sortien. És a dir, que potser l'aixeta ha estat tancada un temps pel que fa a la seva creació més personal, però de creació n'ha seguit fent, des de construir un personatge a fer l'ambient sonor d'una obra de teatre, etc, etc. Ara, d'alguna manera, trenca amb el seu antic alter ego musical, a l'estil Taylor Swift, però la veu i l'enfoc musical queden intactes. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estic molt content jo avui de rebre aquesta persona. Què t'he de dir? Que és de les actrius i cantants que abracen millor de l'escena, que això no es diu prou. Jo crec que a les crítiques de discos hi hauria de sortir qüestions més personals.
1: No, i poder puntuar amb estrelletes les abraçades.
0: Sí.
1: De 5, quantes en tindria?
0: 10, ella 10.
1: Increïble.
0: I jo crec que també, quan em trobo amb ella, llavors... No amb tu no, eh? Tu i jo no ens abracem,
1: freda,
0: eh?
1: Ets freda,
0: Mariona, ets freda. Però saps què? T'estimo. Ens hi posem.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem el programa a la gent que és de Sant Cugat del Vallès, però que són d'allà, del poble, de tota la vida. Benvinguts i benvingudes a pausa.

0: La persona, la persona... Com estic avui? Saps? És de la síndria que he menjat ara fa una estona. Que estic com... Estic tip. Saps aquella cosa de menjar síndria? Que et fa la mandra, que faria una mitjada d'estiu d'aquestes de diumenge? Doncs calla, no es pot fer perquè hem de treballar. La persona que ocupa el sofà de convidades avui dimecres, dia 20 de maig, és la Paula Jornet, a.k.a. Paula, amb dues ve baixes. Paula, benvinguda.
1: Ué!
0: Ué!
1: Hola!
0: Com estàs?
1: Molt bé. Jo, molt contenta de ser aquí, de debò, de debò. Sempre es diu això, però ara de veritat.
0: Ja, jo també estic molt content. Sí. Feia 6 anys potser que no parlàvem.
1: Clar, ben bé, sí.
0: Des del teu últim single?
1: Sí, sí, totalment. Des de... Ja era post-Covid, no, ja, això? Però estàvem allà en el confinament.
0: Sí, t'he de dir que jo t'he vist a tu, sí, perquè he vingut al teatre, he vist la Paula sortint de sobte a un escenari, he sentit la música de la Paula en un, no sé, una obra del David Selves, per exemple. Perquè el nom de la Paula, oients, amb dues ve baixes, insisteixo, es va posar al nostre radar ara fa 10 anys. Va ser llavors quan el joveníssim segell musical Loop Records, els que després han publicat grups com els Tietz, ens van enviar una cançó que ens va atrapar molt fort. És una cançó que es diu Young. Després vindria el seu disc Creatures, que respon allò del pop de vida.

0: Vindria després un disc de demos molt guapo, poc reivindicat, i que a mi em va agradar moltíssim perquè ens va ensenyar la Paula que sempre havíem imaginat als nostres caps, i el 2018 el disc Secretly Hoping You Catch Me Looking, que per mi era el millor títol d'aquella temporada. Un disc amb un imaginari visual, a més, que ens va encantar. Més tard, alguns singles ja en català i castellà, i de sobte, aturada indefinida. Tampoc la va anunciar, però allà es va acabar de sobte la Paula compositora. I ara tornes, Paula, amb un nou single que sona a nassos i que, si vols, la punxem.
1: Vinga.
0: Es diu Somebody to Anybody.

0: Efectivament, és Moni, monitora d'esplai.
1: Oi que sóc Moni d'esplai?
0: Ha sigut mai Moni d'esplai?
1: No, tu no. No,
0: tens un mut, eh?
1: Tinc un mut, és veritat. Podria ser-ho,
0: sí. Espera, que no hem deixat que el beat s'enlairés, el beat final, que arriba ara, oi?
2: Ara arriba.

0: Efectivament, aquest single ens cau com una bona, boníssima notícia, perquè feia molts dies, molts anys, que esperàvem noves cançons de la Paula, malgrat, com dèiem abans, Paula, tu has seguit treballant, sí. Has sigut la teva feina, t'ha anat bé?
1: Sí, m'ha anat molt bé, estic molt contenta, o sigui, no em puc queixar per res, tinc molta sort i m'ha anat, sí, m'està anant molt bé tot, la veritat,
0: està
1: professionalment.
0: Està molt bé perquè tu ets músic, cantant, compositora i alhora ets actriu,
1: sí.
0: Que són les dues feines més perilloses de...
1: No, per això dic que he tingut sort, perquè he anat poguent pagar el lloguer i aquestes coses.
0: Només faltava
1: que,
0: que
1: això és el més important.
0: Que et fessis periodista, faltava.
1: No, clar, ja.
2: Però de tota manera, Paula, hi ha aquesta cosa que... jo crec que ho hem trobat amb molts actors i actrius que han passat per aquí, que és com, ostres, no em puc queixar perquè les coses m'han anat bé, i és com... Encara que us vagin bé les coses, us podeu queixar. I a part, sí, la Paula deia, no, però hem anat poguent pagar el lloguer, és com... Però si és el mínim que podem...
1: Sí,
2: és com
1: sí,
2: que ens estem començant a conformar amb uns mínims, que és en plan...
1: Sí.
2: Potser no ens estaven tan bé si
1: sí,
2: només
1: també,
2: podem pagar lloguer.
1: També tens raó, també tens tota la raó.
0: I l'altra cosa, queixar-se també, que malgrat a tu puguin anar bé les coses, Paula, i a tants altres actors i actrius que convidem aquí, perquè si els convidem és que fan coses, també et pots queixar del gremi, de com funciona tot plegat, i d'aquesta feina volàtil que és el fet de ser actriu,
1: no,
0: que és
1: totalment.
0: Fer cantant,
1: que mai no saps. Les temporades sense feina fan patir molt, clar. I fan patir tothom, de fet. Tinguis feina o no, perquè mai saps si aquella va ser la meva última feina, vés a saber, saps? Que mai ho saps, encara que hagis fet una pel·li amb l'Almodóvar, saps? Sí.
0: En fi, que hi ha nova cançó, jo vull saber, Paula, qui és aquesta protagonista de Somebody to Everybody. És una mica la teva visió sobre com et sents, com et veuen, com et miren, que diria la Venus, que té un disc que es diu...
2: Mai vista trista.
0: Mai vista trista, com ella la veuen com una noia trista, però ella és moltes coses més, però les xarxes, com marquen la personalitat cap enfora, no?
1: Sí, mira, tot aquests anys que he estat allò amb l'aixeta no tancada, perquè estava oberta, però sortia només aigua bruta, segons la meva visió, només sortia caca. Tots aquests anys d'això, d'escriure que no m'agradés res i tal, una de les coses que jo notava que em vetava o que em tancava

0: bueno, que em feien pensar, era molt la imatge que tenia jo sobre mi mateixa, sobre què diran, què pensaran, què faran quan jo tregui això, saps? O,
1: si... Això que era una merda en aquell moment.
0: Exacte.
1: Dins del teu cap.
0: Dins del meu cap era una merda, no sé, ara clar, potser d'aquí uns anys trec allò i
1: ja
0: funciona,
1: trobarem,
0: però
1: ja
0: ho trobarem. I el que em va ajudar a desencallar una mica aquest bucle, que va durar anys, va ser una mica dir, vale, doncs parla d'això, d'això mateix, del que t'està no podent fer, doncs, escriure o treure música o el que sigui. I una de les coses és la relació que aquests anys jo veig que... Bueno, jo i molta gent, suposo, però que sentim els que fèiem... Hi ha un pre-Covid i post-Covid,
1: és que
0: no?
1: Això et marca molt.
0: I els que treien música o feien bolos i tal abans del Covid, ha recanviat molt la relació amb les xarxes i fer música i fer concerts. I això, a mi em passa que quan hi ha algú que no m'agrada em poso una mica nena petita com de... Però jo no ho faré! Saps?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí. I llavors... tinc una mica, bueno, tinc molt relació amor-odi, perquè les xarxes també m'han portat moltes coses molt bones i han portat al món moltes coses molt bones, però això de fer vídeos de promo pels concerts, tot això, que és un món que s'ha de fer, és que ja està, vull dir, estem allà, no podem amagar-nos, però a mi em costa.
1: Som un producte.
2: Però és estrany, sí, perquè molta gent et podria dir, ostres, Paula, però si tu has sortit en pantalla i surts a l'escenari sempre i et mostres, com pot ser aquesta contradicció?
0: Però no em mostro a mi mateixa, jo, com a Paula. Saps? Som personatges o... I sempre hi ha una cosa darrere que és l'equip, o sigui, en el teatre, tu ets una peça molt petita d'allò, no? I amb els projectes musicals tinc la sensació que, tot i que sí que tu formes també una peça de tot un equip que t'ajuda a portar-ho, ets molt tu, o com a mínim... Mm. Jo crec, bueno, ets molt tu, és el que venem. Estic segura que molta gent té personatges i maneres de sortir-se, perquè és molt difícil ser tu 100% davant de tothom i exposar-te davant d'això, que et comentin, ah, doncs avui estàs, jo què sé, o has dit malament això, has fet malament l'altre, o... no? És un estat molt vulnerable.
1: Estàs tens cara de dormir, estàs molt cansat, oi?
0: Sí,
1: és el que li acabo de dir fa una estona al nostre company, el David, que està als vídeos.
0: És,
1: però és que jo el conec una mica i sé que va de cul, el pobre. Què t'anava a dir? Una mostra d'això, d'aquesta màscara, que ahir en parlàvem, de fet, amb l'Arnau Tordera. Qui millor que Arnau Tordera per parlar de màscares i de personatges.
0: Clar.
1: Vull pensar. Més que res perquè l'Arnau, si parla així tot el dia, és com...
2: Bueno, esgotador.
1: S'ha esgotat molt.
2: Per nosaltres i per ell. Perquè
1: no, per ell, jo
2: construir frases d'aquesta manera...
1: Tot això, si aneu a YouTube, per exemple, al canal de la Paula, veureu un videoclip meravellós, en vertical, per cert. Vertical, ara parlem de xarxes.
0: Clar,
1: sí. Detall important. Dirigit, per cert, per la Cristina Tomàs.
0: Sí.
1: Meravellosament bé, per ella.
0: Sí, sí, ens ha ajudat també el Xavi Buixeda, com a mente creativa.
1: Ah, molt bé.
0: Però sí, la Cris és una jefa, i era part també de l'equip d'abans amb qui feia tots els vídeos, i igual que també estic amb Loop o amb la Legia del Pau, amb qui també treballava abans.
1: Encara
0: hi
1: ha la família, eh?
0: Encara hi som, sí, encara hi som.
1: T'han esperat, que és molt maco.
0: És molt bonic.
1: Després en parlem d'això. Sí. Però el que anava a dir és que en aquest videoclip, Paula, la teva perruca porpra de sempre... Sí. De mort, te la talles.
0: És una referència a la Hannah Montana, això, una mica, eh?
1: Vale, hi ha una mica aquest mental breakdown, sí, per aquí, sí. també hi ha aquesta
2: Britney
1: cosa...
2: Britney el 2007.
1: Exacte. Taylor Swift, en aquell... no se pot posar, s'ha mort.
0: S'ha mort, sí, sí.
1: Hi ha aquesta cosa de canviar d'era, no?
0: Sí, totalment. Una de les primeres coses, crec, que m'han preguntat des del segell, quan vam fer com un zoom, i jo vaig dir... torno, em van dir, però amb perruca o sense?
1: T'ho van preguntar, això?
0: Sí.
1: En Ricard, la Mary, tota aquella gent.
0: Sí. No sé ni si són conscients, però sí, sí.
1: I tu li vas dir,
0: i jo vaig
1: no.
0: dir, sense. I van fer,
1: molt bé,
0: endavant. sí, i llavors, clar, doncs, pensant en això, amb totes les idees de les màscares que ens posem, però que a la vegada jo sóc la primera que estic enganxada a Instagram, saps? Vull dir que no...
1: Yeah.
0: Parlant de tot això amb la Cris i amb el Xavi, doncs vam dir, escolta, perquè la idea principal, que no sé si s'acaba de veure en el vídeo, però començo amb una perruca molt llarga, perquè la idea era que feia 6 anys que no em tallava el cabell.
1: Era més mitja melena.
0: Sí, era més mitja melena.
1: Sí, sí.
0: I llavors vam dir, doncs ja que això també és el primer single i tal, doncs tallem la perruca i en els següents ja sortiré normal.
1: Escolta, per què estic fent això? T'ho has preguntat mai? Per què estic fent música?
0: No, clar, tota l'estona, si per això el per on. Jo crec que la que tu preguntes...
1: I per què n'estàs fent? vull dir, tens resposta ja, perquè el disc m'han explicat que està bastant avançat.
0: Sí.
1: Està fet.
0: Sí.
1: Detallets.
0: Sí, sí, detallets. Vale. Però està, ja té cara i ull, ja està.
1: Llavors, un cop l'artefacte ja està construït,
0: sí,
1: què penses, com el llegeixes? Perquè a vegades els artistes ens expliquen i ens expliqueu que fins que no tens tot el disc fet o un quadre o una
0: totalment
1: obra de teatre, no hi trobes tantes explicacions. Mm-hmm.
0: Sí, crec que aquest disc l'he fet. És el dels si no conto el de les demos, que gràcies per
1: anomenar
0: aquest disc, perquè jo el tinc també com en un calaix estrany, perquè clar, com que tampoc vam, vull dir, no es va fer gira ni res d'allò, allò ja va ser un regalet.
1: Com es deia, per cert?
0: Homemade stuff, no? Com coses fetes manualment.
1: Aneu a
0: sí,
1: plataformes,
0: sí, sí,
1: que
0: hi és. Formes. Doncs, què anava a dir? Ah, que aquest disc, aquest que sortirà a l'octubre, crec que és el que he fet més mental, des d'un lloc mental, tot i que després a l'hora d'escriure, doncs tot és una mica visceral i surt el que et surt en el moment, però crec que és el que he pensat més, perquè clar, he tingut molts anys per pensar-lo.
1: Yeah.
0: I per desxifrar i dir, vale, no, què vull dir, que no, i com que m'he obsessionat molt en què dir i què no, doncs per això també l'he pensat molt.
1: Llavors, torno a una pregunta, per què estàs fent això? Per què fas un disc? Per què fas cançons?
0: Perquè m'ho passo molt bé a l'estudi, i això és una cosa que he com tapat aquests anys, i ara que he tornat he dit, josca, és que això aquí m'agrada molt.
1: Nota molt, que t'ho passes bé.
0: És que m'ho passo molt bé.
1: Sí.
0: I llavors, tot el que sigui passar-m'ho bé, doncs a partir d'ara es fa. Sí. I després perquè també, sí, jo, és que no vull dir que sí que puc aportar alguna cosa, perquè vés a saber, però les coses que dic en el disc crec que són una mica interessants, si més no.
1: Yeah.
0: I que ja no em fa vergonyeta, jo crec que aquests anys he tingut com vergonyeta d'explicar coses meves o d'explicar com em sentia, i ara ja no. No sé, també aquest, d'aquí un poc faig 30 anys i crec que això té a veure, que ja me la suda una mica més.
1: Sí, però si vols que... Si vols fer-te la idea que sí que serveixen les cançons, aquest single teu,
0: sí,
1: a mi m'ha fet pensar coses, val? I saps el que parlàvem l'altre dia, no sé amb qui era, que es va fer un... que escapava a les xarxes socials... Ah, crec que era... no, això no ha sortit a l'antena, perdó, és un programa que està gravat. Un programa que està gravat, és igual.
2: La màgia de la ràdio, però d'una persona amb qui vam parlar de...
1: Sí, l'Irieix, que ben aviat el sentireu, l'Irieix deia que té un amic amb qui s'han fet unes contrasenyes que l'un no sap la de l'altre, que capen les xarxes socials a partir de les 9 de vespre.
2: Com per limitar l'accés a xarxes.
1: Val? I aquest single teu m'ha fet pensar que vull fer això. Per tant, ja ha servit d'algú, tia.
0: Sí, sí, doncs, oh, que bé. Sí, m'encanta,
1: Mariona,
0: m'encanta.
1: Tu seràs la meva partner in crime en això?
2: Ja,
1: tu tindràs una contrasenya per mi.
2: Hi hauria de ser recíproc, eh?
1: Bueno, si tu vols, jo ho faig.
0: Jo estic igual, eh? Vull dir, jo he tret aquesta cançó i...
1: Estàs allà,
0: scroll
1: down.
0: Sí, i tinc la notificació. A les 11 de la nit em surt una notificació de ara hauríem de parar, i faig, sí.
1: Què vol dir ara hauríem de parar?
0: I et pots posar coses d'aquestes, sí.
1: Frases motivacionals.
0: Posava com, ja és l'hora de dormir, saps? Com, ja està. Però això és d'Instagram mateix i fas...
2: I que, com és una cosa que, si no t'ho diu Instagram, ho has programat tu, dius com calla, zorra.
0: Sí, exacte.
2: Mariona del passat, no tens ni idea.
0: No tens ni idea, el que necessito jo ara és això.
2: Clar, no. Et volia preguntar, Paula, quan deies que aquest single i que aquest disc l'has passat molt pel cap, o sigui que és una cosa molt racional, has pensat també en... què funciona, què no funciona, si la indústria us rebrà bé, si no...
0: Una de les coses que he passat pel cap és això, que he decidit ignorar-ho, això.
2: Mm-hmm. Que guai.
0: Sí. Perquè també era una de les coses que em capava, que no em deixava escriure tranquil·la, pensar, això no, ara ningú escoltarà això, ara, saps? I sí, llavors... Sí, hi ha, aquest tema mateix és ben estrany, vull dir que entra una guitarra rock, entra una guitarra allà al mig de la cançó, saps? D'un enrotllo més Charlie que has dit tu abans, llavors és com... Però en l'estudi va aparèixer això, que és el Pau Calero, per cert, que va fer, i una guitarra aquí, o sigui, vale, sí, guapíssim, ja està. O sigui, saps, com sense pensar massa en què diran.
1: Pau Calero, que té un disc nou, per cert.
0: Calero, exacte.
1: Escolteu, que es diu Calero, com
0: és
1: artista,
0: boníssim.
1: Ell que també toca amb tiets, etc.
0: Sí.
1: Per tant, família del loop record.
0: Totalment, aquest. Sí, sí.
1: Escolta, una cosa també destacar, en aquest sentit, i té relació amb això que deies, Mariona, que el videoclip no és un videoclip, diguéssim, còmode pels cànons estètics i tal. I,
2: però també és divertit.
1: Sí, però ens trobem una mica amb la Paula, amb la Weird Paula.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: corrent com una histèrica pel carrer, incomodant a la gent, amb un mòbil, com una mica mental breakdown, que dèiem abans, no?
0: Sí.
1: Vull dir que, i el videoclip de sobte, que és vertical, de sobte es posa horitzontal, però manté la verticalitat i t'has de girar el cap.
0: La idea és que està justament a Instagram així en vertical perquè tu puguis girar el mòbil.
1: Vale.
0: Però vull dir
1: que no és un videoclip a l'ús,
0: no.
1: Ni un videoclip que podria agafar una coneguda marca de cerveses a l'estiu.
0: No.
1: Saps?
0: No, totalment. Ja té aquesta intenció una mica, que no sigui agradable en aquest sentit.
1: Volem ja la nova era, Paula, que serà l'octubre, dius?
0: Sí, tot i que el juny surt una cançó nova, que això no ho he dit enlloc.
1: Coincidint...
0: Amb el Primavera Sound.
1: Amb el Primavera Sound.
0: Mateix dia.
1: Te'n vas al Primavera Sound?
0: Ja, tio, això és fortíssim.
1: Que això ha sortit d'una crisi creativa?
0: No, cap sentit.
1: Que sigui allà, no té cap sentit.
0: Cap sentit.
1: Com serà aquest bolo? Hi haurà cançons noves, entenc?
0: Sí, hi haurà cançons noves. No fem tot el disc sencer, però hi ha quatre cançons noves, em sembla que hi ha. I llavors fem, com que són, crec que 40-45 minuts, així, fem, com diem nosaltres, greatest hits.
1: Ah, ja tens? Com,
0: sí, fem les cançons que ens agraden més o que agraden més dels dos discos i les cançons noves. I anem amb una altra formació diferent, una miqueta. Hem afegit al Nil la bateria i a l'Adrià, que és el meu germà, que és músic, és nepo baby, però no, perquè és molt millor músic que jo, l'Adrià.
1: Adrià Jornet.
0: Els teclats també.
1: Molt bé. Escolta, una cosa que m'interessa. Deies abans que el segell t'ha esperat.
0: Sí.
1: Loop Records t'ha esperat. Això no sé si és tan habitual, no ho sé, ho desconec.
0: Jo tampoc, jo no m'ho esperava.
1: Tu no t'ho esperaves?
0: No.
1: Explica't.
0: Bueno, no m'ho esperava. Estaven en tot el seu dret de dir que no.
1: Que ja estava, no?
0: Clar. Sí, totalment.
1: Els has fet patir un rato.
0: Els has fet patir un rato.
1: No, però t'ho dic perquè clar, habitualment, doncs, la maquinària, si està engegada, necessita alimentar-se, i més amb això que dius, si el videoclip ja reflexiona sobre les xarxes socials i tot aquest mecanisme inacabable, seria lògic també que un segell digués, mira, és que jo necessito fer coses.
2: I no només això, sinó que crec que Loop va viure com... la davallada del projecte Paula es va creuar amb la pujada del projecte Tiet, llavors seria super orgànic que inverteixin més temps, energia i diners en un projecte gros que en un que sembla que està desapareixent, però que t'hagin sostingut durant tot aquest temps és supermaco.
0: Sí, totalment, i els estic molt agraïts i ja et dic, o sigui, en cap moment tampoc m'han posat pressió de dir, digues sí o sí no, ja, saps? No, de dir, doncs, si ho acabes. Jo sempre vaig dir, jo ara necessito parar i no sé si mai tornaré. I ells sempre m'han dit, si mai tornes, aquí estarem. I així ha sigut, vull dir, com tal qual, sí.
1: Escolta, una de les últimes coses que vas fer va ser Otra noche sin ti.
0: Sí,
1: exacte.
0: Una de les últimes cançons.
1: Que va tenir remix.
0: Amb el Boye.
1: Amb el Boye,
0: sí.
1: Amb en David Menéndez,
0: sí.
1: Que és actor i també és músic. Que com la Paula té nom d'actriu
0: i nom de
1: músic.
0: Exacte.
1: Doncs ell és David Menéndez i que ell Boye.
0: Sí.
1: Que entri en Boye i que ens expliqui el seu moment de pausa.
3: Hey, yo, aquí Boye, com esteu? Mira, jo trobo els meus moments de pausa, sobretot quan no estic fent massa feina i durant el dia, doncs vaig a una cafeteria amb un llibre, una llibreta, i pel matí escric 3 pàgines sobre el que em passa o sobre alguna cosa que vull ficcionar o algun poema, o simplement em buido mentalment i emocionalment, i després estic llegint una miqueta i després començo a tocar el piano. Si faig aquelles 3 coses, el meu moment de pausa és ideal.

0: A veure.
1: No entenem qui és que canta.
0: Algun oient que ens ho pugui dir.
2: Otra noche... Molt bé, aquesta cançó també està molt bé.
0: Crec que aquesta cançó es diu Otra noche sin ti, i ves que una persona que es posava en el micro dedicat cada dia de 2 a 3 no hagi agafat i s'hagi equivocat a cançó. La que volíem posar era aquesta altra. Aquesta sí que és la teva, ja?
2: Aquesta és la meva.
0: Sí, no? Sí. Ah, però aquesta no és el remix.
2: Ah, no sé, perquè comencen bastant igual.
0: Que baixem el Boye. Crec que no és el remix aquesta. Però vaja, bueno, passarem per sobre d'aquest error.
2: D'aquest moment.
0: I jo ara em quedo amb el dubte de quina era aquella cançó. Després us ho,
2: vale,
0: ho intento.
2: Sí,
0: però
2: ens
0: és que n'hi ha unes quantes, cançons.
2: Sí, és veritat que aquí amb el títol no...
0: Qui era? Que hi havia un desamor allà en aquell moment.
2: Segurament, sí.
0: Segurament, eh? Sí. No te recordes, ja?
2: Sí.
0: Sí, pot ser que sigui l'Aitana la que cantava, no era la seva veu, no?
2: No.
0: Però és que té una cançó que es diu Otra noche sin ti, Aitana. També el J Balvin també en té una, amb el Khalid.
2: És veritat que és un concepte recurrent, clar.
0: I és veritat que em puc haver equivocat, doncs, perquè n'hi ha unes quantes de cançons que es diuen així, però no passa res. Per cert, parlant d'idiomes, tu vas començar a cantar en anglès.
2: Sí.
0: Vas passar pel castellà i el català.
2: Sí.
0: I ara em consta que el català formarà bastant part del teu imaginari.
2: Correcte.
0: El canvi lingüístic,
2: sí,
0: té a veure també amb el canvi d'era, diguéssim?
2: Sí. També té a veure que, hòstia, aquests anys hi ha hagut una pujada d'artistes en català brutals que a mi m'han inspirat molt. Uh-huh. Fa molts anys... Bueno, molts anys. Bueno, sí, fa 10 anys, clar, mare meva. Fa 10 anys quan feia el primer disc.
0: Fa 10 anys el primer disc.
2: Sí, clar, que fort. Doncs és veritat que... Jo no sentia massa música en català, no en sentia, però no era de les que sentíem. O si més no, la música que jo feia no hi havia res que sonés així. Clar, en català.
0: Tens excusa perquè vivies a Brighton,
2: sí,
0: llavors.
2: Sí, i vaig escriure estudiant allà el disco, vull dir que l'havia de fer en anglès, sí o sí. Però, dit això, tots aquests anys, doncs, sí, és que sentir gent... que fa coses i que dius, ah, doncs jo també ho puc fer. I...
0: Inspira.
2: Sí, inspira molt, clar, sí, sí.
0: Escolta, estem molt contents que estiguis aquí de nou, fent música, però hi ha una altra persona, que és en Boye, que també pot enviar un missatge.
2: A veure què diu.
3: Mira, de la Pabla només m'agradaria dir-li que és molt benvinguda, que la música l'estava esperant, que mai l'he oblidat i que ens veiem als escenaris, ja sigui amb música o amb teatre o amb cine. Benvinguda, Pabla.
0: Et dona la benvinguda, en Boye,
2: de nou a l'escena.
0: De nou a l'escena. És una cosa que és curiosa... No vull que soni lleig, això, ara, que diré.
2: Bé,
0: però tu tampoc vas ser un artista que... destaqués en primeríssima línia. És a dir...
2: Per nada, gens.
0: Et va anar bé, va haver-hi 3 o 4 cançons que van funcionar bé, vas fer els teus bolos... Va anar bé de bolos, a nivell
2: de... Va anar molt bé de bolos, clar, però dins d'un moviment molt indie.
0: Ja, però és que alhora em consta que hi ha gent que et troba a faltar i que t'ha trobat a faltar, i segur que tu també t'ho han dit.
2: Sí.
0: I això és curiós, perquè a vegades un grup que va tenir el seu moment i que desapareix, potser ningú el reclama. Però és que tu sí. T'ha passat?
2: Sí, m'ha passat. Vull dir, com crec que també és una de les coses que m'ha fet tornar... al veure que passaven els anys i que hi havia gent que encara m'escoltava o em deia, vull dir que les plataformes tu pots veure ara més que mai.
0: Clar.
2: Quan t'escolten, qui t'escolten, i no ha parat massa. I en els meus moments de pensar que tot era una merda i que jo això no servia per això i tal i qual, això m'ha ajudat a pensar, home, a veure, els números no mienten.
0: Jo crec que si els Arctic Monkeys ara mateix ho deixessin del tot, no els hi passaria el que havia passat a la Paula. Aquesta es diu I Wanna Be Yours, suposo que és una cançó que coneixes.
2: Sí.
0: Perquè què té aquest grup per tu?
2: Hosti, és un grup que ha estat molt present en el meu enamorament musical des de sempre. O sigui, com que... Clar, quan jo era superadolescent era quan ells estaven fent el tope i llavors em vaig enganxar. I han anat passant els anys i és un grup que ha sigut bastant constant. Tarden una estona en treure música, que això també és algo que vull reivindicar, que està bé.
0: Digues, sí, estic molt d'acord amb aquest punt d'ahir sense saber-ho.
2: Està bé no fer música no treure un disc nou cada any, o no, perquè és que al final és que no són la gent que escriu, els artistes o els músics no som robots tampoc, i clar que no farem discos bons cada any, és impossible.
0: I que és molt fàcil que si estàs traient singles, tia, tota l'estona, hi hagi singles que no tinguin cap mena de credibilitat.
4: O que sonin tots bastant similars.
2: Perquè
0: tampoc tens molt a dir, no has viscut prou compart, no?
2: Totalment. I els Arctic crec que fan això, que tenen el seu temps. Clar, ells poden perfectíssimament, perquè amb el que cobren d'un disc crec que poden viure molt tranquils, però això també és l'altre. Però... però sí, és guai. I ara, això, hem tret aquest single, no?
0: No ho sé, he posat una cançó pell ara.
2: Bueno, però sí,
0: que,
2: sí.
0: Que, per cert, la caixa de rimes, la bateria, tot, em recorda el teu primer disc, una mica.
2: Bueno, clar, és que no m'ha dit, que és molta inspiració, sí, els no? Àrtics, sí.
0: Mira, escolta.

0: Arctic Monkeys, efectivament aquest grup important a la vida de la nostra convidada, la Paula Jornet. Paula, amb dues ves baixes, quan canta, ara estava mirant el catxet dels Arctic Monkeys, que deies abans.
1: Pensa que és el meu, i ojo, pe.
0: No sé si el busqués, sortiria.
1: Sí.
0: Però ells cobren entre 1 milió i 1 milió 500 per actuació.
1: Ah, vaja. Bueno, bé, estem allà. Jo estic allà ara, pel Primavera, també és això.
0: Són dòlars, eh? Dòlars.
1: Dòlars.
0: Que el canvi...
1: Bueno. Hòstia, que fort, 1 milió, 1 milió i mig.
0: Què et sembla?
1: Clar.
0: Tindries diners per fer els seus discos, eh, després?
1: I tant, és això, clar, fas un bolo i després te'n vas a Hawaii.
0: Exacte. Paula, tu no ho saps, però aquest programa, no ho diguis, perquè no és això que estàs a punt de dir, Mariona,
2: vale.
0: No és que sigui una caixa de sorpreses,
2: que
0: també ho és, però aquest programa és també un divan de, per anar als moments més tendres de la teva infància.
1: Oh, wow.
2: Pararé de, o al psiquiatre.
0: Pararé de dir això de divan, perquè és el programa de la Sílvia Coppolo i al final semblava que estiguem fent el mateix programa. Una abraçada, Sílvia. Anem a la teva infància.
1: Vinga.
0: I destapem la caixa dels records. De petita, jo t'imagino fent teatre per casa, fent una mica de pallassa per casa.
1: Sí, fent molt la pallassa per casa.
0: Ho has conservat amb els anys fer de pallassa?
1: Sí, crec que la meva ciència és la pallassa.
0: És així quan tu comences a connectar amb l'art?
1: Ostres, sí, jo crec que sí, totalment. Sempre explico el mateix, però és que va ser així. Vull dir que a mi em van apuntar uns tallers de teatre de Sant Cugat, d'extraescolar. Uh-huh. En part perquè, si no m'equivoco, perquè a casa era molt pallassa, però després amb gent del carrer era molt tímida.
0: Ah, per destapar això.
1: Sí, vale. I llavors crec que a casa van dir, tu que ets tan pallassa aquí a casa, no sé què, tu ja no vols fer. I...
0: Vas anar als mítics tallers de teatre de la Sílvia Cervant?
1: Correcte.
0: És que tinc tota la informació
1: aquí. Tota la informació. Correctíssim. I allà, doncs, és que hi vaig estar tota la infància i part de l'adolescència, de fet. Vull dir que vaig marxar, crec que amb 18 anys o així. Vull dir que sí, sí.
0: Amb 18 anys vas marxar?
1: Sí. Sí, vull dir que...
0: De l'escola de teatre.
1: Sí, érem un grup i anàvem...
0: Però tu ja estaves treballant. Ja havies,
1: sí.
0: Estaves a la Riera,
1: ja. Ja estava a la Riera.
0: O ja no però havies marxat.
1: Però, no.
0: Estava encara hi eres,
1: encara.
0: Eh?
1: Ah, sí, por ahí, estava a punt d'acabar-se, jo crec.
0: Els 13, els 18, més o menys a la Riera vas estar.
1: Sí, això també és fort.
0: Però vas seguir compaginant, tot i que estaves a la Riera, vas seguir compaginant la formació.
1: Clar, sí, és que era molt divertit, a més. I fèiem moltes impros i escrivíem les nostres obres de teatre i crec que allà aprens també el sentit de la comunitat, de fer les coses en grup, de passar-s'ho bé, que després això es tradueix a totes les feines que he tingut.
0: A totes, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: A veure, algunes la comunitat és una caca.
0: Però
1: no és culpa de la feina, això és culpa de que ha passat així.
0: O d'aquella persona.
1: O d'aquella persona.
0: Sí. Però cada persones tòxiques n'hi ha, eh?
1: Ah, n'hi ha. Sí. Bueno, crec que n'hi ha tot arreu.
0: Sí. Vull dir, que això es diu molt dels actors i les actrius, que, ui, el teatre és una família. Bueno, parlem-ne.
1: Com a totes les famílies també hi ha discussions i coses. És que és una família, sí.
0: Escolta, llavors tu, quan et vull imaginar petita.
1: Vale.
0: Tu jugant al pati, per exemple, amb els teus amics i amigues.
1: Sí.
0: Jugaves a coses físiques o ja eres creativa allà?
1: Ui, no, a mi em feia molta por les pilotes.
0: Sí, futbol, no?
1: No, perquè jo havia de travessar el pati, la pista de futbol. Una altra cosa a dir, van prou ja de pistes de futbol al mig dels patis.
0: Que no s'entrevisen.
1: Estic avui molt reivindicativa.
2: Ah, m'encanta.
0: I no ets mare, eh?
1: I no, però...
0: Que jo sàpiga, no. Fa 6 anys que ens veiem, però...
1: No,
0: però perquè quan siguis mare, si mai ho ets...
1: Ui, a l'AMPA.
0: Directe a l'AMPA. Sí, directe perquè... No, AFA, es diu AFA.
1: Ai, perdó.
0: Sí, suïcions de famílies.
1: Perdó, totalment. Clar, pares...
0: Pares i mares.
1: Total.
0: Llavors sí que te'n fas creus d'allò, tia?
1: Sí. I és que ho recordo bé, de travessar la pista, anar així, perquè és que les pilotes m'anaven a mi. Jo tampoc he tingut masses amics, en general, fins gran. A les escoles i tal, vaig canviar d'escola diverses vegades perquè no estava bé. O sigui, una mica així.
0: Però llavors què feies, doncs, allà al pati? Jugaves a imaginar els teus mons?
1: Sí, hi havia una mica de verd allà, sí, a l'obert, i sempre hi havia algú amb qui podia, no sé...
0: Sempre hi havia l'altre.
1: Fabular. Sí. Hi havia a l'escola... Vaig anar 2 anys a l'escola Naví, que està a Vall d'Oreix. Uh-huh. Bueno, Vallvidrera.
0: Ah.
1: No sé per què he dit Vall d'Oreix.
0: Vallvidrera era molt guai, eh?
1: És molt guai.
0: Sí,
1: és que és molt... Sí, de fet, vam anar allà recomanats, perquè jo no estava bé a l'escola on estava... I em van dir, aneu allà.
0: Va.
2: Però tens un record amarg de la teva infantesa?
1: Sí, amb l'escola sí.
0: Perquè ho estava explicant des del somriure i la prometa.
1: Sí, perquè ara ja ha passat molts anys, però ha sigut... sí, l'educació m'ha costat a mi molt, sí. No he entès mai massa per què funciona com funciona. Allò que us deia abans de quan jo no entenc que algú em posa una mica de cul, doncs ja era així. Però sí, em costava molt entendre les dinàmiques, els funcionaments, per què havíem de fer exàmens, per què, no sé, la figura de l'autoritat també m'impactava molt i vaig passar uns anys molt, molt tristos de petita. I per això els canvis d'escoles i tal. I al Naví vaig estar superbé i allà hi havia un hort. I jo el patinava a l'hort.
0: Era una escola, una escola diferent, eh?
1: Sí.
0: Una escola diferent.
1: Per nens,
0: terra,
1: així.
0: Or. Clar, que per nens, sí. Aquesta escola de que canta l'Albert Pla al disc...
1: Una miqueta.
0: Anem al llit.
1: Doncs, una miqueta, sí.
0: En fi, ara et poso una cançó, perquè ara volem saber com connectes tu amb la música i tal. Et poso una cançó i ens expliques, vale?
1: Vale.

0: veure, avui m'he estat comentant sobre aquest grup que es diu McFly, i quan dic es diu és que segueixen en actiu.
1: Sí, es veu que sí.
0: Van tenir una aturada el 2008, segurament fruit d'una crisi creativa també, com la teva, i llavors van tornar, i ara no sé què fan. Deuen ser senyors grans amb gorra de skater.
2: Sí. Fent de boy band.
1: Segurament, sí, segurament.
0: És possible,
1: segurament,
0: però segurament. Aquesta banda britànica, McFly, que aquí esteu sentint en aquest hit que jo desconeixia, que diu, de fet, desconeixia el grup fins avui.
1: És que us heu perdut tantes coses.
0: Es diu Star Girl, aquesta cançó.
2: Clar, no, però és que tu i jo vibrem una mica igual.
1: Clar, és que no, no.
2: És... Però això no és Brothers.
0: Però tu els coneixies?
2: Però, sí.
1: Clar.
2: Perquè McFly era una mica com la boy band de les alternativetes.
1: Sí, no era Busted, no era Blink, era McFly.
0: Vale, però millor Blink, no?
1: Sí, millor Blink, no? Musicalment. Ah. Bueno.
2: Sí,
0: és com,
2: però...
0: Jo, quan els he sentit, he anat a buscar, aviam si venien de... I després he vist Crembrit, i no. Però si venien de Disney o alguna cosa. Perquè podria ben bé ser que fossin un grup que vinguessin de
2: Disney. Com Jonas Brothers.
0: A plan Jonas Brothers.
1: Sí.
0: En fi, de cop et ve la música, i no sé si aquesta cançó per tu és molt iniciàtica o què. Aquesta cançó
1: sí,
0: i aquest grup.
1: Sí, aquest grup. Aquest grup molt, perquè jo aquí em vaig convertir en una fan.
0: Fan de McFly?
1: Sí.
2: Però fan d'imprimir-te coses.
1: Sí. Fan de demanar als pares que paguin per coses. O sigui, fan, friki fan. I tenia Twitter de McFly.
0: Però van venir a Barcelona.
1: Ah, com? Sí, clar que van venir.
0: Espera, moment.
1: Hombre, jo primera fila.
0: Que t'estava tapant una cosa. Tenies Twitter...
1: Twitter fan de McFly. Després també... Sí. Això ho estic dient ara aquí.
0: Existeix el compte de Twitter?
1: Hòstia, crec que ja no, perquè em vaig borrar tots els Twitters del món mundial fa molts anys en un moment d'aquests de fer de dir, ai, prou. Us podria trobar. Tenia un compte de Tumblr que pensava moltes coses de McFly.
0: Vale.
1: I ja està, es va quedar una mica...
0: Vale. Els vas anar a veure a Barcelona, entenc?
1: Els vaig anar a veure a Barcelona.
0: A Palau Sant Jordi?
1: El Raf, a Raf Matar.
0: No omplien el Palau Sant Jordi.
1: No, ni de
0: tan totxos com
1: ni de
0: això,
1: conya, no.
0: Vale, vale.
2: Hosta, però que parles...
0: Estava preocupat jo per no conèixer-lo.
1: No, és normal.
2: No,
1: és normal, és normal. Era, sí.
2: A la gent a la que us agrada la música, no coneixeu
0: vale,
2: McFly.
0: A vosaltres us agrada molt la música, i al David també li agrada molt, que està aquí amb les càmeres i em diu, jo també els coneixia. Deu ser cosa d'edat, Dani Expósito, no passa res. Nosaltres coneixíem Deep Purple.
2: No, que també era una boy band.
0: Que és broma, que no som tan vells. Què anaves a dir, Mariona, perdona?
2: Que Tumblr va ser una cosa, i va ser una era, i a mi em va ajudar... Bueno, per la gent que no ho tingui ubicat, era com el pre-Pinterest, potser, com una mena de plataforma, plataforma en la que tu... repostejaves contingut i era una mena de galeria de la teva personalitat.
0: Sí. És després de Fotolog, oi?
2: Sí.
1: Era una barreja entre el Pinterest i un blog, perquè hi havia molta gent que també escrivia, no? I tu podies contactar amb aquesta gent, vull dir que et podies escriure i podies tenir una amistat amb algú, però sense veure-li la cara gairebé mai, perquè no estava de moda penjar fotos de la teva cara. Que això ara és molt de abuela cebolleta, però jo això ho trobo a faltar, aquestes saps? Que no sigui el primer una imatge teva, que sigui un escrit. És molt romàntic, això.
0: És molt romàntic.
2: O una imatge d'una cosa bonica.
1: Exacte.
0: És com quan et cartejaves amb carta de veritat. Clar. Jo sí que puc semblar-ho, si vols, la teva cebolleta. Quan et cartejaves amb algú que havies conegut a Anglaterra, sovint una persona que t'agradava, i llavors tenies una relació epistolar que a priori anava molt bé al teu cap, però per ella s'ho acaba sentint, exacte, et posaves un monocle. I llavors...
2: La perfumaves. No, però jo t'ho
0: vaig dir. No, i tant. I feies algun dibuixet, algun escenef, alguna cosa al voltant, perquè tal, i dins del sobre hi havia un regalet, sempre.
2: Però jo t'he de dir que tinc nostàlgia d'això i no ho he viscut. Però jo, per exemple, em passava notetes amb gent a classe.
0: Bueno, pues
2: I penso, sí. Jo crec que els adolescents ara no ho fan, això.
0: No, perquè estan per
2: Instagram,
0: tiren DMs.
1: Clar,
0: sí.
1: Clar.
2: I és trist tot.
1: És trist, sí.
0: Bueno, canvia bastant, no?, la manera de tirar-se els trastos.
2: Ja.
0: Sí. Últimament. Últimament. En fi, hi ha un moment que te'n vas a viure a Brighton, Paula.
1: Sí.
0: Això per què?
1: Jo crec que McFly té molt a veure, inconscientment.
0: Que són d'allà?
1: No, però Anglaterra, en general.
0: Vale.
1: El volent allà.
0: Però tothom vas a Brighton, que és una ciutat respectada per la gent que li agrada la música. A nivell internacional, d'allà han sortit bons grups, però tu hi vas per McFly.
1: No. Bueno, és que segurament, Vull dir que en el moment potser no hi vaig lligar, però sí.
2: Què és el que més t'ha agradat de Brighton? McFly.
1: McFly.
0: No, però allà vas descobrir molta música, entenc.
1: Allà vaig descobrir molta música, allà vaig tocar molt en directe a bars amb la guitarra.
0: Però hi vas anar per música, per aprendre música?
1: Vaig a una escola de música que es diu BIM, que és com una uni de música. Llavors hi ha diferents carreres i quan vaig acabar el batxillerat vaig fer una cosa una mica estranya, però vaig com tornar a fer un batxillerat allà. Vaig fer dos batxillerats, però un que era només de composició de música.
0: Uau.
1: Perquè jo volia fer alguna cosa que en un o dos anys ho pogués fer. I després ja, si m'agradava i tal, doncs ja doncs, buscar feina i buscar una carrera i tal. Però mira, va passar el de loop i ja vaig tornar.
0: Va passar el de loop perquè tu estaves penjant cançons a YouTube, a MySpace,
1: sí, sí.
0: Penjaves versions, però un dia penges una cançó teva.
1: Sí, exacte, sí, vaig
0: començar
1: dia, a pensar.
0: Sí. I un dia, perdona que et talli, penges una cançó teva i passa una cosa.
3: Hola, Albert, hola, Mariona i Paula, què tal? Em fa molta il·lusió que tingueu la Paula amb vosaltres avui, ara que ha tornat a fer música, que l'esperàvem moltíssim, amb els braços oberts, l'hem trobat molt a faltar tots. Recordo quan hi vam contactar des de Loop, que realment va ser perquè, bueno, jo la tenia vista perquè sortia a la Riera, i un dia YouTube em va recomanar un vídeo d'una noia que cantava, i vaig dir, ostres, però si aquesta noia és l'actriu que surt de la tele. I vaig entrar a mirar, i feia principalment versions, fins que un dia vaig veure que havia penjat una cançó seva, original seva, que és Skin. Afraid of the dark. Que, de fet, va ser un dels dos primers llançaments que vam fer des de Loop amb ella, i que està el seu primer disc, i vaig flipar. O sigui, vaig flipar. O sigui, em va semblar que tenia un talent, una veu, una sensibilitat increïble, i no m'ho vaig pensar dos cops, els hi vaig dir als meus companys: he trobat aquesta noia, és molt guai, us sembla si li escric? I van estar d'acord amb mi, llavors juraria, si no recordo malament, perquè fa molts anys, que va ser per privat de Twitter, quan Twitter era guai i no estava ple de hate, i res, vam començar a treballar al cap de poc, ens vam trobar, ella estava a Brighton estudiant, en aquell moment ens va dir, ostres, però jo estic a Brighton, i va ser com, no passa res, nosaltres esperem, i quan estiguis per aquí, doncs ens veiem. I vam aprofitar un període de vacances, diria que de Setmana Santa, per conèixer-nos, acordar de començar a treballar junts, i així va ser, així va ser. I aquells dies es va gravar Young i Skin, que van ser els dos primers singles que van sortir i els quals van funcionar ja molt bé, i ja van començar a sortir bolos, i fins a dia d'avui. I molt contents de que hagi tornat, està fent un disc xulíssim que tenim moltes ganes que surti a la tardor, i abans, doncs, aquest bolo al primavera, que serà molt especial.

0: I és aquí, oients, on un servidor, treballant a un programa que es diu Els Experts, es diu, es fa, encara cada dia, una tal Mary, que jo no coneixia, la Mary que heu sentit, la Mary és la, una de les fundadores del segell Loop Records, que llavors era... a les Beceroles. Havien publicat, em sembla, alguna cosa de la...
1: De Marion Harper.
0: De la Marion
1: Havien
0: Harper.
1: Publicat alguna cosa ja, o estaven a punt quan els vas conèixer, però bueno, estaven allà.
0: Sí, estaven allà i em va escriure, hola, soc la Mary, d'aquest segell de discos. Em presento i tinc un artista, que és aquesta. Vaig posar la cançó i aquí estaves al cap de dos dies.
1: Sí,
0: en aquest estudi,
1: sí, tant.
0: Aquí va començar la història.
1: I tant, i amb els experts també, ostres, em veu ajudar molt a que la gent em conegués, perquè estava allà cada dos per tres fent versions i coses durant una època.
0: Venies a fer versions, sí. És fort. En fi, la relació amb la Paula, que a nosaltres ens emociona molt, però a mi el que insisteixo, m'emociona més, és que la Mary, en Ricard, la gent del Loop Records, hagin estat allà esperant la Paula, perquè sé que cuiden els artistes i que són fans de la gent que fitxen, que són genuïns, i per això han esperat que la Paula tornés a obrir aquesta aixeta creativa per fer un nou disc. Abans, ho deia la Mary, abans de la música ja treballava, us ho hem anat dient durant el programa. Sí. A la Riera hi entres amb 13 anys.
1: Sí.
0: Aquí hem parlat molt de què significa fer-se popular amb una edat tan tendra.
1: Sí.
0: A tu, com et va afectar això? Tu que ets una persona que ets discreta, que tampoc...
2: Sí, no? sí. I més ara sabent el teu bagatge que potser no eres la més guai del col·le, de la classe...
1: Sí, de fet...
2: Però de sobte és com... La friqui de l'escola està sortint a la tele.
1: Sí, era tal qual això, però no em va... Vull dir, continuava sent...
0: Sí,
1: sin más. Ah. Sí, vull dir que no... Que, mira, ara ja de més gran i tal, he conegut, i sóc molt, molt, molt amiga i som família, amb alguns dels Polseres Vermelles.
0: Sí.
1: Llavors jo allà puc comparar, perquè el de Polseres va ser un bombazo que la gent jove veia, sí, i la Riera la gent de la meva edat no la veia. O sigui, clar, és que era més l'hora del col·le, vull dir que no... Llavors, ningú sabia ben bé què estava fent quan no anava a classe, saps? Com no era gens... sí, no sé. Llavors, sí que la gent que em parava pel carrer, doncs, normalment eren senyores grans. Llavors, clar, era una mena de fama una mica diferent, estranya. Sí que m'ha posat en situacions molt còmiques i molt absurdes, que tip, no sé, tipus una... Les primeres vegades que vaig anar a una discoteca, que després ja vaig veure que allò tampoc era el meu, aquell tipus de discoteques que t'havies de vestir, saps? Aquelles discoteques pijes, doncs...
0: A les carpes de Sant Cugat.
1: Sí.
0: Guapes, jo també hi anava a vegades, no sé per què.
1: Duríssim. Doncs a una de les carpes de Sant Cugat, no sé, que algú va dir, ei, tu surts a la Riera i tal, i vaig dir sí, bueno, la meva mare ho mira, ens podem fer una foto, clar, ja hi havia Blackberries o el que fos, llavors ens vam fer una foto i tot de gent al voltant ho va veure i va dir, jo també vull una foto, i de cop es va fer una cua de xavals i xavales que no sabien qui era, però com que algú m'havia demanat una foto, i jo estava així pensant que, sí,
0: què està passant, no?
1: què està passant?
2: Crec que
0: és veritat que l'Àlex Moner un dia, parlant de Polseres Vermelles, sí, ens va explicar que el moment de sortir, del moment del boom de Polseres, sortir al carrer i sortir a festa per ell era bastant infern.
1: Clar, jo això amb una diària era diferent, sí que em paraven senyores grans i gent gran i sí que doncs és una fama diferent, sí. Però bueno, sí, et fa estar més alerta o més en públic, o els trens, els ferrocarrils, que els agafava molt en aquella època, doncs vigilava molt de què deia, perquè sabia que la gent...
0: Clar.
1: Hi havia gent que em mirava i ja veies que sabia qui era. I...
0: Home, jo una vegada vaig veure un actor superfamós als ferrocarrils,
2: dient...
0: parlant per telèfon i dient coses molt personals, i jo pensava...
1: Clar, noi.
0: No et diré qui era, però estava dient coses molt heavies de la seva dona.
1: Clar.
0: I no eren agradables. I jo pensava, tio...
2: Jo he de dir que no sóc conscient d'això i que tinc una diarrea verbal forta.
0: Sí. Tu et rellisques bastant tot.
2: Vull dir... Sí.
0: Escolta, Dani, que hem de fer una publi o no? Sí, l'hem de fer, no? La publi. Doncs la fem, Paula, si et sembla?
1: Sí, clar.
2: I ara em dius qui és aquest actor.
0: Publicitat.
1: Ara ens ho dius, per favor.
0: És gran, ja, eh? Et donem la pista. Ara, durant la publi.
3: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
4: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
5: de rialles.
6: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
7: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
8: Us esperem!
9: Serà brutal!
3: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
10: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
11: Sóc un locutor.
12: Ai, que mono!
9: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
13: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
14: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
9: Aquesta veu m'encanta.
14: A mi m'encanteu vosaltres.
15: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
16: Per 2.
15: Dos presentadors.
16: Dos presentadors.
15: Dues hores de programa.
16: Dues hores de programa.
15: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
17: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
18: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Va, Mariona, no.
2: No.
0: A finals de temporada... A finals de temporada et fas un freestyle amb aquesta sintonia. Només
2: no, perquè em deportaran del país.
0: Yo, Mariona, i t'hi poses. Vale?
2: Yo.
0: Però ens ho guardem, vale? Jo només diré això, jo només diré yo, perquè no sé dir res més. Escolta, parlem d'altres temes en aquests escassos 7 minuts que ens queden.
2: Mm-hmm. Mira, Bola, jo tenia preparats...
0: He dit Bola, no he dit Paula. M'ha semblat que la idea és Bola. Sí, és la Paula.
1: És el meu pseudònim.
2: Bola.
0: Deixem-me recordar que és la Paula cantant amb dues B baixes, increïble. I actriu també.
2: Qui era? Crec que era el Dami que em deia la Paula i li deia quina Paula em deia la Pafla.
1: Ah, és que, mira, just anem a dir, com de, soc la Pafla per tothom,
0: sí,
1: en el fons.
0: Sí, el Boia diu Pafla,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Jo ja he cedit, vull dir, com...
0: Ah, sí,
1: sí, Pafla ja està bé, també.
0: Bueno, clar, a mi a nivell radiofònic em costa molt, perquè sempre he de dir amb dues bebaixes...
1: Mira, deixem-ho, Pafla i...
0: No, Paula.
2: Després d'una hora diem que és la Pafla. Et volia relacionar... Potser m'he fet jo aquí la meva bola mental i no té res a veure, però relacionar el tema de la precarietat i la creativitat. Per què? Tal qual ho he escrit, t'he dit. Treballar et pren el temps per ser creativa i no pots fer coses, però no treballar et genera angoixa i et pren les ganes de posar-te a fer música. Ha estat una mica per aquí la cosa?
1: No, mira, justament en el meu cas... Tinc la sort que no, perquè he pogut tenir feina com a actriu. Llavors, no estava en el bucle. De fet, ha sigut una com es diu? Si no hagués tingut feina com a actriu, potser hagués tret el primer que hagués, saps?
2: Yeah.
0: Sí.
1: Aquí
0: va el
1: tema. Sí, ha sigut un coixí, exacte. I sí que està clar que per... o com a mínim amb mi, per crear o per escriure, has de tenir un benestar, poder estar tranquil i no estar patint per dir he de treure això ja perquè si no, no menjaré, que per sort no ha sigut el meu cas. Però llavors també això em fa, també entenc que la gent que... Vull dir, que estem en una roda tots i que és molt difícil.
0: Sí, sí.
1: I entenc també la cosa aquesta de dir, bueno, si no trec... temes, l'algoritme de les plataformes tampoc em promocionarà, llavors i entres com en aquesta roda, que jo he tingut la sort de dir, vale, no. També, just al final dels bolos, de les gires i tal de música, m'estava començant a sortir en feina com a actrius, de càstings i proves i tal.
0: Tu estaves més o menys amb la importància de ser franc, de
1: aquella
0: època,
1: la importància,
0: amb el David Selva.
1: Sí, exacte, que va anar molt bé, llavors, clar, a partir d'això em va veure molta gent i vaig començar doncs a tenir els meus pinitos i em passava que si volia fer teatre llavors no podia agafar bolos, no?
0: Yeah.
1: I va ser una mica com de vale, com que se m'està ajuntant tot, anem a, em tiro a la piscina amb el teatre. Llavors, clar, sí, he tingut la sort que he pogut viure com a d'actriu, però sí, no sé si t'he contestat.
0: Sí, que has contestat. L'altra cosa és que és un... A mi em recorda moltes de les vegades que hem parlat amb músics que han tingut un boom i han decidit deixar les seves feines respectives,
1: sí,
0: però l'ànima compositiva, creativa del grup, a priori, com ho explicava, sent Santi Balmes, de Love of Lesbian, que em va dir, hòstia, des que som una empresa que funcionem com a grup i ningú té feines extra,
1: sí,
0: jo tinc la responsabilitat que cada quan s'acaba la gira he de fer un disc que tingui hits i que això m'asseguri bolos i que ta.
1: Exacte.
0: Això és un pes,
1: sí,
0: molt
1: exacte,
0: heavy. Tu no l'has tingut?
1: No, no l'he tingut, per sort, bueno, per sort, i perquè molt, sí. I m'agradaria que no, o sigui, com que tinc aquesta sort, mentre em vagi sortint feina com a actriu que m'encanta i m'ho passo teta i aprenc molt i tal, m'agradaria poder tenir aquest temps i agafar la vessant musical des d'aquesta calma.
0: Uh-huh.
1: Sí, i també, sí, crec que ara he pogut fer-ho i a veure com va.
2: Uh-huh. I tornant al tema aquest de les xarxes i tal, com portes el tema de comparar-te amb altres artistes? Tant artistes grans que dius, hòstia, com estan petant, com artistes d'un recorregut més curt que potser en menys temps també ho estan petant més.
1: Ja. És delicat perquè si entres al bucle aquest de comparar-te i de veure, hòstia, jo perquè aquí no em veu tanta gent igual que els altres, o és que és molt perillós perquè llavors és el que m'ha passat aquests anys de dir, si és que per què llavors, per què ho faig, no? Per què trec, perquè si no arribaré a tal, per què ho trec, o per què fem aquestes coses. Jo ho porto, crec que prou bé, perquè ara mateix estic en un lloc on estic traient música i tornant a fer això perquè a mi em ve de gust i perquè m'ho vull passar bé.
0: Mm-hmm.
1: Punt.
0: Llavors, sí, sí, digues, sí, calma, perdona. Sí, tenim 2 minuts, val? Llavors, si m'haguessis de resumir el teu futur disc, ara és el moment, aquests 2 minuts, d'estirar-te tant com podem de la llengua, tot el que us pugui dir. Si m'haguessis de resumir en un concepte, una frase.
2: Primer de tot, és disc llarg?
1: No, és disc curtet.
2: Vale.
1: Té uns 7 temes, crec, 6 o 7 temes.
0: Ja, però ja no és EP. Ja és un EP.
1: Però ja no és EP, és exacte, EP. Sí. A no ser que aquest estiu neixin altres, que llavors encara puc fer-ho, això.
0: Bé.
1: Si hagués de dir alguna cosa, diria...
0: Nerviós,
1: la pafla fermentada.
0: Pafla fermentada.
1: Perquè aquests anys he fet...
0: Es podria dir fermentació, al disc.
1: Sí, fermentació. Sí.
0: És el títol que tindrà el disc, fermentació.
1: Fermentació,
0: es confirma, avui tenim una exclusiva.
1: Hashtag fermentació.
0: Sí, fermentació.
2: Massa mare.
1: Massa mare.
0: Paula mare. Vale, llavors, temàticament, clar, hem conegut un single, i
1: sí,
0: aquest single, Versa, justament és un meta-single, no?, sobre tot el que et passava,
1: sí,
0: la crisi creativa, sí, les preguntes que et feies, però tot el disc no serà això.
1: No.
0: Llavors, temàtiques així, més o menys.
1: La propera cançó que sortirà, que també és entre català i anglès,
0: uh-huh,
1: és una mica una carta a la meva jo de fa 10 anys que li diu, tu tranquil·la, que tot estarà bé.
0: Vale.
1: Ja està. Fins aquí puedo leer.
0: Va, sí, sí. El títol de la cançó tampoc es pot saber, no?
1: Sí, el dia.
0: Sí? Va, digue'l, aquest sí. Aquest
1: vale,
0: sí.
1: De fet m'agrada aquest
0: t'imagines
1: títol.
0: T'imagines que es diu fermentació, ara?
1: No. El títol es diu Annie Killer, perquè he llegit en català sola aniquila. Aniquila.
0: Aniquiller.
1: Aniquiller.
0: Aniquila.
1: O sigui... Però dit en català és aniquila. Sí.
0: Vale. I qui és aquesta Annie?
1: Aquesta, que li ha d'anar tot bé.
0: Un personatge que
1: sí,
0: t'has inventat. Molt bé. Escolta, acabarem amb una cançó d'una persona que no ha pogut respondre.
1: Vale.
0: Perquè aquest programa, ja saps què és.
2: Una capçada de sorpreses, ara sí.
0: Llavors, hem demanat a la Marta Rosa, a.k.a. Uineta, que digués alguna cosa, però no ha pogut. Vale. Perquè està assajant i té molta feina.
1: No sé, no
0: està assajant què? No, la gira no. No per assajar. Ah, per una altra persona deu assajar.
1: De coreògrafa.
0: Per Rigoberta o per alguna coreografia,
1: clar,
0: extra que està
1: pot
0: fent.
1: Potser.
0: Vale. Llavors... quedarem amb Lily Rose, que forma part del seu últim disc,
1: sí,
0: que m'agrada molt aquesta cançó.
1: Sí.
0: I, Paula, et direm que et veiem a Primera Sam, això per
1: sí,
0: començar, vale? I sí, que quan surti el disc, ja la temporada que ve, et tornem a convidar.
1: Perfecte.
0: Vale?
1: Gràcies.
0: Gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Maria Batalla,
2: demà
0: ens veiem. Demà ve la Laura Pau, demà.
2: Crec. Jo me'n vaig a veure el musical.
0: Laura Pau, demà, de les Faldiuets. Moltes ganes. Que vagi bé. Adéu, Dani Exposito.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Ai, avui amb moltes ganes de migdiada.
1: Migdiada?
3: Ja, mai la faig, perquè no la faig des que no tinc 12 anys, però de veritat que tinc molta son avui. Tu com estàs?
1: Crec que no valoràvem prou les migdiades quan érem petits i no les volíem fer perquè ens volíem sentir grans. Nosaltres no sabíem que de grans ens voldríem sentir petits i tornar a fer migdiades. Nunca valores lo que tienes hasta que lo pierdes. Estic molt bé, moltes gràcies per preguntar-m'ho. Família, això és el Loft, el pisec compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 20 de maig, sabem que... La Miley Cyrus tindrà la seva pròpia estrella al passeig de la fama de Hollywood. Literal, concretament la número 2845. La rep aquest divendres 22 de maig.
1: Just... Tothom és viral. Què? Tothom té una estrella. Home, si n'hi ha 2845, em queda res per tenir-la jo.
3: 100%, però bé, tot i així a mi em sorprèn que la Miley la rebi ara. Però bé, justament coincideix amb el 20è aniversari oficial de Hannah Montana, que és la sèrie que la va fer famosa i per la qual nosaltres hem paralitzat aquest programa més d'un cop, i des de Hollywood diuen que moltes generacions han crescut veient com anava canviant i es reinventava, i ella ha agraït molt aquest reconeixement sobretot als seus fans. A més, que és obvi el seu impacte dins del món de la música, de l'actuació i de les celebrities en món. General. Literal, dins del món, punt. Ella ho és tot. He estat tafanejant i he vist que tenir una estrella costa uns 85.000 dòlars.
1: Uala.
3: Que els paga la discogràfica o la persona que rep l'estrella o qui sigui, però la persona o qui sigui s'ha de fer càrrec de cobrir les despeses de tota la gestió que és tenir una estrella.
1: A mi em falten 84.999 dòlars.
3: Perfecte.
1: Però vamos, que la fama la tinc segurament, perquè clar, si n'hi ha tantes...
3: Estalviaré.
1: Crec que fas un TikTok i te la foten, eh?
3: A veure què passa.
1: Quins nervis. Mira, una cosa que em sorprèn molt, i és que encara no haguem parlat d'aquest tema, perquè és molt love-coded, i és que resulta que, família, Lamine Yamal té nòvia.
3: Què?
1: Sí, té nòvia, és molt heavy. Aquests últims dies se l'ha vist molt amb Inés García, una noia andalusa de 21 anys.
3: Ah, molt bé.
1: Mm-hmm. Per fi, algú de la seva edat, i no la Nicki Nicole, que en tenia com 29 o alguna cosa així. Fa ja uns dies es van publicar imatges seves en un restaurant de Sitges, que són aquestes que veiem aquí, on realment costa molt identificar a la pobra noia, aviam qui és, però tothom ho va tenir claríssim, perquè es veu que és influencer.
3: Ah,
1: sí.
3: En sèrio?
1: També diré que sempre que hi ha una nòvia en un futbolista, com que guanya seguidors, immediatament li diuen que és influencer, i molts cops és una pobra noia que simplement ha guanyat seguidors.
3: Literal.
1: Per ser nòvia de...
3: 100%.
1: Que no passa res, entén-me, eh? Però em sorprèn. Llavors crec que no, crec que ella sí que era influencer abans. I Javi Hoyos ha explicat fa res que han anat en ruta, en helicòpter per Barcelona, que és el pitjor plan que a mi se'm podria proposar a la història de la humanitat.
3: Per què?
1: Perquè a mi em fa pànic.
3: En sèrio?
1: Jo crec que em faria molta por amb helicòpter. Avió no, perquè és com anar amb un bus que vola, però un helicòpter és molt endeble.
3: La Inés...
1: Amb un cotxe que vola, ho trobo molt diferent.
3: És aquesta, no? Inés García, sevillana.
1: Inés García, és sí.
3: D'In Management.
1: Sí, està In Management.
3: Ara no ho sabia.
1: Sí, sí. De moment, cap dels dos ha confirmat públicament la relació, però l'amor és a l'aire, família, això és així. A Cal Lamine Yamal ha arribat la primavera, i la primavera la sang altera.
3: I si tens més de 50

0: anys has de saber que...
1: Ahir explicaves la detenció de Jonathan Andic i mentrestant Carles Porta feia un tuit deixant caure que el cas Andic podria acabar convertint-se en un episodi de crims. En realitat, ell ha estat prudent i ha explicat que, evidentment, ara no és el moment, sobretot perquè el cas està en una fase molt inicial, i ha aprofitat també per remarcar que una detenció no equivale a culpabilitat.
0: Oh, que super de walkers, en Carles Porta.
1: Sí, crec que sí. Jo normalment no recordo els casos que explica crims perquè encara no havia nascut o perquè era massa petita quan això havia passat. I no és que vulgui que passi cap desgràcia, entén-me, però sí que em faria com impressió veure'n un que formi part de la meva memòria.
0: Sí que és veritat.
1: I de la memòria col·lectiva de la gent de la nostra edat, saps? Seria molt sorprenent. I aquest seria el cas.
0: Però seria guai per saber què coi ha passat.
1: Exacte, sí. I a més ell que ho fa també.
0: A mi el seu equip un dia em va fer...
1: Ah, sí? Per què?
0: Perquè vaig anar a la productora, que jo treballava amb la productora igual, però per una altra cosa, i vaig parlar molt fort i es van enfadar. I m'han fet... Xt.
1: Quina productora és?
0: I jo els vaig fer... Xt, tu. I vaig marxar. Però bueno...
1: Els vaig fer... Xt, tu.
0: Sí, perquè no sabia qui eren. Llavors m'han dit... Són els de Crems. I jo... Ah, ok.
1: Va ser quan vam anar a donar una volta amb el Marc Andreu per aquí a Catalunya Ràdio.
0: No, és una productora
1: de fora. Aquell dia també
0: es
1: vam veure, oi?
0: Ah, sí?
1: Crec que sí, a mi em va fer molta il·lusió.
0: Però bueno, ara, tornem a posar-nos tristes, perquè hi va morir el Lázare, un gos de la raça Spaniel francès que va néixer el 1995, que podria haver estat el gos més vell del món perquè tenia 30 anys. Els seus últims dies va estar molt dedicat, molt delicat, perdó, era sec, sort... Tenia molt poques forces.
1: Home.
0: Així tot, va poder passar les seves últimes setmanes acompanyat i estimat per una dona que el va adoptar després que el trobessin al costat del cos del seu antic amo.
1: Hòstia, quina vida, aquest gos.
0: Aquest puto gos estava... Bueno.
1: Ui, pobre animal.
0: Hòstia, jo li anava a dir, t'ho mereixes, perquè després de tanta història...
1: No, sí, per, o sigui,
0: li heu fet un favor.
1: Bé.
0: Sí. Ell no s'aguantava ja els pets, el pobre gos.
1: No, bueno, ni els pets ni ell mateix, no s'aguantava res.
0: T'estimem, Lázare, no sé com se pronuncia, Lázare, Lázare, no sé.
1: Avui és Sant Bernardí, en coneixes algun? Jo cap.
0: En Roc Bernat, Bernardí. Sí. Conta? No, oi, perquè,
1: no,
0: és, cognom.
1: Perquè és cognom. Jo de Bernat sí, però de Bernardí no en conec ni un. N'hi ha 106, però a Catalunya. Què? Clar que deuen tenir una mitjana de 97 anys, no ho sé.
0: O 107.
1: Sí. Si vosaltres us dieu Bernardí, sou com aquest petit gos Lázare, perquè no hi ha cap altra opció, podeu enviar un missatge al 667-07-6116 i dir-nos, hola, em dic o conec un Bernardí. I nosaltres, doncs, no passarà res, simplement tindrem aquesta informació i ja està.
0: O un àudio, també podeu enviar-me.
1: Sí, envieu un àudio. Si coneixeu un Bernardí o un Bernat, ja arribats a aquest punt, és igual, que feu un àudio al 667-07-6116 dient soc jo, ni que sigui el teu amic, és igual.
0: Encara que sigui mentida, ens és igual.
1: Sí. A més, hi ha un refrany molt indicat en el dia d'avui que diu si gela per Sant Bernardí, adéu al vi. No va bé, no? Perquè és útil. Si tu tens vinya, saps que si avui gela, l'has cagat.
0: Per mi és igual que...
1: També et diré que avui geli, bro, que avui geli, bro, estem a 20 de maig i avui gela i ja l'has liat d'abans.
0: Apaga i vámonos.
1: Sí, és
0: en qualsevol
1: així.
0: Cas, què farem avui, gala?
1: El tema del dia d'avui és la Mireia Salaet. En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba. I tu de què parlaràs avui, Alberto?
0: Doncs parlaré de la Queens League, que hi vaig poder anar a la roda de premsa i em vaig fer millor amiga de la Clairs.
1: Ah, sí?
0: 100%.
1: Ui, fomo, una mica.
0: I tu?
1: Doncs mira, jo parlaré de les coses que no us faran enveja de mi recuperant una mica aquesta secció que vas fer la setmana passada.
0: Ah, sí, és veritat.
1: A més, avui passa per aquí, torna per aquí, Miss Jordina Cot, per parlar-nos de vestits de graduació, perquè nosaltres no en som conscients perquè fem una assignatura a l'any. Però s'està a punt d'acabar el curs.
0: Sí que és veritat, que la gent ja va pendent dels vestits de graduació.
1: Absolutament. Fa il·lusió que torni com a col·laboradora i no com a entrevistada aquesta vegada.
0: A més, com cada dimecres, avui us llegirem i comentarem les barbaritats més bèsties que hem vist per les xarxes. Si vosaltres heu vist alguna cosa digna a ser comentada, ens ho podeu enviar al 667-07-6116 i així la comentem totes juntes. I ara sí, crec que podem començar.
1: Va, som-hi.
2: Això és el Loft.
1: Avui fa 4 anys que va sortir l'últim disc de Harry Styles. Se m'està actualitzant l'ordinador.
0: Que bé.
1: Perfecte, doncs esperem que se solucioni mentre despugem aquesta cançó, que és boníssima i que és segurament la millor del disc, As It Was.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Estàs sentint el Lo
1: amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltor i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
3: Família, passen 12 minuts de les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I avui el tema del dia, de la setmana, del mes i de l'any no pot ser un altre que la nova cançó de la Mireia Salaé.
4: No sé vosaltres, però a mi ahir a les 11 de la nit em va sonar l'alarma de Protecció Civil per anunciar que s'avançava aquest moment que tots portem 10 dies esperant, perquè Mireia, SH con Y, s'ha parlat, o més aviat, ha cantat.
3: És així, família. Abans d'escoltar la cançó, cal que recordem que la setmana passada Àlex Tous va penjar un vídeo explicant tota la seva veritat de la relació, un vídeo de 25 minuts, i acusant-la de mentidera, de manipuladora, en un vídeo que segur que heu vist perquè acumula 4 milions de visites a TikTok.
4: Realment és tota una barbaritat, i a més durant aquests dies s'han anat tirant indirectes o directes directíssimes l'una a l'altra, sí, a través de xarxes, però tothom volia saber quina era la versió oficial de la Mireia Salaé, i ella només va decidir fer, després de no sé quants mesos fent TikToks com parlant del tema...
3: 6, no? Em sembla que eren 6 mesos.
4: Més o menys, va decidir fer un anunci dient que el dia 21, és a dir, demà, parlaria. Amb això, tothom va començar a especular que faria alguna cosa, algun vídeo, explicant com l'Àlex Tous, alguna cançó, algun text, el que sigui. De fet, jo mateix vaig dir, i vaig fer una mica de predicció aquí al Love, que el que seria era una cançó.
3: I ha resultat ser cert.
4: Efectivament.
3: Segons va dir ella, la cançó es publicava demà, dia 21, però algú ha començat a filtrar-la i, per tant, ella va decidir penjar aquest vídeo d'aquí a ahir.
5: ¿Qué pasa? Aquí Mireia CH. Iba a hablar el 21, pero como he visto que tenías tantas ganas de que hablara y habéis filtrado la canción, ya tenéis el vídeo disponible en YouTube. Chao.
3: A mi aquest vídeo em va cardar els pèls de punta. A mi una choni, mi todo, eh? Una choni, t'ho dic de veritat.
4: I efectivament, ahir a la nit, per fi, Catalunya i el món sencer van a poder dormir tranquil amb aquest regal que és la cançó titulada Pa-ti.
5: Mireia con Y, la
4: per mi això és del més fort que ha passat aquest segle aquí a Catalunya, eh? No és cap mena de broma. Uf, mira-la, mira.
5: Seguramente sea lo que logren.
3: El vídeo ja té quasi 150.000 visites, tenint en compte que només té 260 subscriptors. És pur hate-watching, les coses com són. Però com que no volem deixar-nos de comentar res, anem pas per pas. Per començar, la filtració.
4: La filtració. Títol.
3: Per mi, bon pas de la Mireia de publicar-la al segon.
4: Home, 100%, perquè si no hagués perdut tot l'engagement. Ella va ser llesta, va dir, mira, es filtra, doncs la cardo tot sencera i a xupar-la. Ja ens ho manejarem d'alguna altra forma.
3: Tu saps com es va filtrar?
4: No. La veritat és que no. Jo, de fet, estava mig adormit quan va passar tot això. I ha sigut un dels meus primers estímuls del dia d'avui, el videoclip.
3: Jo el que sé és que hi ha una persona molt famosa que sabia que la cançó estava en distribució i li va passar a una altra persona coneguda aquesta cançó dient-li, si vols, filtra-la. I aquesta persona... no sé si és que la va filtrar o no, però li va arribar a l'Àlex Tous. I la filtració que ha sortit per TikTok i que té tothom és la gravació de Mejores Amigos de l'Àlex Tous, perquè a dalt no surt que és Close Friends, però nosaltres que ens hi té aquesta cançó, o sigui, aquest vídeo és el que hi havia al seu Close Friends.
4: Que fort.
3: Per tant, hi ha un topo als Close Friends de l'Àlex Tous.
4: 100%, això ja ho tenim clar.
3: A no ser que hagi set ell.
4: No se sabrà mai.
3: No ho sé, el que sí que sabem, bueno...
4: tenim una reacció de l'Àlex.
3: És que ell va reaccionar.
5: Cuidado con lo
4: Bàsicament és ell posant cara de pomes agres mentre sent la cançó, que en principi no l'havia sentit ningú, aquesta cançó, perquè era abans que la Mireia la publiqués. Era aquesta prèvia a filtrar-la.
3: Exacte. Independentment de si ho han filtrat o no, a nosaltres en realitat el que ens interessa és el contingut de la cançó. La versió dels fets de la Mireia Salet, o la no versió dels no fets de la Mireia Salet, perquè no explica gran cosa.
4: Sí que és veritat que jo estic molt trista.
3: Jo la vaig veure, jo he de dir que la vaig escoltar i vaig pensar quina puta aberració, perquè la cançó, les coses com són, és dolenta amb ganes. No passa res, ja està, es pot dir. Ella segur que ho pot fer molt millor, perquè aquesta cançó feia temps que la volia publicar, o no, o l'ha fet en 3 dies, jo entenc que en 3 dies no la deu haver fet.
4: Yeah.
3: No sé com ha anat, però aquesta cançó a mi no m'agrada absolutament gens.
4: Home.
3: L'he escoltat cantar ella en piano i no ho fa tan malament.
4: Clar, i a més que té un videoclip molt currat, és a dir, que jo crec que això feia temps que s'estava cuinant, per tant, jo esperava una cosa més com més sòlida, no? Però bé, el que sí que fa és deixar anar unes barres guarres, com ens diria la fantàstica Irma Farelo, així que anem a analitzar alguna de les frases més interessants de la cançó. Comencem amb la primera, que és... Ahora tengo money para gastar y atenció, no voy a un podcast a llorar.
6: A mí me da igual, ahora tengo money para gastar y no voy a un podcast a llorar.
4: Jo amb això estic una mica ofesa perquè penso... Are you talking about this little silly program I love the cat? Perquè l'Àlex Tous crec que només ha vingut a parlar aquí.
3: Home, no crec, no.
4: Tia, on
3: ella
4: ha parlat?
3: Ella va anar a Shark, que és un podcast.
4: Ja, ja, i ella va fer un podcast amb ells de 30 minuts parlant d'exclusivament...
3: I l'Àlex Tous va venir per moltes coses, però a veure, tampoc som tontos, va venir a respondre en aquell vídeo.
4: Però tot i així, tampoc va parlar gaire de la
3: no,
4: relació.
3: No, gens.
4: De fet, va dir quatre coses i va dir, i no vull dir res més.
3: I no el vam voler apretar.
4: I no vam voler-lo apretar. Per tant, que,
3: no crec que parli d'això, a mi em semblaria molt salvatge, a sobre en castellà, per mi és ofensiu.
4: Això sí que és veritat que ho fan tot en castellà els dos, però bé.
3: Ja, per què ho fan tot en castellà els dos?
4: No ho sé.
3: Els dos? No ho entenc. Bueno, la Mireia feia el seu contingut en castellà molts cops, però l'Àlex...
4: L'Àlex ho havia fet tot en català sempre. Però bé, a veure, una altra frase.
3: No ho sé, a mi el que et diré és que m'ha fet molta gràcia el seu petit moment Shakira amb Claramente o Salpique, en què ha mencionat a Benny Júnior, perquè atents amb això que diu. I si a, y ahora si quieres, más... Com? Y ahora si quieres más, Benny coge tu turno palomo. Benny, coge más. Benny.
6: Si quieres más, Benny coge tu turno palomo. Chara pa todos los infieles.
4: Vale, això...
3: És salvatge.
4: Ara, clar, crec que hauria de sortir ella amb el seu fons groc i el seu petit vídeo de Genius explicant-nos un detall, perquè potser de cop i volta... Això s'ha no s'ha filtrat. Això ha sigut una pura coincidència del destí i ella no ha analitzat que hi havia un Benny enmig de la cançó. Si ho ha fet de forma conscient, t'he de dir, Mireia, que ets el meu fucking absolut tot.
3: Si ho ha fet conscient o si ho ha fet inconscient?
4: Si ho ha fet conscient, jo penso, te amo.
3: Mi todo.
4: No, no, mira, te amo.
3: A mi molesta una mica que no s'hagi justificat, però també és veritat que potser no hi ha res a justificar i ja està.
4: Ella ha dit.
3: Però no entenc la cançó perquè no té... Sí, no està com contextualitzada.
4: Yeah.
3: Està contextualitzada en fa un mes, potser.
4: Sí que és veritat.
3: Saps? Però no amb el vídeo.
4: Yeah.
3: No ho sé, és estrany. Ella no és la millor lletrista, això està clar.
4: Però bueno...
3: Tampoc
4: també...
3: ha tingut trajectòria per ser
4: no,
3: la millor lletrista. Les coses
4: cançó.
3: Com són, és la primera cançó. Potser no rebrà una creu de Sant Jordi.
4: Qui sap?
3: Potser sí, perquè també li donem unes creus de Sant Jordi a cada personatge que vés a saber. Hi ha un moment on rima pares amb pares. O sea, ahora los gatos yo los tengo a pares y los billetes yo los saco a pares.
4: L'estimo.
3: Que això a mi m'ha cargat la pell de gallina.
4: I...
3: Bueno, és que jo estava, de debò, ja sabeu que últimament estic molt connectada amb el meu cos des que vaig a teràpia i que se'm posa molt ràpid la pell de gallina. Però és que jo ahir, bueno, pensava, em sortiran els pèls disparats.
4: Literal.
3: De debò, eh?
4: T'he de dir que a mi cada vegada que... Cada vegada que els meus timpans vibraven causada per l'onda expansiva d'aquesta cançó i vibraven i feien que jo entengués Mireia con Y
3: no.
4: Pensava A Star is Born. A fucking A Star is Born. Mireia con Y.
3: Crec Mireia SH. Uau, que el vídeo on diu tanto queríais que hablara. Uf, pelacos. Bueno, crec que també hem de comentar el videoclip de la cançó. Perquè aquest videoclip, Alberto, on s'ha gravat?
4: Doncs mira, aquest matí s'ha analitzat molt fortament el videoclip i s'ha fet una petita investigació per saber on s'ha gravat i hem vist el nom d'una empresa que sortia de fons i resulta que és un polígon del costat de Santa Oliva del Penedès. Aquest lloc és just al carrer del costat d'un circuit enorme amb moltes pistes de proves d'alta velocitat per fer córrer cotxes, motos, quads, el que sigui. Ella...
3: Justament el que surt al videoclip.
4: Efectivament, no s'hi ha posat per poc. Si realment ha llogat part de l'espai, s'hi haurà deixat bastanta pasta, però suposem que simplement s'ha plantat allà al carrer i ha dit, mira, saps què? Jo li dono el rec i ja em farà fora algú.
3: És veritat que, mira, et diré una cosa, jo vaig veure aquest videoclip i el següent vídeo que em va recomanar YouTube va ser Independent de la Batial.
4: Veus?
3: I vaig pensar, primer de tot, YouTube, crec que t'estàs confonent, crec que no estem parlant del mateix tipus de contingut. I després, és literalment això. Ella tenia un somni i un euro.
4: Clar.
3: I va fer aquesta perfecció, perquè això és història d'internet.
4: Home, el vídeo està guapíssim, t'he de dir. Està molt ben gravat.
3: Sí, a mi m'agradaria saber com se li acut fer tot això. No sé quan ha fet la cançó, no sé quan la tenia preparada. Jo entenc que ella ho volia llançar en un altre moment sense tenir en compte el vídeo, perquè sí. És que si... O sigui, amb el vídeo al mig aquesta cançó no té sentit.
4: No, el problema és això, que crec que ella aquesta cançó l'havia fet pensant en el que portava, o sigui, en el que s'havia dit fins aleshores abans del vídeo de 25 minuts de l'Alex Tous de fa uns dies, i per tant queda molt descontextualitzada i no acaba de respondre res.
3: No és que no respongui res, que sobre el cri... O sigui, l'ataca.
4: Ja, per
3: gracias
4: això.
3: A Dios no estoy contigo o algo així. Bueno, clar, però en plan...
4: I li diu infidel i tota la pesca. I diu, shout out a todos los infieles, quan segons la història explicada per Alex Tous és ella la infidel. Llavors, potser ella simplement ha dit, la meva veritat és la meva, la xupo,
3: vale.
4: És la que jo em crec.
3: I ja, finalment, sí, amb això, no?
4: Crec que també cal recordar, aprofitant tot aquest tema del videoclip i tal, que la Mireia Salaet té família artista. De fet, a l'entrevista que van fer aquí l'any passat, ella i l'Àlex junts, ens va explicar que era cosina segona de la Rosalia. Tu creus que Rosalia s'ha enterat de tot això?
3: Sí.
4: Però segur, eh?
3: Estic completament segura perquè li ha arribat absolutament a tothom. O sigui, ho ha de saber el vestidor del Barça, ho ha de saber tothom.
4: I creus que li ha passat la cançó abans? Com, va, Rosi, què t'assembla, o no?
3: Crec que no, perquè si no la Rosalia hagués dit para.
4: O li hagués dit, espera, t'ajuda un moment, i li hagués fet quatre lletres...
3: I no acabaria de ser així la cançó, trobo.
4: Però si li hagués volgut fer una bona tiraera, com li diuen, a l'Àlex 100% la Rosi hagués hagut de cardar una mica de mà així, pa, escrivir una mica la lletra.
3: Sí, bueno, realment és una gran sort tenir de cosina segona Rosalia, tenint en compte que et podria ajudar amb això. Clar, no sé si es porten o no.
4: Sí que és veritat.
3: Perquè no segueixen a Instagram.
4: Ah, no?
3: Jo ho vaig buscar fa temps i no seguien.
4: Bueno,
3: potser ja. Ara sí, però vamos, que amb tot aquest merder no ho crec gens, perquè la Rosalia, d'una manera o una altra, tot l'esquitxa.
4: Sí que és veritat.
3: L'altre dia no sé per què la van cancel·lar, una tonteria històrica. Ah, sí, que seguien en James Charles. I li van dir, saps l'última polèmica d'en James, li van dir com la Rosalia pot seguir en James, com no sé què, com... que penso, només el segueix. Potser el va començar a seguir quan tenia 15 anys.
4: Clar.
3: Amb ella sempre l'esquitxa tot, és salvatge.
4: I per últim, però no menys important...
3: Repetim-ho perquè crec que es mereix atenció.
4: 100%.
3: Tot en castellà. Aquest contingut era tan bon català.
4: Uh-huh. Sí, perquè tothom deia, no entenc el català i me l'estic cardant pel cul, i jo pensava... Però si ho estan fent
3: en castellà. No, sí, què és el que, o sigui, què és el que no estàs entenent? Perquè ho estan fent...
4: Els àudios de la Mireia. És que...
3: Ja, i més si entre ells parlant en català. No entenc per què és en castellà, a mi això em molesta.
4: Literal.
3: És màrqueting, és el pitjor màrqueting de la història, si és màrqueting. M'agradaria saber-ho de debò, te li demanarem a l'Àlex.
4: És que amb la cançó, molta gent està fent teories que això està sent un moviment perquè els dos es facin famosos.
3: Vale, i has vist el final de la cançó, final de la cançó?
4: Sí. Que no recordo què diuen.
3: Que hi ha com una trucada entre els dos, sí. Que per començar, com cardes una trucada, tenint en compte que la cançó de l'Àlex també hi ha una trucada. Però diuen una cosa molt estranya que jo entenc que pugui donar peu a que sembli màrqueting.
4: A veure, ho podem sentir.
3: Això, a veure.
7: Mireia, ya lo tenemos.
8: Júralo, ¿y cuándo vuelvo?
7: Ah, que quieres volver.
4: Clar.
3: Això què vol dir? Que ya lo tenemos, el què?
4: A sobre que no sembla una trucada real com la de l'Àlex, que sí que sembla que hagi gravat una conversa, sinó que aquesta sembla una conversa gravada amb intenció, saps? Jo no acabo
3: d'entendre. A mi això em sorprèn molt i em fa pensar que ens estan vacil·lant. I alhora penso, quina necessitat, perquè amb aquesta nena li està caient la del pulpo, eh?
4: Literal.
3: Sigui, jo entenc que ella ha mentit, que tu com a parella et puguis emprenyar molt, que et sent una falta de respecte, perquè ho és. Però la que li està caient...
4: potser la veu.
3: És històrica, eh? De desitjar-li la mort. En plan, crec que no cal passar-se tant, perquè, a veure, ha mentit, és una puta merda,
4: però
3: molt bé.
4: Res.
3: Alex Tous segurament tindrà problemes de confiança amb les seves futures relacions durant molts anys. Ho entenc perfectament, però d'aquí a intentar destrossar-li la vida en aquesta persona, que clarament també té problemes, perquè si no, no t'inventes això, hi ha un tros.
4: 100%. T'he de dir, però, que potser la trucada aquesta final era amb el productor, com fent veure que hi haurà una altra cançó... Mira, no ho
3: sé. Però sembla la veu de l'Àlex,
4: sembla
3: no?
4: molt la veu de l'Àlex, però potser és que simplement tenen unes cordes vocals similars.
3: Haurem d'investigar més.
4: Literal.
3: Després seguim analitzant les reaccions que hi ha hagut amb Mariona Córdova, que ha sigut el millor matí de la seva vida.
4: Literal.
3: Nosaltres ara es posem una mica de música.
4: Maria Jaume, que crec que no faria mai una tiradera.
3: No, ella mai faria això.
4: Ella
3: Sant Domingo Forever i el Sala Copa a l'aire.
4: Efectivament, som-hi.

0: Benvingudes al Loft.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Sabia que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: El Loft. AICAT. Amb Alberto Cadell i Gala Castelltor.
4: Hola, hola.
5: Hola.
4: Són 3:45 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som la Gala Castelltor i l'Alberto Gadel.
5: Sí, perdó.
4: I us vinc a explicar un story time que em va passar ahir a la tarda, perquè vaig decidir anar a la roda de premsa de la Queens League.
5: Oh!
4: I he de dir que jo no tenia ni putíssima idea del que estava passant allà. Jo i la meva banda, que era la banda de les TikTokers, les que fem reels.
5: Ah, molt bé.
4: Hi havia com la part del Código Nuevo, que era qui feia com un reel, una entrevista privada, per dir-ho així, de one-to-one, amb les persones de la catifa.
5: Ah, val.
4: Llavors, un lloc on hi havia tots els mitjans, i havíem de fer canotazos, que és això, que la persona es posa al mig, tu apuntes amb el micròfon.
5: Exacte.
4: I com una petita gacela vas cridant com pots la teva pregunta i a veure si tens sort, i la superestrella te la respon. Ara bé, les reelers, que érem quatre,
5: sí,
4: ens vam ajuntar i vam dir, cuques, no, no, no, perquè nosaltres no podem fer les preguntes de quant val el teu outfit amb el senyor del Mundo Deportivo al costat.
5: Clar.
4: Per tant, vam organitzar-nos i vam dir-los, nosaltres muntem la nostra part de Reels i llavors ja que vagin a les mitjans. I van dir, ok, cap problema.
5: Ah, que bé!
4: Per tant, gràcies, Queens League, per
5: molt bé.
4: Ara bé, després de la teràpia de xoc que vaig fer ahir, entre la teva secció parlant de gent del futbol i aquesta tarda fantàstica, em sento que sóc la persona més futbolera de la història.
5: Sí, és que s'està treballant molt al futbol aquest programa últimament,
4: tant,
5: ens hem de frenar immediatament.
4: 100%. Avui vinc a traduir-vos en termes pop què coi és la Queens League.
5: M'agrada.
4: La Queens i la Kings, perquè més o menys és exactament el mateix.
5: Val.
4: Bàsicament, és una versió de futbol set, però amb partits molt més curts, regles que semblen tretes d'un videojoc, presidentes que són creadores de contingut, molt de streaming, molt d'espectacle i moltíssim pes al que és les xarxes, els TikToks, etc.
5: Val.
4: És bàsicament un híbrid entre esport, entreteniment, xarxes socials i un reality. Vale.
5: Ah, també hi ha una part de reality.
4: Bueno, més que reality, és com aquests piques que hi ha en els jocs, doncs entenc que així com el futbol i els esports en general queden més a la pista i al camp i a les rodes de premsa, en aquest cas, doncs, hi ha tirades per TikTok, fan una mica de show, etc. El futbol 7, perquè clar, jo veig futbol 7 i a mi ahir em van dir futbol 7 i vaig dir sí, sí, tia, 100%, però llavors vaig haver de preguntar-li al chat perquè no tenia ni idea del que m'estaven parlant. Resulta que és bàsicament un partit de futbol amb un camp i unes porteries molt més petites, i es diu set perquè només hi ha 6 jugadores.
5: Claro.
4: I una portera. I didn't know it. Jo vaig pensar, futbol set, pot molt bé.
5: Molt bé, no passa res. A vegades s'ha de fingir demens i demanar-li al xat, és així.
4: És el que vaig fer jo amb la gent que hi havia per allà a la Queens. How does the match work?
5: Ara que a tu ara què et passa amb l'anglès?
4: És que últimament estic molt internacional.
5: Internacional.
4: I al Hinge tinc posat català i anglès.
5: Ah, molt bé.
4: Llavors,
5: jo només català.
4: Imagina't. Okay. Doncs a veure, com funciona el joc? Jo ho veig com si fos gairebé un videojoc, perquè comença només amb una jugadora i una portera per cada equip.
5: Això em va sorprendre molt quan ho vam explicar per primera vegada.
4: I llavors, la pilota està dins d'una gàbia al sostre i cau. Pum! I comença, doncs, una cursa per controlar-la, no? En plan, vinga, va, a veure què passa. Després, cada minut que va passant, entra una jugadora més, fins que arriba a entrar tot l'equip dins del camp. Els partits de la Queens i la Kings duren 40 minuts.
5: Tot? El partit sencer?
4: Sí, però hi ha dues parts, 20 i 20 minuts.
5: Sí, clar, però un normal són 45-45.
4: Ja, per això. O sigui, és una cosa molt ràpida. També entenc que el set menys et deus cansar molt més.
5: Sí, sí.
4: No? Bueno, deu ser bastant xou.
5: Ah, clar, perquè no sé què dura jo un partit de futbol set. Dura el mateix? No. No crec. Bueno, val.
4: Al minut 17 d'aquesta primera part, abans del descans, resulta que apareix una pilota especial amb la qual els gols valen doble.
5: I al camp hi ha dues pilotes.
4: Crec que sí, però això sí que no t'ho puc assegurar.
5: What the hell, això, eh? Uau.
4: I, clar, crea situacions molt intenses perquè de cop i volta pues, pot haver-hi una remuntada històrica,
5: clar.
4: Pot haver-hi una rematada històrica, pot ser bastant de show. I resulta que a la segona part entra un dau que es llença i poden sortir uns contra uns, dos contra dos, tres contra tres, saps? I es posen així dins de l'equip, que diuen que sembla fins i tot com si hi hagués un altre partit a part.
5: Clar.
4: Crec que van canviant les situacions depenent dels partits i de les cartes que treuen, eh?
5: Això és com funcionen els partits, però tu hi vas anar a la gala de presentació.
4: Sí, ahir no es va fer cap partit.
5: No es va fer cap partit, tu no ho vas veure, doncs.
4: Jo ahir no vaig veure cap partit, potser es va fer algun amistós d'aquests que ens va dir la Mar Lucas, però com a partits oficials no es van fer.
5: Vale.
4: Ara la competició no ha començat, ahir era com una activació.
5: Però ara està, m'ho miraré per curiositat.
4: Sí, a mi t'ho prometo que després de la gala d'ahir vaig pensar, ai, mira, doncs això em crida l'atenció. I això no és tot, perquè una cosa és aquesta dinàmica, però resulta que els equips, bueno, més aviat entrenadors i els presidents i presidentes, tenen cartes secretes,
5: vale,
4: que només coneixen aquells petits equips amb petit comitè. És a dir, jo només sé jo tinc unes cartes i només les conec jo. Llavors, vale, quan l'entrenador, l'equip o qui sigui vol activar-la, fa sonar una alarma i s'aplica una carta.
5: I el partit, cada vegada que passa tot això, entenc que no es para, segueix.
4: Suposo.
5: És que ha de ser madness.
4: Jo penso que deu ser molt sobreestimulant. De fet, ahir molta gent, molts reels, preguntaven, defineix la Queens League en una paraula, i tothom deia sobreestimulant. Jo vaig pensar,
5: sí,
4: de veure
5: això. Sí, em pot quadrar.
4: Té tot el sentit del món. Les cartes més habituals són carta de gol doble, carta de sanció, carta de penal, penal shutout, que no sé què és, jugadora estrella, carta de comodí...
5: Vale.
4: És literalment, a mi em sona i em ressona molt a un Clash Royale. Com si tu tinguessis coses aquí i poguessis anar aplicant. Doncs ara vull això, ara vull l'altre. I després hi ha el famosíssim penal de president o presidenta, que bàsicament que és que la persona que presideix l'equip pot tenir protagonisme de forma directa i xutar un penal.
5: Per això hi ha un penal del Lamine Yamal.
4: Efectivament, és una imatge que és impensable al futbol tradicional, que el president o el president entren al partit. Però sí que és veritat que la Queens i la Kings League es caracteritza sobretot per això. I saps què m'ha agradat molt, també?
5: Què?
4: Que poden entrar persones completament random a la Queens i a la Kings
5: League. De gent que està al públic?
4: No, no, a jugar. És a dir, tu et pots presentar a unes proves, llavors hi ha moltes tries, etcètera, etcètera, hi ha molts tipus de jugadora. Però si tu ets jugador i te fa il·lusió, pots tirar i et poden agafar per
5: jugar a algun equip. Jo recordo el vídeo de l'Ibai demanant jugadores.
4: Veus?
5: Sí, sí,
4: molt heavy.
5: I molts càstings i gent que fotia unes coses, unes barbaritats amb la pilota.
4: Super heavy. I llavors ja hi ha les jugadores professionals que s'hi dediquen i tal, que llavors són convidades especials, etcètera, etcètera. A mi això em va agradar molt, perquè ahir vaig sentir la roda, cada cop i volta estaven parlant i deien, què els hi diríeu a algú que es vulgui presentar o que segueixin el somni i tal? I vaig pensar, ah, mira, que guai que puguin... Que, clar, quan ho vaig sentir vaig dir, a veure, per arribar a la Queens has de ser influencer. Llavors entenc que t'has de currar molt o dins del món de futbol o dins del món de xarxes, etcètera, etcètera.
5: No, no, no.
4: I avui ho he buscat i he dit, ah, no, no, que jo podria participar. Que fort.
5: Sí, aniré. Xulo, això.
4: L'any que ve vaig a,
5: no,
4: vaig a fer-ho.
5: No.
4: Però bé.
6: Hoy es martes, me toca ser gangster. Para rapear no necesito master.
4: Ara anem al tema que ens importa for real. Qui són aquestes presidentes d'aquesta nova edició? És a dir, les famoses que faran, que posaran la cara.
5: Una, la Mar Lucas, això ho sabem.
4: Home, la Mar Lucas la tenim controladíssims. Doncs t'he de dir que hi ha moltíssima lofti i us aviso que vaig decidir parlar de tot menys de futbol a la catifa vermella d'ahir, perquè recordem que estava a la petita roda de premsa al costat de tothom, escoltava les preguntes que feia la gent i pensava, és que faré les mateixes preguntes una altra vegada i no m'ha ve de gust. Jo li vull preguntar sobre el modelet i això és el que vaig fer.
5: Ah, molt bé.
4: Per tant, per començar, a mi em fa una il·lusió aquesta entrevista. Vaig poder parlar amb la Clares, la Clara,
5: hola,
4: nuestra todo, que és la presidenta de l'equip Flop, que té de logo una petita tortugueta, i aquests són els 30 segons que vaig poder treure amb ella.
7: Ai, quina il·lusió! Molt bé, i tu?
8: Molt bé, aquí estem.
4: T'he dedicat als taconcitos de dia.
8: A veure, avui m'he passat una mica perquè me'ls he ficat tope de altos. Bueno, això m'està complicant una mica més, però bueno, aguantem.
4: Entre això, la salsa i la velada d'amor,
8: sí,
4: et
8: sí,
4: queda
8: sí,
4: re
8: sí,
4: per trencar un nou amb un bíceps,
8: sí,
4: oi?
8: Sí, jo m'he ficat amb masses coses. Bueno, el nou, vaig provar a fer un cherry i no vaig poder. A veure, no he vist tancant melones ara. A aquest nivell no arribaré encara.
4: Escolta, de futbol, tu controlaves?
8: Bueno, què vol dir controlar? Però de joc.
7: I ja?
8: Corner.
7: Però saps el que és, només el nom.
8: Sí, sé el que és.
7: Hòstia, t'apega molt de cop i volta aparèixer la casita d'en Bad Bunny.
8: Tio, ojalà, o sigui, ho estava parlant just ara amb el meu nòvio. O sigui, anem el divendres a concert. Però crec que estarem a una part que es diu Los Vecinos, sabeu el que és?
7: A darrere.
8: Sí, sí, no sé si li estaré veient la nuca a Bad Bunny tota la nit, perquè en plan està com d'esquenes. Espero que a últim moment em truqui, no, no.
4: Ella és molt simpàtica.
5: És supersimpàtica i està guapíssima.
4: Estava guapíssima en aquesta petita catifa vermella. Què t'ha semblat?
5: M'ha agradat molt, no? Ara vull que vingui al Loft immediatament. A més, et va respondre a l'Instastory.
4: Em va respondre a l'Instastory i ara no ho he posat, però sí que és veritat que al final del vídeo li vaig dir, per cert, estàs convidadíssima a venir al Loft quan vulguis, això és casa teva.
5: Sí, sí, nosaltres obrim només per tu, rei.
4: Per això, ella, si vol presentar el programa aquell dia, jo marxo, si fa falta.
5: I què et va dir?
4: Ella m'ha dit, sí, sí, ja vindré, no sé què.
5: Mentida, segur.
4: 100%, però bueno, no passa res. Llavors vaig escoltar que li deia a tothom que la convidava al seu programa i m'haig posat gelosa i vaig dir, tu sabràs. Però bueno. Després, seguim amb la roda de premsa. Vaig poder parlar amb dues perfectes que també han passat per aquí. L'Abril Cors i l'Andrea Garci. Amb el seu equip, atenció, Balanceades Futbol Club.
5: Hòstia, Publi,
4: elles són les millors.
5: Uah, és que elles treuen diners d'on sigui, molt bé.
4: T'he de dir, però, que amb elles vaig posar una mica la pota. Però bé, t'ho deixo sentir. M'encanta perquè sempre aneu branded, eh? No només per la samarreta, que és fantàstica, sinó també el nom, Balanceades.
8: Sí, entenem que sempre les coses tinguin com la seva línia, no? El seu sentit.
4: I ara entre la Queens i el Balancem de Barcelona, us veurem per la capital moltíssim, no?
8: Quin Balancem de Barcelona?
4: No hi ha Balancem de Barcelona?
8: Encara no.
5: Qui ho sàpiga, no.
8: Hem fet com un par de pop-ups, però encara no ho tenim. Si tu vols, podem plantejar ara mateix. La gent de Barcelona ha tingut molt bona acollida amb el projecte. Sí, o sigui, les cues eren llarguíssimes. Ha sigut molt... Sí, ha tingut com molta acollida, Barcelona, molt més que Madrid. Ara tenim ganes d'anar a València.
5: Per mi, és periodisme. Perquè imagina't que se'ls hi escapa que
4: 100%.
5: Sí.
4: 100%. Vaig pensar el mateix, vaig dir, pa, toma, ojalà una exclusiva. Però no.
5: Això vol dir que no el tenen, eh? Ja. Bueno, potser ho estan plantejant molt, perquè ella l'Abril ha fet una cara. Ui.
4: Sí, i ella és molt ràpida, l'Abril Cols, eh? T'ho prometo. Ella està molt mediatrainer, que porta des dels 13 anys exposant la seva vida privada.
5: No, he vist molt mediatrainer.
4: Ara bé, t'he de dir que elles dues portaven una samarreta que posava tarjeta roja al machismo.
5: Sí.
4: I vaig pensar, ai, deu ser per tot el que va passar amb el Florentino Pérez. Es diu així, el del Madrid? Pum! Vale, perdó, és que no m'esperava que jo sapigués aquest nom. Doncs vaig dir, serà per això. I llavors vaig estar investigant i resulta que va haver-hi una mica de polèmica fa res, l'11 de maig, perquè es van filtrar com una mena d'àudios d'un àrbit de la Kings League fent comentaris machistes a una jugadora.
5: Opa.
4: Llavors vaig pensar, doncs mira, molt bé que porteu aquesta samarreta.
5: Molt bé, pelos.
4: I perquè gràcies a Déu que tu veus aquesta gent i sempre dius, ah, tan lobotomitzades que estan, no sé què, no sé quantos, i tu em les critica per blanques perquè no es mullen. Doncs mira, em sembla molt bé que elles es mullin i els hi peli completament. Llavors, a favor, Abril Cols i Andrea Garte, sou perfectes. Ho vam confirmar el dia que vau passar pel Love i ho confirmem un dia més que us podem entrevistar. A veure, quan ens fem millors amigues i anem a fer una classe de pilates juntes.
5: És que per mi hem d'estar a punt de... Jo crec que d'aquí dos dies ens foten a Mejores Amigos.
4: O accionistes de Balancem.
5: Sí, bueno, jo crec que prefereixo Mejores Amigos perquè
4: també
5: no tinc ni un euro.
4: Per això, da igual.
5: És que clar.
4: Vinga, següent. Pare la vuelta. Posteriorment vaig descobrir que l'avi, que és del Sakura Futbol Club, que resulta que és un streamer que es va fotre d'hòsties amb la Rorro l'any passat a la velada, doncs és de Mallorca, que jo no tenia ni idea. Però bé, vaig parlar res, dos minuts amb ella. Tu ara mateix també estàs molt ocupada. Ets capaç de trencar l'ou amb el bíceps després de tant d'entrenament?
9: Teniu un ou?
4: No.
9: Ai.
4: Aquests dies per bar, Natal, de cop i volta el concert de Bad Bunny a la casita.
9: Saps que em van convidar al concert, però no m'han donat els horaris. Molt de treball.
4: Com a concepte?
9: No, a la casa.
4: Vale. Què esperes d'aquesta nova era a la Queens?
9: M'encantaria guanyar. M'encanta competir.
4: I escolta, tenir la Rivers de rival.
9: Ai.
4: No et fa por? Perquè a mi la Rivers en general em faria molta por com a rival.
9: Em fa il·lusió. Soc competitiva i quan hi ha bona competició, a mi això em fa créixer. I la Rivers mola molt, així que a veure què tal.
4: La Marina Rivers ahir no hi va passar per la catifa vermella i em vaig enfadar
5: amb ella. Amb qui es baralla?
4: Ella.
5: Amb la Rivers, quina Rivers? La de Mèxic o la d'aquí?
4: No, clar, la Marina Rivers està a la Queens League.
5: Ai, no hi va anar.
4: No, devia tenir, jo què sé, pàdel.
5: Que mala.
4: Sí, jo te'n vaig posar molt trista.
5: Però ella es baralla a la velada.
4: Ella es va barallar l'any passat a la velada amb la Rorro.
5: Flipant, jo viva, vale.
4: I per acabar, que va ser la primera en aparèixer i la pobra anava morta de fred, però ja havia passat per aquí, per tant, tampoc volia distreure-la gaire, vaig parlar amb la Mar Lucas, que és del Funades Futbol Club.
5: Hòstia.
4: Que em va fer una mica de broma. Per mi ja són mejas. Escolta, fonades. Això què? Tu ets molt pícara, amb això, t'he de dir.
8: Sí.
4: Home, amb aquell... És que els guinyos a tu et funcionen com ningú.
8: Si ens funen, millor, eh?
4: Sí?
8: Sí. I és que quan ja t'ho prens a conya, no? A no ser que sigui algo com molt heavy o algo que et toqui molt l'alma, no? És millor prendre-s'ho rotllo a broma. Si ens funen, pues guai.
4: És que arriba un punt que ja és com un crònic, no?
8: Sí, sí.
4: Funada crònica, perfecte. La Mar Lucas, que pobreta, estava morta de fred, i t'he de dir que estic molt content perquè vaig aconseguir el que volia, que era que es destensés. I el seu llenguatge corporal em va dir que estava còmode al meu costat.
5: Ai, molt bé. Bueno, clar, és que us veieu cada dia. Per va això. Passar fa un dia i mig pel Love i ara, mira, un altre cop.
4: Doncs bé, la Queens d'aquest any, la Queens League, es farà del 3 al 7 de juny d'aquí dues setmanes.
5: Ahà, com la Patum.
4: Efectivament, i per tant, queda absolutament res per poder gaudir dels tots els seus partits. Moltíssimes gràcies a totes les perfectes que estaven parlant amb mi ahir. I fins aquí la definició de la Queens League en termes pop. Ara,
5: a veure,
4: tornem una altra vegada, bueno, deixem enrere de cop i volta la jessificació i ens posem en un heteromod històric.
5: Ah, like Picasso.
4: Jo no tant, però bé, el retrat de la publicitat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelldor.
1: Família, com esteu? Falten 7 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love the Cat. Som l'Alberto Garel
2: i la Gala Castelldor.
1: I seguint una mica aquest trend de TikTok en què les influencers expliquen els seus traumes i problemes, avui us porto jo la meva versió de coses que no us faran enveja de mi. L'altre dia l'Alberto ja va fer una secció sobre les coses que no us faran enveja d'ell.
2: Una exposejada històrica, amor.
1: Sí, és que ara ho parlàvem, que fa patir molt això, perquè és com si ara estigués anant a teràpia, però ho estic explicant a molta gent i no sé si m'acabo de trobar còmode en aquest petit registre, però bé.
2: No passa res. Baixem les llums, entrem en un mood comfy and chill.
1: I recuperem la secció de l'Alberto, perquè si m'exposejo jo vull que també recupereu la seva. La podeu trobar a Spotify, al WebDicat, a 3Cat, ja saps.
2: Everywhere.
1: Bueno, la cosa és com toca fer-ho a mi, no?
2: Som a mi, Cardi.
3: This is wow.
2: Soc lesbiana.
1: No. Comencem amb una tonteria perquè la cosa s'ha anat posant intensa a mesura que jo escrivia el guió i no us vull espantar tan ràpid.
2: Ah, que sí? Sí. Mentre comences amb una cosa com... I llavors acabes dient el teu trauma més gros.
1: És una mica això. Va, jo, va. Mira, primera cosa que és... que no us farà enveja de mi, és que jo no sé què passa amb el meu cervell i el meu cos que sembla que un no depengui en cap cas de l'altre. Llavors fan que jo no tingui cap mena de capacitat de coordinació.
2: Què vols dir?
1: Doncs que jo, per exemple, quan era petit, a casa meva tenia un piano molt gros i tot i estar a casa meva àvia, i tot i estar 5 anys mirant partitures i buscant tutorials a YouTube, l'únic que vaig aprendre a tocar, i amb un dit, va ser la intro de les tres bessones. 5 anys!
2: Vale.
1: I només vaig aprendre a tocar allò.
2: És que el piano és molt complicat.
1: Vale, el piano pot ser molt complicat i jo no puc arribar a comprendre com algú fa una cosa amb una mà i una cosa completament diferent amb una altra mà sense ser un camaleó. És a dir, que té el cervell partit i que, per tant, cada ull li va cap a un cantó. Jo entenc que el piano potser és molt complicat, però també em costa molt la guitarra. O l'ukelele. A mi em costa tot.
2: L'instrument no és el teu.
1: L'instrument no és el meu i en una de les meves eres de tuco durant la ESO...
2: Què vas tocar?
1: No, vull dir, clarament no és això. Vaig intentar ser perroflauta durant un temps. Bueno, vaig ser perroflauta.
2: Bueno, és que intentar molt.
1: No, vaig ser molt perroflauta jo durant l'ESO. Però a banda d'això, en una de les meves eres de lesbiana durant l'ESO, vaig apuntar-me a futbol.
2: Oh,
1: que fa molt, però... molt poc per mi. Avui perquè porto una cua i semblo la lesbiana al mas. Però jo... Exacte, però jo normalment no llueixo gens persona que va a jugar a futbol. Vale, doncs jo vaig decidir apuntar-me a futbol i el primer dia quan vaig arribar i vaig provar de coordinar el meu peu de manera que xutés la pilota i arribés a un punt X, en veure que arribava a un punt aleatori, que no té ni una lletra de l'abecedari, vaig veure que potser no era el meu i que jo me desenvoluparia aquesta capacitat. Per tant, vaig veure'm obligada a desapuntar-me el mateix dia que em vaig apuntar.
2: Oh, no li vas donar cap mena de marge.
1: No, perquè jo ja vaig veure que allò no es podia arreglar.
2: Ah, vale. M'entens? Això és de fàbrica.
1: Tu veus, exacte, tu veus quan hi ha un marge de millora. El meu marge de millora era absurd, no valia la pena. I no es pot dir que no ho hagi intentat, perquè també vaig provar zumba, hip-hop, ballet, i sempre ho he passat zumba extremadament malament. Jo diria que tinc, no sé, amnèsia muscular, algo que no, a mi no em coordinen bé aquestes coses.
2: Bueno, no passa res.
1: Per tant, primera cosa que no us farà enveja de mi és que jo no coordino, i punto.
3: This is that wow.
1: Va, anem amb els traumes.
2: Per què has posat aquesta cançó de separador?
1: Per animar.
2: Ah, vale.
1: Però ho he posat
2: per compensar.
1: Per compensar. Fa anys que em mantinc sola perquè vaig decidir explotar-me a mi mateixa des que era menor d'edat.
2: Vale.
1: I per tant fa molt temps que jo sola puedo con todo, com diria Andrea Garte. Dit així, pot sonar admirable i no com una cosa que no és bona de mi o que no tal, molt de, oh, quina noia més espavilada. Però en realitat tinc 21 anys i no és normal que faci 3 anys que sóc autònoma i 5 que tingui ingressos suficients com per no dependre de la meva mare, perquè mai ella, per exemple, mai m'ha pagat la universitat, no perquè no vulgui, sinó perquè ella no ha pogut i jo sí en aquest cas. M'entens? Que no és una crítica a la meva mare, evidentment, perquè jo l'admiro moltíssim. Ella ha estat mare soltera tota la vida i va a èpoques en què treballava 12 hores en feines de puta merda que pràcticament no ens deixaven veure'ns. I aquí obro un parèntesis perquè mentre escrivia el guió pensava, Gala, no diguis feines de puta merda perquè és classista, bla, bla, bla. Però llevar-se a les 6 del matí, família, a l'hivern per repartir cartes a Gironella, que estàs a 15 graus negatius, quan tens la carrera de magisteri, que no vol dir res, però tenir una carrera per ser profe és frustrant estar fent això, és tenir una feina de puta merda.
2: A veure... Sí.
1: És un una feina de puta merda, sí. Però és que ni, en plan, ningú és la seva passió a repartir cartes de les 5 del matí a menys 15 graus.
2: És que estic en contra de que la feina dignifica.
1: Vale, és que literalment és el que hi ha al següent al guió. La feina no dignifica automàticament a ningú. Tu ets la mateixa persona repartint cartes, fent de mestre, o tenir la teva feina somiada. Per tant, a vegades cal acceptar que tens una feina de merda i continuar amb la teva vida.
2: Literal.
1: I tornant al tema, que volia dir que és que crec que haver-me espavilat sola des de tan petita sí que et fa adulta. O sigui, et fa adulta d'una manera molt rara i molt prematura, perquè jo, per exemple, mai puc empatitzar genuïnament amb els meus amics i quan m'expliquen els seus problemes fingeixo demència, però penso, aquest problema és de nena petita. I no és un problema de nena petita. El que passa és que jo tinc problemes de persones de 30 anys i això és el que no és normal.
2: És el problema que te toca per l'època.

0: quan el meu entorn estigui en un moment al qual ja comença a poder mantenir-se sols, etc, etc, jo em trobi l'hòstia de, vale, ara estic jo com quan, o sigui, com es suposa que hauria d'estar als 22, que és així.
1: Tiesta. Exacte, que crec que és el que em passarà a mi.
0: 100%. Manifesting, bueno, que passi el que Déu vulgui.
1: Que passi el que Déu vulgui, i ara una altra absurda com per començar, perquè la vida són balanços. Això serà guau. Jo em poso vermella molt ràpid. Tinc vergonya, em poso vermella. M'enfado, em poso vermella. Corro 5 minuts, em poso vermella. Em poso vermella per tot. Em toca un minut al sol, em cremo, que no és posar-se vermella com a tal, però també
0: el
1: acabes en ser una gamba, m'entens? I la gent té una mania que és explicar-te que t'has posat vermella. Ai, que vermella que t'has posat! Calla!
0: I know
1: que m'he posat vermella. He començat a notar en el moment en què m'has començat a incomodar que la temperatura em pujava de la barbeta fins al final del meu front, i mira que és llarg, com tota la cara se m'anava posant vermella a poc a poc. No cal que m'ho recordis, ja ho sé, no em cal ni un mirall, imagina't-te.
0: Però i això per què és?
1: No en tinc ni idea. Per sort hi ha poques coses a la vida que em facin vergonya.
0: Sí,
1: per sort tinc aquesta petita sort, però sóc molt fàcil d'incomodar. I a mi m'incomodes una mica. I jo de debò noto com em puja la temperatura. Ho noto. El cos em comença a fer com unes pessigolles. La cara me la noto vermella.
0: Que divertit.
1: I és molt desagradable. No, perquè tu ets com en Pedri. Que només et poses vermell de la part de sota, en plan com de les ojeres.
0: Però de córrer, eh? O sigui, no, normalment ja, crec que no em poso vermell.
1: I en Pedri li passa, el del Barça, li passa exactament el mateix, que us poseu vermells aquí. I és un vermell que afavoreix. És un vermell mono. Jo no, jo és el front, la vena del front, tot vermell. És tot plegat, molt desagradable. M'entens? I ara jo estic dient, i jo m'estic posant vermella. I és un bucle, perquè quan penses que et poses vermell, cada vegada t'hi poses sí, més. Sí. I estic així ara jo ja.
0: Per mi és això.
1: Ho noto, jo és que m'ho estic notant. A part de que em veig allà davant.
0: I, però i jo quedes difuminada amb el fondo, no?
1: Clar, què sóc? Per què hi ha una samarreta sola a l'estudi dedicat? Què està passant? Bueno, va, més coses. Això serà guau. Hi ha moltes coses amb que se'm... O sigui, hi ha moltes coses que tinc traça.
0: Vale.
1: Però no hi ha res en què jo destaqui.
0: Vale.
1: No sé si m'estic explicant. Jo em puc defensar en molts àmbits de la meva vida. Em puc adaptar, puc fer les coses bé. Però jo no tinc cap cosa evident de, uah, això és el meu talent. Quin és el teu talent? No. No. Jo, si vols, et faig una redacció, et faig una suma, una resta, no? Bueno, em costa més una suma i una resta. Bueno, però et puc fer les meves sumes, les meves restes, divisions, ja no, però bueno, puc fer algunes coses. Et puc cuinar una mica, però tampoc no et faré el plat que tu, buah, que et cagues a sobre, viu, m'entens?
0: Sí.
1: És tot mit.
0: Vale.
1: Tot estàndard. No hi ha res que diguis, hòstia, això se li dona molt bé la gara. Res, eh? Et puc parlar bé, et puc entretenir un rato, però, m'entens? Sempre hi ha algú que és molt millor. I jo sé que, sempre hi haurà algú millor. Ja, però, en el meu entorn.
0: Clar.
1: No és que de sobte a mi se'm dona bé jugar a futbol, però clar, hi ha Messi. No, que jo, que no.
0: Que seré la còpia de la meva amiga.
1: Clar, de la meva amiga, que sí que se li dona bé, de veritat. Jo sóc bon... A nivell suficient sóc bona fent moltes coses. Molt correcte. Ningú em dirà quin desastre ets fent això, se't dona com el cul, a part de merdes d'esports perquè no coordino, o merdes de música perquè no coordino. Però mai seré prou espectacular com per dir, buah, estàs feta per això. No sé si a tu et passa.
0: Sí.
1: És hi ha alguna cosa que se't doni molt bé. Ballar, potser.
0: No.
1: Bueno, o entretenir.
0: Però és que tampoc... O sigui, sempre penso, hi ha gent més bona. Llavors, jo ja he arribat a un punt que flueixo i he decidit que jo gaudiré de les meves petites xancles i els meus texans i pensaré, fashion icon...
1: Molt bé.
0: Copy it by somebody. O sigui, tot el que faci estarà copiat. Llavors ja...
1: Ja està, no?
0: És el meu talent, copiar. Copiar i fer veure que és meu.
1: A mi també se'm dona molt bé copiar.
0: Doncs ja està.
1: Potser és el nostre talent.
0: 100%.
1: Que mal, joder.
0: En una altra època era monjos que transcrivien.
1: Hola! Pues això sí que era un talent, perquè ningú sabia escriure.
0: Flex.
1: No, mel de burgeses.
0: Toma,
1: som
0: flex.
1: Burgeses de l'època.
0: Sí.
1: Que bonito, tio. Serà guau. Vale, va, una intensa per acabar. No tinc memòria, però no tinc memòria de veritat. A mi quan la gent em diu, no me'n recordo, penso és que és igual, perquè jo me'n recordo menys. Però a mi em pots mentir, perquè no me'n recordaré. Tinc molts problemes d'angoixa des de que era molt petita, amb la molt, molt, molt petita, com 4 anys. I hi ha etapes de la meva vida que jo no les recordo per més que m'esforci.
0: Que fuerte.
1: I els records que tinc són fotos d'àlbums, però jo no sento... O sigui, jo quan em veig de petita no sento que hi hagi estat aquesta persona, perquè he vist completament alienada. En veritat, és que no me'n recordo. No me'n recordo de quan era petita, no me'n recordo de res de l'ESO, no me'n recordo de les coses. No me'n recordo de les coses... En plan, fa 2 anys

0: que me'n recordo més o menys de les coses, 3 potser.
1: Ah, va, és el que t'anava a preguntar, dic, fins... Si fa 3 anys que comença a tenir memòria.
0: Més o menys.
1: I no hi ha cap moment de quan eres petita de dir, d'aquest moment me'n recordaré tota la vida.
0: No.
1: En sèrio?
0: Un al pati del col·le.
1: Però de tu pensar-ho, de això me'n recordaré tota la vida. O no?
0: No, no.
1: Ah, d'un record.
0: Algú em va dir alguna cosa que no era dolent, era bo, eh? L'única cosa que jo me'n recordo.
1: Que fort.
0: No en recordo de res, gens. I a més em costa molt entendre el pas del temps. O sigui, no sé ni quan fa que recordo les coses. Et diria 2 o 3 anys, perquè sé que és quan vaig conèixer la meva parella i crec que des... La meva exparella. I crec que des d'allà me'n recordo més de les coses, però és que no estic segura. O sigui, jo no sé què... O sigui, les setmanes, els dies, els anys, no els interpreto bé dins el meu cap. M'explico?
1: Sí.
0: Ara. Jo l'últim any no és que m'hagi passat molt lent, és que no entenc que hagi passat un any, en plan, no ho entenc. És una cosa estranyíssima, per sort m'estic treballant. I estic invertint molts de diners a teràpia, però molts de diners. O sigui, crec que porto tants milers d'euros al psicòleg.
1: Milers?
0: Milers, i vaig començar a l'agost.
1: Hòstia.
0: Al setembre vaig començar.
1: Doncs
0: i ja porto milers perquè ho vaig calcular l'altre dia.
1: Shout
0: out.
1: És
0: molt heavy. Sí, shout out de la Carmen. No em vull victimitzar de res, eh? Simplement és el vídeo viral del moment. Jo no me sento una víctima,
1: clar,
0: me sento
1: final,
0: que soy una perfecta.
1: Literal, i al final el loft és això, agafar el TikTok del moment i allargar-lo 15 minuts.
0: I això és el que hem fet. Ara toca posar una mica de música.
1: Oh, tia, guitarrica, que avui per primera vegada en 2 anys ha decidit penjar una Instastory d'ell guapíssim.
0: Ah, sí? A veure?
1: Molt guapo. L'he vist i he fet. No li dono like, que em vull fer la misteriosa.
0: Vale, jo li dono like per tu ara mateix.
1: Gràcies,
0: no
1: Chocho.
0: Pateixis.
1: Mentre el busques, posem full time.
0: Sí, papi. Posem full time, papi, que és de les més bones.
1: Quiero ser...

0: Això és el Love.
1: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
2: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.

0: tens això, és que vius al Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Molt bé, passen 12 minuts de les 4 de la tarda.
2: Oi.
1: I seguim. Què passa ara?
2: No me xupa la palleta, tio.
1: A veure, pots donar context pels nostres radioespectadors? Radioients.
2: Els...
1: Imagines un... Ah, bueno, un radioespectador és el podcast.
2: Claro. Espera, eh?
1: Vale, pots donar context?
2: Resulta...
1: Se m'ha arrimengau, ja ho he vist.
2: Les putes tortuguetes, un dia... es van queixar per les plàstiques straws i des d'aquell dia jo estic condemnada a haver de beure'm el cafè a 300 km per hora perquè si no la palleta de cartró decideix desintegrar-se. Això és el que m'ha passat i ara no m'aixupa.
1: Crec que no n'hi ha tant per una palleta de plàstic, que les facin reutilitzables.
2: No, no, i que te dic que l'altre dia vaig conèixer a una persona i, bueno, vam estar parlant de jets privats, vale?
1: I a veure, però quina persona vas conèixer?
2: Una. I vaig flipar, vaig pensar, els meus putos collons que jo he de beure amb el meu cafè a 300 km per hora perquè se m'ha xurribangat la palleta i, en canvi, aquesta persona decideix agafar un jet privat per un vol a Madrid d'anada i tornada un dimarts random. Toca't els collons. Toca't els putos collons, de veritat.
1: És molt desagradable el teu cafè.
2: Algú té una palleta?
1: No.
2: Joder, macho.
1: Guai burai. Clar que no. Però va, família. Per fi podem tornar al tema del dia. No hi ha res que em faci més il·lusió que avui seguir parlant del culebrot de l'any. Això és així.
2: Avui ens hem llevat amb la resposta més esperada dels últims dies, la versió de Mireia Salaet. Gràcies a Dios.
1: Hem comentat la cançó ja fa una estona, però necessitem reforços. I per això tenim preparada. Anava a descriure el seu vestuari com una gabardina, però avui ella s'ha posat uns leggings que ensenyen mitja ratlla del cul, perquè avui ens han disfressat de chonis. Mariana Córdoba!
3: Ai, Ver.
1: Com estàs amb els teus leggings que ensenyes mig cul?
3: Literalment us heu d'imaginar que vaig amb un top blanc i uns texans. No té cap sentit el que estàs dient.
1: Però és perquè parlem de chonis.
3: Ah, jo he connectat moltíssim amb la Mireia Salaet, només per això, perquè m'ha transportat a la meva adolescència a Ripollet. I bàsicament estar amb els meus amics a la recta de Ripo, que era un carrer que no era ni recta.
1: La recta de Ripo.
3: Era una corba.
1: Pelos.
2: Que era un carrer sense sortida.
3: No, però corrien per allà.
2: Ah, tia, allà és la Cristina i hi ha la Q, que és un carrer sense sortida també.
3: Veus?
2: I és que... la Q, i tothom anava allà.
1: Són... La Guardiola de Berguedà no existeix, això.
3: No, no passa, no?
1: No, no acaba de passar.
3: Doncs jo anava allà i escoltàvem cançons igual de dolentes, amb tot respecte, que la de Mireia Salaet. I, per tant, a mi m'agrada. Hi ha un punt que m'agrada perquè em connecta amb la meva adolescència.
2: Maco.
3: És a dir, si jo haig d'escollir una cançó entre la d'Alex Tous, la de Lately i la de Mireia Salaet...
1: A mi m'agrada la de l'Àlex,
3: 100%. Prefereixo la de la Mireia.
2: Jo prefereixo.
1: Sí, 100%.
3: Què prefereixes?
1: Una paraula que comença per I.
2: No.
3: I que no pareu d'utilitzar perquè no pareu d'utilitzar-la jo. Aquí us he influenciat jo. 200%. Una cosa, tio, doneu-me una. Jo surto d'aquest programa parlant sempre igual que vosaltres perquè m'enganxeu.
1: Jo no parlo, en plan, tu no parles igual que jo perquè jo copio a la gent, o sigui, jo no tinc
3: criteri. Però jo copio tu, per tant, tu ets la meva influencer. I l'Alberto ja és que amb l'Alberto em passa que m'enganxa tot.
1: Sí, perquè l'Alberto no para de parlar en castellà.
3: Clar, i
1: jo he après castellà gràcies a ell.
2: De res.
1: Que des d'aquí algun dia et pagaré les classes. Quan deixi de deure diners a Hisenda, ho faré. És que clar.
3: Total, a mi el que més m'agrada de la cançó de Mireia Salaet és una mica el fet de que ella està completament delusional, sí, està delulu totalment, però ella és tan segura de si mateixa que jo l'envejo en certa mesura.
2: No, no, el seu equip sempre.
3: És a dir, com, bueno, no. Com tu creus tant? Que bé, no? Enhorabona per la teva autoestima.
2: 100%.
3: A mi em funciona moltíssim.
2: Home, has estat molt segura.
3: I a més, no és broma que si aprofita bé aquest momentum...
2: Momentum.
3: Ella pot ser molt viral. Pot ser la nova Vivitrix.
1: No diguis momentum mai més, eh?
3: Mira, jo ja de debò no parlaré. Gal, estàs d'un bullying últimament.
1: És veritat.
3: És que clar.
2: Momentum.
1: Ah, yes, no, no? Momentum.
3: Pots que ho diu que em fa gràcia.
2: Tu has de fer les coses...
1: Repetir-ho i
2: prou. Però una mica així.
1: Vale. Doncs ho faré així.
3: Llavors, jo el que necessito que passi és que parli Benny Júnior en algun moment.
1: No ho farà.
3: Ningú té esperança.
2: Va parlar el Morat.
3: Ja, però el Morat no mola tant.
1: Bueno, és el seu besti.
3: Ja, però m'agradaria que parlés ell, i bueno, no el seu no. millor amic, saps?
2: I va dir com, no sé què, no sé, bueno, no me'n recordo què va dir, no vull dir coses de...
1: Molt bé, periodisme.
3: Molt bé. Però, com que en Benny Junior ni se l'espera, ni és que no, ni està ni se l'espera, he decidit recollir algunes de les reaccions més surrealistes que he trobat, i atenció, perquè totes són boníssimes. Tothom té alguna cosa a dir o alguna cosa o alguna broma a fer, des de contingut, de creadors de contingut fins a marques o comptes de xarxes corporatives, vull dir, està tothom molt a tope amb tot aquest safreig Àlex Tous, Mireia Salaet. Òbviament, tot va començar a petar quan Javi Hoyos fa els 500 vídeos, perquè jo pensava que es quedaria en un vídeo.
1: N'hi ha un de borrat, eh?
3: Però n'ha fet 500.
2: És veritat, n'hi ha un de borrat.
3: No n'hem parlat, vols explicar-ho?
1: Heavy Metal, hi ha un vídeo d'en Javi Hoyos on explica que ha parlat amb l'entorn d'en Benny i que diuen i asseguren que en Benny no coneix de res a la Mireia, que el va haver de borrar per amenaces.
3: Per amenaces d'aquí? Mm. De l'entorn de la Mireia?
1: Home, amore, de qui serà, si no? No serà l'entorn de l'Àlex Tou, l'amore, que ell li està donant la raó.
2: Però com va ser, com saps que és per amenaces? Ho va dir?
1: No, però a veure, amore, si no, per què el borra?
2: No, no, ja, ja, no sé.
1: No sé qui ho va dir, vaig mirar un directe de TikTok d'algú que ho deia.
3: Potser però... algú de l'entorn d'en Benny Junior va dir no, borra aquest vídeo perquè jo t'he explicat això, però no vull que ho publiquis. Vés a saber. Potser fins i tot en Benny Junior li va perfectament tota aquesta trama, perquè s'està fent promoció del seu personatge que jo, per exemple, desconeixia completament.
1: No coneixes en Benny?
3: T'ho prometo que no. Després, escoltant la seva discografia, sí que hi ha alguna cançó que havia escoltat i tal. Però jo no sabia qui era Benny Junior.
1: Jo coneixia una cançó, que no és gens viral, que és Beso Prohibido, que és la que en principi li va dedicar, evidentment és mentida, a l'Àlex Tous, perquè l'Àlex Tous m'ho va explicar i me la vaig escoltar i vaig pensar te lo mando a hacer collares con la Sara.
2: Sí, de fet ho vam escoltar junts. Sí. Que fort. La amo.
1: Realment. La amo mi todo.
3: Però tothom està fent això, aprofitar-se una mica, sobretot la gent, és a dir, la gent del panorama català, ni la comentarem perquè tothom va boig per saber el safreig des de dins.
2: Clar.
3: I l'únic que vol saber és una mica, doncs, la veritat de la Mireia, el que vulgui criticar el Tous, simplement cotilleja una mica, no? Però, a banda, hi ha un tou d'influencers que, de cop i volta, han començat a utilitzar els conceptes La Flori, Benny Junior...
1: Acertaste,
3: que és bàsicament un dels missatges que li envia Mireia Salaet a Àlex Tous quan ell intenta endevinar amb qui està ella, suposadament, però... Per mi, el moment èpic és quan jo començo a veure influencers realment consolidats al panorama espanyol, vull dir que s'escapen completament del nínxol Catalunya, fent bromes sobre aquest tema, com per exemple Carlos Peguer, que ha fet un vídeo comentant el safreig.
1: Broma?
2: No.
4: Ya me he informado del cotilleo este TikTok de l'Àlex Tous y la Mireia. Creo que este país que me parecen súper mal las bromas que estáis haciendo y súper crueles, y yo creo que tendríais que parar porque... ¿Sí? Maluma, que no voy a bajar. Estoy aquí con mi novio, Maluma. Maluma, que no puedo, Maluma. Que estoy aquí con mi novio, Maluma.
1: No había visto aquest vídeo, és el millor que m'ha passat a la vida.
3: No ho havies vist? El vaig passar pel grup, Gala. Envio 500.
1: Digue-li tu, perquè si no, és moving. Quants vídeos passes, Maluma? No, miro
2: cap. I a més... Tu, perquè encara vosaltres dues parleu, però les que no parlem en aquell grup estem més maltractades. A vegades ho comentem amb l'Arnau.
1: Ara
3: que molesta és que l'Alberto de la 8, després de passar 500 links, pregunta a la redacció:
5: algú té un pop-fuck per pujar a la llibre?
1: Ets malvada! Per què no ens has deixat fer servir?
2: I perquè els links
1: els passes a les 4 del matí, que són els links que jo em trobaria a Twitter al matí següent. Però clar, tu els acapares tots com una rata. Fer servir, no, clar, si estàs fent les 4 al matí passant links, jo quan els trobo a Twitter ja no els puc fer servir perquè, oh, és que no els puc servir perquè potser és tema del dia, i si els fa servir s'enfada.
2: I a més,
3: home, clar.
2: No, i
1: no,
2: a més,
1: que no els que... Dia, vale?
2: Els que m'has dit tu avui, o sigui, els que
1: eren
2: has enviat...
1: Una mierda, no, són una mierda.
3: Era una merda.
2: No, i eren vídeos que havies d'agafar tu per guardar-te'ls.
3: No, sí, els d'avui era per guardar-me'ls.
2: Ah, doncs llavors què dius?
1: Què
2: dius?
1: Però
3: si puges una mica sempre hi ha links.
2: I he pujat, no, però això és d'ahir. No pot ser pop-pack perquè va ser de fa 3 anys la puta notícia.
1: No, i que et renya, perquè jo, la discussió més heavy que he tingut amb la Maria és per un pop-pack.
3: No, i no era per això, guapa?
1: Sí.
3: No,
1: perquè ara li donava la gana.
3: Bueno, podem seguir amb les reaccions. Seguim amb les reaccions, va. Fem una mica revolució.
1: Li he de fer una tiraera.
3: Sí. Tiraera.
1: No ho sé ni dir. Jo és que sóc...
3: Tiraera.
1: Vale. A veure, prova-ho. A mi m'incomoda aquesta paraula.
3: Prova un altre cop.
1: És molt... No. Uf, lo que anava a dir. Uala,
3: hi ha altres influencers espanyols que també han fet més contingut sobre això, com Manu Rivas, Fabiana Sevillano o Marina Barrial, que, per exemple, aquestes dues estaven al Festival de Cannes i han fet un vídeo a YouTube, bueno, la Fabiana ha fet un vídeo a YouTube on s'expliquen tot el safareig.
6: Hay un chaval que se llama Alex que ha hecho un vídeo de 10 minutos contando cómo la novia se inventaba que era la ex del 20.
7: ¿Ese es el del vídeo de 25 minutos?
6: Ese.
7: ¿Son 25 minutos? Me pasó, mira, me pone más, me lo he visto.
8: Pensaba que era de 10 minutos, la gente cada vez se alarga más.
3: Y la Marina Barrial explica que al Manu Regató li ha enviat per TikTok dient-li míratelo, es muy fuerte, tal cual. Per tant, tenim a tota la cúpula d'influencers comentant tot aquest safareig.
1: Hola!
9: Alex Tous, perdó.
1: Però és que sento que li dec diners.
9: No, no, li
1: de debò, eh?
3: No, diners no li deus, ja en té prou.
1: És veritat.
2: El pròxim dia que el vegi li faré una coreografia.
1: Jo li faré una abraçada.
2: Perfecte.
1: Perquè coreografia jo ja no coordino, no.
3: No puc fer tant, no?
2: Cada un con lo suyo.
3: Però després que Javi Hoyos fes detonar aquesta ruptura amb els seus vídeos i que tota aquesta gent penxés reaccions i tal, molta gent el que ha demanat és que AuronPlay...
2: Ai,
3: torni a fer aquells vídeos que feia abans reaccionant a videoclips o a vídeos d'altra gent al seu canal. Llavors molta gent està dient, per favor, que AuronPlay haga un vídeo reaccionant al videoclip de Mireia Salaet, tal. I per aquí s'ha descobert alguna cosa, no?
1: Sí. AuronPlay ha començat a seguir a Alex Tous
3: fort
1: en el moment en què ha passat aquesta polèmica, perquè abans no el seguia. I no només això, sinó que li ha respost un Instastory a l'Alex Tous posant acertaste.
3: És que clar.
1: Per tant, AuronPlay està de la banda d'Alex Tous.
3: A veure...
1: Que és evident, però que a mi que li hagi arribat a l'AuronPlay, que el mirava jo amb 8 anys a casa meva, al meu sofà i amb la meva tele davant, però què passa, xaval, és todo bien, todo correcto,
3: oh,
1: i ara li respongui, i pelos, i ara que li respongui un Instastory a l'Alex Tous dient acertaste...
3: No, m'encanta.
1: És el tipus de contingut d'AuronPlay, o sigui, no hi ha res més concret.
3: Totalment.
1: Ell reaccionava a cançons, imagina't la de la Mireia.
3: Sí, per mi és molt fort que aquests influencers estiguin comentant-ho, però també em sembla encara més fort, i no sé fins a quin punt ètic, però bé, que s'hagin sumat marques o, això que dèiem, comptes de xarxes socials corporatives, perquè, clar, direu, què nassos ha de comentar un perfil corporatiu sobre el conflicte Tous-Salaet,
2: bueno,
3: no?
2: A totes les marques els encanta un bon moment viral, eh?
3: Totalment, perquè tot és vàlid per aconseguir visualitzacions. Llavors hi ha discoteques com Costa Breve i Costa Este o el Festival Mediterrània que han publicat contingut amb referències sobre el tema. Per exemple, a la Costa Este, un vídeo de la discoteca on es veu a tothom ballant i la Mireia Salaet enganxada a sobre com si fos un croma que està ballant.
1: Això és molt ofensiu.
2: Jo crec que això no es pot fer.
1: Això és molt ofensiu.
3: No crec que es pugui fer perquè, a més, ella no t'ha donat els crèdits per utilitzar la seva imatge per publicitar la teva empresa.
1: Jo això ho trobo molt heavy.
2: No, això no, pot ser una petita referència, però...
1: A mi el que fa Espanya Rugby, que és clar, una petita referència, em fa molta gràcia.
3: De fet, el Festival Mediterrània ho ha fet millor i és que bàsicament ha fet un story dient no és la Flori, però aquest estiu juguem a roses.
1: Clar, això, per començar, que hauria de ser en català, perdona, eh?
3: Totalment.
1: Aquesta mierda que és en castellà, en roses... Bueno, per començar són feixistes i després el que era important d'aquest vídeo. Això vale perquè no ensenya la seva cara. Oh.
3: Total.
2: I que
3: simplement...
2: utilitzen el moment i ja està.
3: Exacte, estan utilitzant com aquest concepte.
1: Però quedar-la ella ballant.
3: No, això és fort. I jo crec que tindran algun problema si ella li dona una volteta.
1: Sí.
3: Ella pot denunciar-los o com a mínim pot amenaçar-los perquè esborrin el vídeo. Perquè jo em pensava que el vídeo ja estaria esborrat, però no seguia allà. I després jo crec que una cosa que li haurà fet molta ràbia i molta il·lusió a parts iguals a Alex Tous és que l'espanyol, el club de futbol, enemic absolut del Barça, i l'Alex Tous és culer fins la mèdula,
1: sí,
3: ha publicat un TikTok on es veuen els jugadors i l'entrenador celebrant que no han baixat a segona i posa no estamos en la Flori, pero estamos salvados.
2: La puta Flori.
3: Això? El puto espanyol.
2: Flori.
1: La Flori.
3: No. I
1: imagina't ser ara de la Flori. FOMO.
2: Literal.
3: Bueno, ara està en el seu prime.
2: Home, 100%.
3: I després hi ha un altre vídeo del Barça, que el Barça és més fi, més elegant en aquest sentit, no ha volgut utilitzar la polèmica com a tal, però el que ha fet ha estat gravar un reel del Cat Culer amb en Benny the Bull, que és la mascota del Chicago Bulls de bàsquet, just en el moment en el que tothom està mirant el nom Benny Junior o Benny al buscador de TikTok. Per tant, molt ben trobat, trobo.
1: Que llestos. No, hi ha una... És que el Barça són uns grans treballadors.
2: I a sobre han posat Benny és culer.
3: Clar. Benny Esculé i el Benny de Chicago Bulls ballant, doncs ja ho tindries.
2: Una cosa, és la meva puta feina somiada. Ho faries superbé, no m'imagineu a mi aquí dintre?
1: Sí, sí, sí, ho faries molt bé, de debò, no és ni broma.
2: És que, per què no es toca el Cat Culé?
1: Crec que no vols ser el Cat Culé.
2: Per què?
3: Perquè estaria suant com una porca allà dins.
2: Però, i lo divertit que és?
3: No, jo crec que no és divertit. A més, no parlen gens, eh? No parlen gens.
1: Si ho fessis, et moriries per no poder parlar amb els jugadors, però és que l'Alberto li pela, no sap ni quin nom tenen.
2: A mi em vindria saludant la Mini i no sabria quina cara fa. Llavors jo estaria amb la Mini parrejant-li i no tindria vergonya.
3: No,
2: és que vindria el déu de la Champions i jo li diria... No podria dir res. Només li mouria el cul perquè no puc dir res com a Cat Culé.
3: Jo crec que a l'Alberto només se li escaparia un... Ai! Des de dins de la mascota. I ja està. Després, a banda d'això, també ha aparegut, per exemple, el Bàsquet Girona, aprofitant per fer promo del seu proper partit i dir, en comptes de la Flori, juguem a no sé on, que és el mateix que ha fet l'Andorra, la Queens League, també el rugby espanyol, que ha fet 50 bromes ja sobre el tema.
1: El rugby espanyol, a la CM o al CM del rugby espanyol està...
2: amb un screen time de més de 12 hores.
1: La cosina de l'Àlex, que no para de fer ripost, deu ser ella, la CM.
3: Jo he trobat la majoria de vídeos d'avui entrant al perfil de la cosina d'Alex Tous i mirant els republicans.
1: No,
3: sí, sí, sí, no és broma.
2: Gran treballadora.
1: Ella està fent full-time job.
3: Total.
1: A TikTok, de debò, eh?
3: Bueno. I el que més m'agrada també és que qui no ha utilitzat els conceptes claus de Benny Júnior, la Flor i no sé quants quantos, el que ha fet ha estat utilitzar la roba que es posa el Benny Júnior, que és bàsicament anar de xandall i amb un passamuntanyes, o sigui, amb la cara tapada. I ho ha fet, per exemple, Alex Tous, que va posar una foto amb un jugador de l'Atlético de Madrid on posa De la Flor y pa'l mundo, número 1. I després, una altra persona que ho ha fet del món català ha estat Max Navarro, que ha decidit fer la promo del seu single amb aquest vídeo.
10: Veni, veni, veni. Veni, una foto, porfa.
11: Eh?
10: Una foto.
11: Ah, inigualable, de Max Navarro. Perquè tu ets
2: inigualable. Quina gràcia, aquesta cançó amb
1: Channel Nightdeck.
3: Sí, no té cap mena de sentit, però ja ha fet l'engagement que tothom està veient aquest petit mem d'en Benny Júnior estant a tot arreu.
1: Hosti, quina barbaritat.
3: Per altra banda, les úniques reaccions que a banda d'aquestes que hem comentat us recomano és entrar als vídeos bueno, el videoclip de la Mireia Salaet i llegir els comentaris.
2: Uf.
1: Me he quedado con palabras.
2: No, es inigualable.
3: Me pongo el sombrero.
1: Me pongo el sombrero.
3: Sácala, pero de YouTube.
2: No, va, prou. Prou que m'apixo sobre. Vinga, va, qui ha tret cançó fa relativament poc, i aquesta sí que és bona de debò, és en Quevedo, el Golpito, va, mentre la Mariana de Córdoba s'acaba de pixar.
1: S'ha de sobre, li estic veient a Pipi.
3: És que m'ha donat al matí a mi, els comentaris.
2: És que són molt bons. Vinga, va, el Golpito de Quevedo. Gràcies, Mariana, per la teva investigació.
3: A vosaltres.

0: Vale.
1: El Loco.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
4: Sí, sí,
3: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
5: Fatal,
3: i ens ha enviat un Excel.
6: No.
3: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
7: 3.000
3: mi.
7: 3.000 programes el divendres!
8: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Corpadi. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Família, passen 4 minuts de 2 quarts de 5 de la tarda i seguim al Love Dicat. Avui fa il·lusió... Ai, perdoneu-nos, som l'Alberto Badell.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui fa especial il·lusió perquè torna a passar pel Love una persona que de moment només havia, almenys aquesta temporada, només havia vingut com a entrevistada.
2: Sí que és veritat. Però bueno, és la nostra superestrella de Catalunya, Jordina Cot.
3: Hello!
2: Guru de moda,
3: Molt bé, tenia moltíssimes ganes de venir, feia molt que no venia.
1: I a més vens avui a parlar tu.
3: Avui vinc a parlar jo.
2: Clar, de tema que domines, tu ets la nostra guru de la moda.
3: Sí, bueno, jo sempre dic que jo no soc experta en moda, però que a mi m'encanta provar, experimentar, posar-me, i que m'encanta recomanar coses.
1: I a més ara estàs fent un canvi, bueno, crec que ja fa un temps.
3: Sí.
1: I ara passes a una moda més sostenible, més tard...
3: Sí, és veritat que últimament m'he donat compte, no, que hi ha com una mica... No una tendència, jo no ho he fet per sumar-me cap tendència, simplement veia que hi havia marques molt xules, locals, que produeixen aquí, que són d'aquí, que solen ser noies emprenedores bastant joves, no? I dic, hosti, ningú està com ensenyant això, ningú ho està recomanant, i crec que jo ho puc fer. I vaig fer un primer vídeo, va anar superbé, i mira, doncs va anar sortint supernatural. I ara estic recomanant moltes marques, i doncs sí, intentant, no?, recomanar, doncs, això, també tenir una mica en compte de que siguin marques sostenibles, que tinguin en compte, doncs, això, com es fa la roba...
1: Drets socials, bueno, una mica bueno,
3: transversalment o què?
1: Sí, bueno, en plan, com... Que és que, clar, sabeu què passa? Que quan tu et comences a posar en tot el que és dintre d'aquest mundillo de la moda i comences a veure coses i t'adones com es fan les coses, clar, és com que et despertes una mica i dius, hosti, jo vull com participar en això?
2: Ja. Yeah.
1: Llavors,
2: és molt,
1: bueno,
2: sí, però és molt contradictori.
3: Sí, m'encantaria no saber res i seguir fent hauls de...
2: Shane.
1: Bueno, que
2: sí.
1: És el que més ven al final del dia,
3: sí,
1: per això ho fa tothom.
3: Jo no puc, ja. Sí, jo no puc fer això.
1: És fantàstic. Avui però ens parlaràs de com triar el millor modelet per la graduació.
3: Exacte, és tema candent. Vull dir, ara comença l'època de graduacions. Jo sé que hi ha algunes noies que ja l'han fet, la graduació, però algunes encara no. També temes d'aveniments, bodes i tal. Llavors, jo us vinc a donar alguns consells sobre com triar el millor modelet per la graduació, no?
1: Fantàstic.
3: Llavors, jo us donaré el que jo crec, vale? Això és opinió una mica personal, no? De quines són les millors opcions per portar una graduació, tant de roba com d'accessoris, però és veritat que abans m'agradaria començar per coses que no recomano, vale?
1: Molt bé!
2: És el millor, això,
3: sí.
2: Perquè si no després t'arrepenteixes tota la vida.
3: Sí, perquè és veritat que jo ja fa bastants anys que vaig fer la meva última graduació, però sí que recordo, no, de dir, vale, és que això no ho tornaria a fer mai més perquè vaig estar superincòmode, i per mi en esdeveniments així el més important és que primer que et sentis tu i que vagis còmoda, que no et sentis disfressada i sobretot anar còmoda.
1: 100%.
3: Que són moltes hores, no? Llavors, la primera cosa, que és una cosa que jo crec que a moltes noies els hi ve molt de gust portar el dia de la graduació, és un vestit de tubo. Un vestit de tubo. Un vestit superarrapat. Però us vinc a portar prova gràfica de que no és la millor idea.
2: A veure,
1: aquí tenim un TikTok d'una noia que no pot caminar.
4: Puta madre, me estoy muriendo.
1: Sí, sí, que està caminant com un petit cranc, perquè, clar, a l'espai que té les cames amb el vestit de tub...
3: Jo crec que hi ha vestits com aquest, que són pues, això, tan arrapats, tan apretats, que, clar, quan tu puges a dalt a buscar la orla, és que jo he vist també... caigudes.
2: Clar.
3: O sigui, de vestits
2: clar.
3: Que se t'entrebanques, que te'ls trepitges, que no són còmodes, i jo crec que... Aquí has d'anar còmode.
2: A més, aquell dia acostuma a portar la gent talons. Per tant,
3: a part,
2: si no pots moure les cames i vas amb 15 centímetres de més...
3: Literalment, una altra cosa que jo, la veritat, personalment no recomano. O sigui, uns talonassos de 20 centímetres... Amiga, són moltes hores una graduació. Quan comença una graduació? A les 5 de la tarda?
2: Sí.
3: Més o menys així?
1: Sí.
3: Sopar, festa, ballar...
2: No,
3: amiga, no aguantaràs tota la nit amb uns talonassos i sempre sent segur que hauràs d'acabar portant unes sandàlies al bolso, que pare, és un engorro. I te les acabaràs canviant, així que jo recomano que directament ja porteu una sandàlia més planeta o...
2: Tot
3: bueno,
2: més
3: jo després més endavant parlarem de sabates.
1: Però sí. Talons llarguíssims recomanem que no, doncs.
3: Jo la veritat que no. Jo és que també he de dir que jo sóc una persona antitalons,
2: vale.
3: Llavors això ja és com molt
1: és
3: personal,
1: que jo
3: els odio.
1: Sí, jo,
3: els odio.
1: Normal. Jo veig que la gent caminant amb talons i penso, amore.
3: Sempre plana.
2: Sempre plana.
3: Jo vaig molt planeta o taló molt petitó. Però sí, és veritat. I bueno, això, aquests vestits sí que és veritat que fan molt bona figura, no? Perquè pues, van arrapadets, però no són el més còmode, no?
2: Perfecte.
3: Tampoc sóc molt fan, i jo, de les granotes o els monos, com comúment es diu, no? Perquè tot i que es veuen molt monos, també posats, mai millor dit,
1: sí.
3: Per mi són una opció bastant incòmoda, més que res, perquè... tema pipi, cada vegada que has d'anar a pixar o cada vegada que has d'anar al lavabo, t'has de despullar. O sigui, és una peça sencera, no?, que va cosida, no?, al pantaló amb el top. I bàsicament crec que és una peça que no és massa còmoda.
4: És veritat, has de tenir una gran capacitat d'aguantar-te el pipi. Jo la tinc.
3: Jo no.
4: Petit insight que us explico. Jo no. Podria portar-lo perfectament perquè me la pelaria. Però és veritat que les meves amigues que van al lavabo cada 5 minuts és el pitjor que els hi ha passat mai.
2: T'has d'escurar per l'esquena...
3: No, són coses que quan tu vas a la botiga a comprar-ho, ai, que bonic, que bé, tal, no sé què, però tu no tens en compte això. I després, quan estàs allà, va bé, a més, perquè allí estem menjant, va bé, tal, i cada 10 minuts has d'anar al lavabo, te'n recordes del mono tota la nit.
4: Sí, no.
3: I és veritat que també molta gent sol comprar monos que no són de la millor qualitat i són talles genèriques, no?, SM, tal. Llavors, són peces que jo crec que si no et queden com un guà, tampoc és que siguin les peces que t'afavoreixen més.
2: Sí.
3: Llavors, jo crec que realment hi ha opcions millors, però bueno, que si tu t'encanta el mono, posa-te'l endavant. Però això és opinió.
4: Que siguis conscient d'això.
2: Clar,
3: sigues conscient d'això. Jo vinc a fer recordatoris perquè no us trobeu aquell dia i no digueu, ah, la Jordina no ens ho ha dit, això, no. Jo us vinc molt bé. Us vinc a avisar. Vale. Després també, això és també bastant opinió personal, però a mi no és que m'encantin els vestits midi per graduació. Vestits midi són aquests que, diguéssim, que veiem mitja pantorrilla, no sé com es diu en català.
4: Sí, que però són com pirates, com els capri.
3: Sí, exacte, que no arriben ni fins al terra ni són vestits curts. Bàsicament, aquest tipus de vestits jo els trobo que tenen un rotllo una mica més informal. Potser serien com més per un sopar d'estiu o per, no sé quina altra ocasió.
2: Bueno, però sí, una cosa com més
3: que no és tan formal, i al final una graduació jo crec que és un moment especial que vas allí a lluir-te.
2: Sí.
3: Has anat cada dia de la teva vida durant 4 anys a la uni amb roba normal i aquell dia tens ganes d'estar guapa i elegant, i jo crec que és el moment, no, de posar-te un vestit més llarg o una cosa que es vegi realment molt més arreglada, no?
2: 100%.
3: Així que per mi tampoc seria la primeríssima opció que triaria jo.
4: A no ser que sigui amb aquest sens còmode, però bueno.
2: Però això ja ho sabem.
3: Això ja ho sabem.
4: Sí, això ja ho donem per fet. Fantàstic.
3: Exacte. Sí.
4: Coses que sí.
3: Coses que sí, exacte. Ara anem a les coses que sí. Per mi, tothom sap, no? Tothom, la primera idea que té quan va a graduació és pensar en un vestit llarg. Jo us vinc a portar altres opcions, no? Perquè està bé els vestits llargs, però existeixen més coses, no? Serien, per mi, una opció ideal, i el primer que jo aniria a buscar, un conjunt.
2: Oh.
4: Dues peces.
3: Exacte, un dos peces. Per què? Bàsicament perquè primer em sembla una opció que et pots posar moltes més vegades després,
4: clar,
3: no? Que no és una peça de, vale, ja l'he portat a la graduació i es queda a l'armari i ja no serveix mai més, no? Pues potser aquell top el pots reutilitzar en una altra ocasió, la faldilla també te la pots, clar, posar per separat. Llavors és molt més útil i el propi vestit té molt més ús.
4: I a sobre ens ensenyes uns que semblen vestits.
3: Exacte, sí.
4: Que no té per què notar-se que són dues peces.
3: Aquests mateixos, per exemple, sembla un vestit, però realment és un dos peces que es pot posar per separat. I, espera, perdó.
4: A més, un xandall és dues peces.
3: Sí.
4: No? Que al final del dia és el que portaria jo, per tant, completament a favor de les dues peces.
2: A favor.
3: Sí, i bueno, que hi ha molts altres tipus de conjunt, no només aquests que simulen ser un vestit, sinó un més tipus un corset a la part de dalt i un pantaló.
4: Ah, que guai.
3: Que per mi aquest jo crec que inclús seria la millor opció perquè vas comodíssima, és un conjunt que és super elegant i és això, és que vas guapíssima i ben còmoda, que ja us dic. Per
4: sí,
3: mi
4: i a més estàs acostumada a això, podràs estar tota la nit desperta.
3: Sé que hi ha moltes noies que també es veuen com obligades a... és una ocasió on m'he d'arreglar, m'he de posar un vestit. Hi ha noies que no els agraden els vestits, no els agraden les faldilles, i és com que s'obliden que existeixen coses així com aquests sets, que són fantàstics, preciosos, i la veritat que arreglen moltíssim, no? I després, què més tindríem per aquí?
4: A veure, mira, tenim aquí
2: una faldilla, un conjunt amb una faldilla.
3: Vale, és que no em sortia. Sí, no? I després això que he comentat, conjunts que també són el corset, i fan aquesta silueta que la veritat que queda superbé i fa aquest amago de que és un vestit però que no ho és, però són molt còmodes perquè també són peces que el propi corset et recull molt, diguéssim.
4: Clar.
3: A vegades ja no cal que portis, per exemple, sostens.
2: Clar.
3: Això també és una cosa que vas molt més còmode, que hi ha moltes vegades que hi ha vestits amb formes complicadíssimes que troba't un sostén per col·locar-t'ho i que no es vegi no sé què, i a vegades doncs, hi ha aquest estil de conjunt amb més tipus corset que ja t'ho fa tot en un.
4: També recomanes silueta tipus americana?
3: Sí, és veritat. Un altre tipus de conjunt molt xulo, que queda molt bé, super elegant i per tot tipus de
4: cossos. A mi això m'encanta.
3: Això és ideal. I això, si tu ho saps, o sigui, ho saps portar, queda increïble, molt però elegant.
4: Perquè això t'empodera, no és broma.
3: Literalment.
4: Això et fa ser, bueno, sèria, mala. És de perfecte, això.
3: És de tia super empoderada. A mi m'encanta. I...
2: Però què és la silueta aquesta tipus americana?
3: No, o sigui, és un, com un traje.
4: Un traje, tia.
3: Com un traje mira, masculí, aquesta, diguéssim, no? De pantaló més rotllo de pinça, una americana, però té aquesta silueta, pues això, molt,
2: està
3: molt elegant.
2: Està lligat a la cintura, no sembla? Porta com una mena de, sí, de cinturó.
3: Sí, bueno, aquest no, aquest té, va com a botonada, és una americana vale, tal qual, eh? Però el blanc, per exemple, sí que té una mena de cinturó, vull dir, hi ha molt d'estil i jo el que vull dir és que hi ha molt més que un vestit llarg, vale, no? Per anar a graduació.
4: I hi ha si la persona opcions, que ens està escoltant tant sí com no vol anar amb un vestit llarg?
3: Exacte, i sempre hi ha vestits xulíssims, és veritat que també fa il·lusió, no? Hi ha una silueta que ara és veritat que es porta moltíssim, que és aquesta, els que ho veieu en pantalla ho veureu i els que no, us ho descric. Seria una mena, o sigui, això és un vestit, eh? Seria com que la part de dalt, la part del tors, és més també rotllo encorsetada o és com d'una tela més
4: rígida,
3: més rígida, més gruixuda, i la part de la faldilla queda molt més fluida. I diguéssim que t'agafa fins la cadera, no? I llavors fa com aquesta mena de que te fa molta silueta, però té la faldilla amb molta caiguda. Això és veritat que ara es veu molt, aquest tipus de vestit, queda molt bé, i a mi també m'encanten els vestits. És veritat que hi ha molta gent que també li agrada més el rotllo estampat, rotllo vestits amb més florals i tal. Jo és una cosa que no és molt per mi, però com aquest que hem vist, és molt xulo quan són tot del mateix color, un vestit tot del mateix color, però que té textura, la
2: bala. Vale.
3: Llavors ja té aquesta cosa de que no és un vestit llis, segueix sent molt elegant, clar, però té aquest toc més original, no? Que,
2: té alguna
3: que
2: cosa.
3: La roba més té textura, més motius florals, i la veritat que aquests vestits queden molt xulos. O també ho veiem a vegades a la inversa, hi ha una altra silueta que també es porta molt ara, que seria més com si la part de dalt fos més tipus un body, i la faldilla queda com enganxada i fa uns volums aquí davant, com diguéssim, com de la panxeta, i la veritat que és un estil de vestit que també es porta molt i que estilitza moltíssim.
4: A mi saps què em va funcionar molt? El vídeo que vas penjar l'altre dia on ensenyaves una mena de trajo que són com tres peces que es poden portar de moltes maneres diferents.
3: Sí, totalment. Jo és que sóc superpartidària de roba que es pugui utilitzar més d'una vegada. És que és veritat que tendim a una ocasió comprar-nos un modelet i després queda a l'armari i no s'utilitza mai més i l'hem d'acabar venent.
4: Però és això, que si tens pressupost perquè algú t'ho faci o si tens previst gastar-te molts diners en un vestit, és veritat que potser et surt més a compte fer-t'ho amb mida amb una persona que tu saps perfectament el que vols, i si no, t'assessorarà i t'ajudarà molt.
3: Totalment, totalment.
4: I a més són coses que després tu pots portar de diferents maneres, perquè eren uns pantalons, sí, que podien semblar una faldilla.
3: És veritat que sí, tu t'ho pots permetre, perquè no, que et facin un vestit a mida, un traig a mida, és no, caríssim, és barat, no, no és barat. Però si tu t'ho pots permetre, és veritat que és una experiència superxula, t'assessoraran un món, te diran quins colors et queden millor, quines formes et queden millor, quina silueta, no? I de tot que és una experiència superxula. Però bueno, jo sé que no tothom s'ho pot permetre, no?
4: I tema sabates?
3: I teves sabates, doncs, bueno, com ja ho hem comentat, no sóc partidària dels talonarros, però és veritat que això, uns kitten heels, que no sé si ho sabeu, però són aquest talonet, no?, que és com... Intento ser un taló, però sóc molt, molt baixet, no?
2: Sí.
3: Però estilitza moltíssim igual, i sobretot les noies que odiem anar amb talons, doncs són els únics talons que podríem dir que suportem, no? I queden genial. A mi m'encanten, sobretot, bueno, portis taló alt o portis taló baix, a mi sempre m'agrada, quasi sempre, no?, que el pantaló o la faldilla arribi al ras,
2: clar,
3: i realment ho tapi, no? I és com que no.
2: Una miqueta la sabateta.
3: S'acaben veient les sabates quan tu t'asseus i tal, però com cada peu, realment no la sabata tampoc es veu molt.
2: Escolta, no? Jo tinc molts dubtes perquè vull saber marques, perquè clar, tu ens has ensenyat moltes fotos, però d'on surt tot això?
3: És veritat, marques n'hi ha moltíssimes. Jo justament l'altre dia vaig fer un vídeo a Instagram i a TikTok que vaig recomanar com diverses marques locals, no?, de que feien vestits, però és veritat que sé que, doncs això, que les marques que tenen en compte totes aquestes coses
4: són més
3: no solen ser les més assequibles.
4: Que és, en principi, el que seria normal.
3: Que, exacte, realment és el preu que seria normal, el que passa que estem mal acostumats.
4: Yeah. Estem acostumats a comprar preus... molt, quan podríem comprar menys i gastar més diners, és que és això. O sigui, potser totalment. No és que siguin cares, potser és que en realitat la roba té aquest preu.
2: L'altre dia totalment. Laia Castel va dir que per ocasions especials també podíem llogar vestits.
4: Ah, sí.
3: Això és una cosa, 100% que es pot fer. Hi han botigues que tu pots llogar vestits per una ocasió i al final t'acabes gastant el mateix que comprar comprar-te en un, perquè crec que et pots comprar vestits de molt bona qualitat, rotllo per 60, 70, 80 euros, que al final vas a qualsevol botiga, rotllo Inditex, i t'acabes gastant
2: 100%.
3: Això, perquè d'aquí no baixen tampoc. I després hi ha altres opcions, que primer és que pots comprar de segona mà, o sigui, molta gent es compra vestits per una o dues ocasions, estan nous completament,
2: i els revens,
3: i pots aconseguir, que això és el que jo faig més, jo sóc aquesta persona, de comprar roba de moltíssima qualitat, molt més barata perquè m'ho compro tot, o d'outlet o de segona mà, és que està nou.
2: Perfecte.
3: Està nou i tinc roba de molt més bona qualitat, no? I amb vestits, i es nota molt, quan et poses un vestit ben fet, com queda que un vestit de... d'aquestes altres marques que ja sabem que no queden igual de bé.
2: I a últimes sempre podem preguntar germanes, cosines...
3: Literalment, sempre podem preguntar amigues, germanes, tietes, perquè també una altra cosa és que moltes d'aquestes modes que estem veient avui en dia es portaven
4: ja
3: fa 20
4: portaven,
3: anys.
4: Total.
3: És que jo em poso moltíssima roba, que era la meva tieta, que molta gent em pregunta d'on és, de quina botiga és...
2: Meva tieta, Cuca, Bershka 2000, ala, vestido for you. Jordina Cot,
3: tal qual.
2: Moltes gràcies per haver vingut a compartir
3: a
2: la teva sabidoria amb nosaltres.
3: A vosaltres, espero que us hagin servit els meus 100%. Consells.
2: 100%. Ara posem una mica d'Aitana i tornem d'aquí una estona. Gràcies. Super. Per passar pel love. Vinga, això és Formentera.

0: Això és el Love.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que vulguis, al web i l'app.
0: Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
3: Bueno, noies, això sí, efectivament, s'ha acabat el programa. Us recordem que ens podeu enviar cançons per encara amb força a final de curs al 667-07-6116 i les farem sonar al Love el divendres.
4: Exacte, demà pel Love passarà la Mabel Olea a presentar-nos la seva última obra de teatre i ja sabeu que ens podeu recuperar a Somero.
3: Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu i si ens trobeu a faltar en format video podcast a 3Cat, Spotify i Everywhere.
4: I demà a les 3, va, molt, molt, molt!
3: De Love, adeu!
5: Hola. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promès.

0: esto ni cola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Això és el Love. Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de veu del dimecres. Ja ens hem plantat al bell mig de la setmana. Avui el calendari ens diu que és 20 de maig i tens ara davant teu el millor tàndem, l'equip ideal. Sempre que parlem de la ràdio feta a Catalunya. I això és així, aquestes barres me les heu de comprar perquè són certes. Saludo al 50% del tàndem de l'equip ideal, que és l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu. Com anem? Bona tarda.
2: Bona tarda, Frank Llu. Escolta'm, tu vas de davant o darrere del tàndem?
1: A mi ho podem parlar o ens podem anar intercanviant les posicions.
2: Sí.
1: D'arrencada, si et sembla bé, jo triaria anar davant.
2: Per què?
1: Doncs no ho sé, per controlar la direcció.
2: Doncs t'he de dir que em sembla fantàstic perquè a mi m'encanta anar al darrere.
1: Però fem una cosa, cada 25 quilòmetres canviem.
2: Sí?
1: Sí.
2: Jo et deixo anar davant, si vols.
1: Jo faria una tirada de 100, 25 jo, 25 tu, 25 jo, 25 tu.
2: I has anat gaire amb tàndem o no?
1: Doncs un parell de vegades, però per fer el gag.
2: És molt més complicat del que sembla a priori, eh?
1: Tenia uns amics que feien ports de muntanya, rotllo Volta a Catalunya,
2: ostres,
1: Tour de França, aquestes coses, amb tàndem.
2: Doncs quina capacitat de sincronització i d'equilibri, eh?
1: 100%, i jo pensava, no sé si és pitjor pujar que no pas
2: baixar.
1: Clar, perquè baixar agafes velocitats molt, molt totxes,
2: raó.
1: Ostres, t'embales, t'embales i molt.
2: És complicat, és complicat.
1: Sí, també som un tricicle, depèn de com tu miris, perquè a l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández García. Bona tarda, Nil, com vas?
2: Què tal, sí? Nil?
1: De l'1 al 10 ja, mitja setmana, què? Potser 6 i mig, 7? No? T'estàs desdibuixant? Diu que últimament no tan
2: Ai,
1: bé, eh?
2: Ai, per què?
1: Això ens fa patir, Nil.
2: Home, Nil.
1: Vols que en parlem? Vols entrar a agafar el micròfon del sofà i ens expliques què et passa, què et preocupa, què t'ocupa? Diu que després.
2: D'acord.
1: Oh, parlem-ne, eh? Parlem-ne d'això, que no pot ser, que et volem animat. Vaja, volem que siguis la millor versió possible de Nil Hernández a l'altra banda del vidre, el control tècnic del Nota de Veu. Avui tenim un programarro entre cella i cella. Avui punxarem només hits de La Gossa Sorda.
2: Ai, per favor, quines ganes de sentir cançons de La Gossa Sorda.
1: És que, clar, ha arribat el moment dels dos concerts, ha cunit la tornada de La Gossa Sorda a Catalunya i jo patia molt perquè els mitjans som especialistes en quan La Gossa Sorda anuncia que torna, parlar-ne 24-7.
2: Sí, sí. Tothom hi és.
1: Com si no hi hagués demà i com si no estés passant res més al món. I després passen 5 mesos, arriba el moment dels concerts i és un breu si és que te n'oblides o si te'n recordes, vaja.
2: I això també va bé per la gent que té entrades, perquè són les típiques entrades que es posen a la venda un any abans.
1: Falera forta.
2: I quan arriba el dia, ni te'n recordes que tenies entrades, saps?
1: A tu això t'ha passat alguna vegada?
2: Sí.
1: A mi també.
2: M'ha passat de dir, ah, tenia entrades per aquest esdeveniment i no hi he anat.
1: A mi també.
2: Perquè no me n'he recordat.
1: A mi també. Quan te'n vas en recordar? Era el mateix dia? Era l'endemà?
2: No, no, al cap de...
1: Més i tot?
2: Sí, no, no, o sigui, potser una setmana o així, saps?
1: A mi em va passar l'endemà d'un dia, però vaja.
2: I què era? Teatre? Concert?
1: Ja en parlarem, ja t'ho explicaré.
2: Ai, mare.
1: De moment, abans d'anar a Tornallom, a la tornada de La Gossa Sorda, tenim estrena d'una exconcursant d'Eufòria.
2: Ens fa tanta il·lusió.
1: Ha arribat el moment, eh? Després de tants divendres, l'Aina i jo, i tota Catalunya, clavats davant de la tele per veure la nova gala de la quarta edició d'Eufòria, doncs ha arribat el moment que ja volen lliures i publiquen les seves pròpies cançons.
2: De fet, en tenim més d'una de cançó. Però avui començarem per una d'elles.
1: Ens ho dosificarem perquè ens duri.
2: Exactament.
1: Avui una, demà una altra.
2: Correcte.
1: Avui amb qui anem?
2: Avui anem amb un artista que és de la Garrotxa.
1: M'estàs parlant del bonic poble d'Argelaguer?
2: Correctíssim.
1: És la Tura Sala?
2: Efectivament.
1: La Tura no s'atura?
2: La Tura no s'atura i ens ha deixat una nota de veu a la nostra bústia i una cançoneta nova de trinca.
1: Doncs som-hi.
3: Hola, sóc la Tura Sala i us presento el meu nou single, On aniràs? És una cançó molt fresca, molt bon rotllo, que vam fer amb molt, molt carinyo i que transporta directament a l'estiu des del primer moment que l'escoltes i espero que la disfruteu moltíssim, que us acompanyi aquests dies i que us entrin ganes de cantar-la i ballar-la molt fort.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: Tot va fatal, colons i fanals, tots els teus jugats de totes.
0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Balcons i canals, tots els teus jugats de tota la ciutat.
2: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
4: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Porta de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: 10 anys després, i són les 5 i 10 de la tarda, doncs una dècada després, torna la gossa sorda a Catalunya. Dos concerts a Cunit. El primer és aquest divendres, demà passat, 22 de maig. El segon, dissabte 23. Un concert on hi haurà desenes de milers de catalans i catalanes. És que, clar, em poso nerviós perquè sé la cançó que és a punt de sonar ara mateix al Nota de Veu Dicat, i és un himne, és una icona, és una cançó...
2: Posem-la, sisplau.
1: És una cançó que ara mateix, jo diria, si estàs conduint, busca un lloc on aturar-te de seguida que puguis. Mira, ens esperarem una miqueta perquè trobis el lloc per aturar-te.
2: És que necessites els braços per ballar en aquesta cançó.
1: Clar, ho hauràs de donar tot. Llavors ens esperem, mig minutet. Val?
2: Mentrestant, si vols, podem explicar
1: sí.
2: que aquests concerts són el dia 22 i 23, que hi ha altra gent que hi toca també.
1: Mm-hmm.
2: Per exemple, el dia 22 hi ha les Testarudes, hi ha la DJ que talla el bacallà a l'escena musical catalana, que és...
1: La DJ Trapella.
2: Correcte.
1: No se'n perd ni una. Clar, i... llavors li envies un WhatsApp i no et contesta perquè va morta aquesta
2: dona. No para
1: dona.
2: De treballar.
1: Clar.
2: I, per exemple, el dia 23 també hi ha Svetlana.
1: Oh, que bé.
2: I les Hijas de la Cumbia, per exemple, entre d'altres.
1: Doncs això serà una festassa. Li hem donat a la gent que conduïa més de mig minut. Val? Esperem que tingueu el cotxe aturat perquè ara mateix, uf, com que torna la gossa sorda, nosaltres ens regalarem el seu cançoner. Les millors, les que tenim ganes de ballar i de saltar.
2: Comencem per la nostra preferida.
1: Home, és que ha de ser, sí o sí, Esbarzers.

0: Aquesta cançó funciona sempre. Si te la saps, doncs la cantes a cor que vols i a ple pulmó. Si és la primera vegada que la sents, aquest cap de setmana, al concert de la Gossa Sorda a Cunit, a un dels dos, el divendres 22 o el dissabte 23, és que entra a la primera. I a més és prou llarga com perquè ja te la facis teva a la segona tornada. 100%.
1: I és una cançó farcida de barres.
0: No xafis dels meus lololos, sisplau. Respect.
1: És veritat, com no has posat aquesta cançó encara a la secció de l'Àlex Gutiérrez?
0: Amb els lololos que ja té de per si, eh? I què deies, que hi ha bones barres?
1: Molt bones barres. De fet, per mi hi ha una de les frases més instagramejables del planeta.
0: A veure, atenció, pareu màquines.
1: Jo l'he posada jo mateixa en moltes fotografies. Ho he de dir, és així.
0: Has fet servir aquesta barra?
1: Sí.
0: De esbarzers de la Gossa Sorda.
1: Correcte. La de quan isca buscar l'alegria, no sé per què, acabe sempre en el teu carrer.
0: L'has fet servir per lligar?
1: Crec que no.
0: Perquè fa molt per lligar, també.
1: Sí, però crec que és com... Té tant pes, és tan barra, saps, que l'altra persona marxa corrents, crec, si la dius a la primera de canvi.
0: A mi m'agrada molt una de les primeres, que és l'Arnau, ja sabeu, l'Arnau Jiménez, el que després era una de les veus de Zoo, doncs també venia de la Gossa Sorda, canta aquesta cançó que es va acabar fent tan popular, que és Esbarzers. M'agrada molt quan diu l'Arnau, l'olor de podrit de València em posa calent.
1: Sí.
0: Perquè, clar, sabeu que la Gossa Sorda té com tota una mirada molt política, sí, molt combativa, molt social, i, evidentment, el País Valencià, doncs, les han passat magres i les segueixen passant magres. I, de fet, aquesta és una mica l'explicació de la tornada puntual de la Gossa Sorda. Han insistit molt, sobretot en Josep Nadal, que n'és la veu principal i és l'ànima del grup, doncs que això era només un treure el nas a Tornallom, i hi ha una cançó nova que es diu A Tornallom. És l'única nova que ha tret la Gossa en aquesta tornada. Entenem que tindrà un espai important també en els concerts que fan aquest cap de setmana a Catalunya, a Cunit. Per tant, la punxem?
1: Sí, vinga.
0: I ens l'anem fent nostra, també.
1: Bé, de gust.
0: És allò típic de baixem cap a Cunit, Aina, et passo a buscar, sentirem molt fort a la Gossa per anar preparant el concert.
1: M'encanta. M'encanta.

0: tenen la mida ben presa de la fórmula de la Coca-Cola. La gent de la Gossa Sorda com han encapsulat l'essència del seu so 10 anys després en aquesta cançó, que és nova de Trinca. No d'ara, de fa uns mesos, de quan van anunciar que tornaven a treure el caparró per l'escena a Tornallom, on expliquen amb referències molt explícites que volien tornar a sembrar, perquè la situació política, sobretot a casa seva, al País Valencià, doncs així ho requeria, així ho demanava. Hi ha una interpel·lació clara al senyor Mazón. Hola, què tal, senyor Mazón? Som la Gossa Sorda i hem tornat aquí per combatre a gent com vostè.
1: Doncs clar que sí, se'ls ha d'agrair també, perquè la música al final és reivindicació, si així es vol, i per tant, doncs, endavant.
0: Avui la Gossa Sorda a l'aparador, protagonistes del Nota de Veu Dicat. Per què? Doncs perquè ja tenim aquí els seus dos concerts a terres catalanes, a Cunit, en aquest recinte que serà de gom a gom ple el divendres i el dissabte, que no és només un concert, que és una mena d'esdeveniment, és un festival, perquè hi haurà les Testarudes el divendres, perquè hi haurà Svetlana el dissabte, perquè hi haurà monòlegs, perquè hi haurà espai també pel compromís social, hi haurà moments per tot i hi haurà moments segur per cantar una altra de les cançons de la Gossa que la gent té ganes de sentir, de cantar, de taral·lejar i de ballar.
1: Aire.

0: Veus, Aina, com som el millor tàndem, l'equip ideal, fent el nota de veu dicat, perquè hem clavat aire a la vegada.
1: Doncs sí, sense buscar-ho.
0: Ens hem mirat, ens hem entès i patapam. És una de les teves preferides, aquesta?
1: Sí, m'encanta perquè comença amb la Dolçaina, que és marca de la casa de la gossa sorda, i perquè Dolçaina té Aina dins d'aquesta paraula.
0: Saps que no hi havia parat mai atenció? Clar, la Dolçaina, tan típica de la música del País Valencià, de grups com la gossa sorda, com Obrim Pas, evidentment, sí. No? Que també n'hi ha, i molta de Dolçaina. Dolça Aina.
1: És que és perfecta.
0: Seria, saps què, un bon nick per tu.
1: És Dolçaina.
0: Dir, rotllo, com és l'Aina a Instagram? Dolçaina.
1: Exacte. Això seria si obrís un compte de pastisseria, per exemple, no?
0: Com la Dolça Aina, la Dolça Maria, el que sigui.
1: I posaria un logotip d'una Dolçaina feta com amb, no ho sé, amb dònuts o, saps, amb alguna pasta.
0: Amb algun tipus de pasta o d'aquestes fetes amb sucre fondant.
1: Oh, saps també.
0: Que fan formes impossibles.
1: Sí.
0: A tu t'agrada el futbol i et fan un pastís en forma de bota de futbol o de pilota.
1: O com les mones.
0: Exacte.
1: Una mona en forma de Dolçaina, te la vas menjant i quan bufes sona diferent en funció si és més curta o més llarga.
0: Endavant, t'ho estàs imaginant massa fort, em sembla, eh?
1: Escolta, aquesta idea l'hauré de patentar.
0: Avui sona la gossa sorda i també volem sentir la seva veu. La del seu líder espiritual, que és en Josep Nadal, que nosaltres el vam entrevistar, de les poques entrevistes
1: sí.
0: que hem fet en directe, perquè, clar, ens ha funcionat el format de Listening Party.
1: Correcte.
0: Van venir Saxeni, va venir la Clara de Reinaldo i Clara.
1: La Ludwig
0: Band. Però això de tenir algú en directe, ho hem fet molt poc.
1: Molt poc, i a més va ser per trucada.
0: Sí, i a més ell era Pego a casa seva.
1: Correcte.
0: Va sonar fantàstica aquella connexió.
1: Molt bé, sí, sí.
0: Era com una trucada de WhatsApp o alguna història
1: això
0: així.
1: Això vam fer.
0: Oi que sí? Mm-hmm. Doncs hem recordat, hem anat a buscar alguna barra, algun moment d'aquella entrevista amb en Josep Nadal, que ens parlava d'aquesta tornada de la gossa sorda, que ara ja és una realitat, i som a dos dies vista.
2: Bé, nosaltres no venim per a salvar a la gent i per a salvar el país, però sí que entenem que n'hi ha que tornar a fer cançons en primera persona del plural i a sembrar la llavoreta per animar a la gent, sobretot a la gent més jove, a que planten cara i que tiren avant pel país, per la llengua i per la justícia social, no?

0: per a nosaltres, a nivell personal, per a tots, és una gran aventura, que estem gaudint molt d'haver-nos retrobat i que estem molt emocionats en la rebuda de la gent i que bé, que anem a passar-ho bé i anem a intentar que tot això pues, siga una cosa important. No és difícil caure, no anem la façana i el judici et compta la paraula.
1: Conforme anem fent més majors, encara som més cabuts i continuem fidels a la nostra línia del discurs que hem portat tota la vida i també a nivell musical. També. La gira que tornem es diu A Tornallom, és una paraula antiga de l'Horta de València que significa el treball comunitari dels llauradors quan s'unien per a fer entre tots una faena col·lectiva. Volem reivindicar les cançons en primera persona del plural, més enllà de l'individualisme que pensem que està matant la nostra societat.

Alguns dels moments d'aquella entrevista amb en Josep Nadal, barres que ell ens llançava des de Pego, des de casa seva, i que ens posen en context aquesta tornada de la Gossa Sorda, de la qual avui estem parlant perquè ja som a 48 hores del seu primer concert a Catalunya. I també estem punxant hits. Ha sonat Esbarzers, evidentment la primera, és la nostra preferida aquí amb l'Aina, amb la dolça Aina, a Tornallom, perquè és la nova de la Gossa, aquesta d'Aire, i en tenim una altra. Què et sembla si anem, Nil, amb Camals Mullats?

0: No esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.
1: Camals mullats, fregant-te l'esquena.

0: Estem punxant les cançons de la Gossa Sorda. Hem sentit la veu d'en Josep Nadal, que n'és el capitost del grup, tot i que ell s'enfadaria si em sentís ara mateix, perquè sabeu que aquesta gent funciona molt rotllo horitzontal, assembleari, com ha de ser, però vaja, si amb algú has de parlar de la Gossa Sorda, doncs és amb en Josep Nadal. I ara hi sumem una altra veu molt reputada, la d'en Josep Vicent Fratxina. A veure, shoutouts per ell, que és amic del Nota de Veu ja, perquè ens ha ajudat ben bé un parell de vegades, i és crític musical, especialista en músiques de la Mediterrània. És un dels fundadors i coordinadors de la revista de música i cultura popular Caramella. És també director del festival Cant al Ras a Massalfassar.
1: Mare meva.
0: Atenció, és que n'hi ha més encara.
1: Quina feinada, sembla la DJ Trapella.
0: Literal, és ella, però del País Valencià i amb home, en aquest cas. Ha estat jurat, en Josep Vicent Fratxina, dels Premis Ovidi, dels Premis Sons de la Mediterrània i dels Premis Temps de les Arts. Col·labora en diversos mitjans, escrits i audiovisuals i, atenció, ha publicat un grapat de llibres.
1: Com que és ràpid, també, fer llibres,
0: un
1: saps?
0: Un patracol, mira. Llibres, la cançó en valencià dels repertoris tradicionals als gèneres moderns. Aquest, evidentment, ens interessa. Però és que un altre, El cant de la terra, Pep Jimeno Botifarra. Un altre, Pensar en vers, la cançó improvisada als països de la Mediterrània. I un, del qual en vam parlar molt al Nota de Veu, Sempre a la contra i avant, la història de Zo a través de les seues cançons, això publicat a través de Sembra Llibres, de la mà d'en Josep Vicent Fratxina. Xina. Doncs ell també ens va ajudar fa uns mesos, quan la Gossa va anunciar la seva tornada, a posar-hi context, a entendre d'on venia el grup, cap on anava, què va representar, tot el seu component més enllà de la música, el compromís, tota la vessant social, combativa, tot allò que té de valor afegit la Gossa Sorda. Et sembla bé que el recuperem?
1: Home, és l'expert d'entre els experts.
0: És que 100%, eh? I a més a més, és un encant, perquè cada vegada que li hem demanat alguna cosa, sí, a la primera, sense rumiar-s'ho.
1: I explica de nassos.
2: Ells van néixer en un context de foscor molt semblant a la que vivim ara. Foscor política, foscor social, foscor cultural. A més, governs conservadors consolidats en totes les institucions valencianes i la campanya habitual d'assetjament i denegació del valencià. El seu treball va ser, jo crec que absolutament decisiu, en el capçalament d'aquesta situació, que precisament quan arriba a l'esquerra les institucions, doncs pràcticament a l'any després ells ja decidiren deixar els escenaris. En deia les coses perquè Josep Nadal era diputat a les Corts per Compromís, el seu cantant. La Gossa Sorda van ser un dels grups més importants de l'escena musical valenciana des del mateix 2013 que trauen el seu primer disc, Vigila, fins al 2016 que se separen. Van ser un d'aquells grups que en un moment on la música feta en català al País Valencià vivia unes hores baixíssimes, pues començaren a fer cançons reivindicatives seguint una mica l'estil que havia popularitzat Obrint Pas, és a dir, agafant la part més caribenya del punk, l'esca, i afegint-li dolçaina. I ells, a més, a la part esta més combativa, més reivindicativa, afegiren un component, podríem dir, hedonista, gamberro, divertit, que es feia especialment

evidentment l'escena valenciana està necessitada de referents i l'arribada de la gossa sorda ha sigut, ha generat una eufòria molt gran, especialment a les generacions que van viure els seus millors moments en directe. Que agafen el relleu de sol, ho veig difícil perquè no sembla que este retorn de la gossa sorda siga un retorn per a llarg. Qui sap, tant de bo.

0: les barres que ens llançava el nostre estimat company Josep Vicent Fratxina des del País Valencià i el que canta aquí l'Aina a l'estudi, que avui és un d'aquells dies, em sap greu perquè això és un tòpic manidíssim, hauries de pagar per fer aquest programa que estem fent avui.
1: No t'ho pensaves, que jo em sabria tan bé les lletres de la bossa sorda?
0: És que tens controladíssim tot el repertori. Quan hi ha un canvi a la cançó, de sobte l'Aina ja te l'avança.
1: I tant, amb coreo incorporada.
0: Sí, sí, sí. A veure, és una coreo no arriscada.
1: No, però clar, és que hi ha molta lletra. M'haig de concentrar en la lletra.
0: Clar, i a més un concert de la gossa és llarg, llavors si ho dones tot molt a l'inici...
1: No, t'has de dosificar.
0: Corres el risc de no arribar al final.
1: Això és com el ciclisme, saps? Tu vas veient que més endavant tindràs una pujada i has de dir... Anem a anar una mica tranquils...
0: Com experta, tirant.
1: Exacte.
0: Com experta en biciclisme...
1: Què et sembla?
0: Molt bé, opinant ja, clar que sí.
1: Home.
0: Ja et tenim en aquest vaixell, també.
1: Visca en Van Aert.
0: Està boja. Ha embogit totalment aquesta dona. Des de cap a dalt, que porta, què, ben bé, 3 setmanetes, no, ja?
1: Porto 43 quilòmetres pedalats. El primer dia en vaig fer 20 i el segon 23.
0: Ah, doncs 2 setmanes.
1: Però amb molt desnivell, vaig fer.
0: Bones rutes.
1: Què et sembla?
0: Molt bé, per anar agafant forces per aquest divendres, aquest dissabte, que hi ha la gossa sorda a Catalunya. Et sembla que ho rematem amb una última cançó?
1: Vinga.
0: Vinga, fem el ball de Rojo Soc.
1: Som-hi.
0: Sí? Doncs vinga, Nil, ens el tires i ballem els 3, eh? Apunta-t'hi també, sisplau.

0: És el ball de rojos de la gossa sorda. L'última cançó que punxem és que jo he tingut un lapsus, val, perquè estava despistat, perquè l'Aina estava parlant de ciclisme. Jo estava flipadíssim de que l'Aina tragués el tema de les bicis i llegeixo a l'ordinador textual la gossa sorda, ball de rojos, ok. És a dir, ok, com sí, que la cançó estava bé. I jo ho he llegit com si fos el tresor de Rac amb el Roig, d'en Tintín. He dit, ball de rojos, ok. El ball de rojos, ok. És a dir, que vol dir el ball de rojos, ok.
1: Correcte.
0: Ok. Sí. Ball de rojos de tota la vida, de la gossa sorda, una de les cançons que segur que sonaran aquest cap de setmana. Què dius? Que vols anar a buscar el fragment, eh?
1: I tant, el penso guardar.
0: Tu vols guardar això i reenviar-ho a contactes.
1: A Maroteca.
0: Gràcies per tant, Aina.
1: De res.
0: Vinga, endavant amb en Van Aert.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000
1: mi.
4: Programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: L'OP, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta!
11: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
12: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
0: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Són 6:15 també el Nota de Veu d'ICAT que compartim ara en principi amb tota Catalunya. Aquí sentim a dues veus maresmenques, d'una banda la Marta Q i de l'altra Martigó.

La cosa és que tenim una crida maresmenca en marxa. Llavors, demanem notes de veu al 677 50 61 53. És el telèfon del nota de veu. És el telèfon que m'agradaria pensar que ja teniu gravat en el vostre mòbil. 677 50 61 53. I ens parleu de quins són els vostres gustos musicals al voltant del Maresme. Qui us agrada més? Pot ser la Q, pot ser en Martigo, poden ser també els Boom Boom Fighters.

0: Que sí, els Bombom Fighters són maresmencs, no ho és pas en Cucapí, que és de Castelló d'Empúries, és de l'Empordà, però vaja, els Bombom són del Maresme, per tant, també poden ser un dels vostres gustos al voltant d'aquesta comarca lliure i tropical.
1: T'he de dir, Frank, que tenim alguns notetes que ja ens han fet arribar les seves peticions i suggerències sobre el Maresme.
0: Clar, a més, la gent s'ha agafat al peu de la lletra allò de no cal que parleu només de música.
1: No, clar, evidentment, al Maresme hi ha moltíssimes altres coses.
0: Per tirar gustos, per tirar recomanacions, per tirar descobertes, el que us vingui de gust.
1: I això ho podeu enviar per nota de veu al 677 50 61 53, com ha fet, per exemple, aquest noteta.
2: M'encanten els marussats del Maresme.
0: Oh, però quina monada, per favor.
1: Les maduixes del Maresme.
0: Què estaves fent?
1: És que estava pensant que les sucaria en xocolata.
0: Ostres, xocolata o nata?
1: Les dues, m'és igual, el que tinguis, tot t'ho compro.
0: Per tant, no sé si t'agraden tant les maduixes del Maresme com la xocolata i la nata, Aina.
1: Però és que les maduixes del Maresme, concretament, sí, tenen com molt més gust.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt la Charlotte.
1: Ah, sí?
0: Sí. Recordo que fa uns anys treballava en una tele i vam anar a fer un reportatge allà al Maresme amb gent d'aquesta...
1: Maduixaires.
0: Exacte, que són maduixaires, que es dediquen al cultiu de la maduixa. I ens en va donar una, arrencada, allà davant nostra. T'ho juro. Tot just la vaig desbandir una mica d'aigua.
1: Que bona.
0: Per treure'm la terra. Me la vaig cascallar mateix davant del paio. I clar, jo pensava, com no moli, m'ho veurà la cara, que jo sóc molt transparent. I vaja... Em queien les llàgrimes.
1: Li vas dir, espera, aguanta'm el micròfon, que vinc a treure més maduixes.
0: No, li vaig dir, com és que jo no puc comprar maduixes d'aquestes? I em va dir, perquè les portem al nord d'Europa.
1: Sí.
0: Això és així.
1: Sí.
0: Això és així, la crua realitat.
1: Quina llàstima.
0: Eren maduixes boníssimes del Maresme, que és el que li agrada a aquest nen que ens ha enviat una nota de veu. En tenies una altra, Martí?
1: Sí, fixa't.
3: Hola, nota de veu. Voldria que fiquéssiu la cúmia del Maresme, que és... del profe de música de la meu i voldria que la fiquéssiu. Adéu, que és Patxamusta.
0: Patxamusta, la cúmbia del Maresme, que m'ha semblat entendre que és un mestre professor d'aquest nen que ens ha enviat la nota de veu.
1: Que guai! Doncs mira, recomanacions com aquesta ens les podeu fer arribar al 677 50 61 53.
0: I ara això que estem fent és una crida. El programa del Maresme serà d'aquí uns dies, potser la setmana que ve no l'altra, si tot va bé. Per tant, aquell dia punxarem, evidentment, la cúmbia del Maresme. De moment, per anar fent boca, punxem a grups que són d'aquesta comarca. A veure...
1: Qui més?
0: Ahir van punxar els Tiets.
1: Sí.
0: Van punxar també a la Musca.
1: La Trapella.
0: Van punxar la DJ Trapella. Avui els Bombom Fighters, la Q, en Martigo, Every Night.
1: Ah, mira, va.

0: Recordeu la crida Maresmenca, recordeu el telèfon al qual heu d'adreçar les vostres notes de veu, 677 50 61 53, grups, artistes, cançons, menjar, cales, el que vulgueu sobre el Maresme, ens ho expliqueu i així construirem una ruta guapíssima per aquesta comarca de la costa de Catalunya.
1: No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: No sé quan durarà.
2: Ai, no quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

fa el remi, remi-fa, com do remi-fa, però només remi-fa. Soc un músic parisenc, però visc a Barcelona. Per què parlo català? Doncs perquè tots els meus amics són català i a poc a poc m'ha entrat el català al cap i un dia em vaig despertar català. Sí, això va passar. I us estic presentant una cançó que vaig fer a la Rigoberta Bandini dins del meu nou àlbum que es diu Jardin Secret. I vam fer una cançó sobre el cos que es diu ascensor emocional. Ascensor emocional. És un viatge, una mica. Ja està, Jardin Secret és el meu nou àlbum de cançons franceses, pop. És un viatge dins del jardí secret que tots tenim a dins. I us desitjo una molt bona escolta. I un bon dia també.

0: Abans, des de ja, d'en Remy Fa, com do Remy Fa, però només Remy Fa, aquest artista parisenc establert a Barcelona, Aina, que s'ha calçat una collab, ni més ni menys, que amb la Rigoberta Bandini.
1: I quin francès té la Rigoberta Bandini? No li coneixíem aquesta faceta.
0: I quin català té en Remy Fa?
1: Sí, sí. Ara, aquí estic jo per explicar-te el safareig.
0: Clar, a mi em cuia per dintre aquesta qüestió com es van conèixer aquest músic francès i la Rigoberta Bandini.
1: Doncs resulta que l'any 2020, m'ha explicat en Remy, ell publicava dibuixos filosòfics a Instagram.
0: Endavant.
1: Diu que ella va començar a seguir-lo perquè li agradaven molt aquests dibuixos i després també li agradaven com unes petites cançons que ell feia. Total, que a ell també li agradava molt tota la seva música i el projecte de la Rigoberta Bandini i al final van decidir anar a fer una birra i començar a fer música junts. Clar que sí. Clar,
0: com comencen els grans projectes, quedant per anar a fer una birra.
1: Total, que primer van fer una primera cançó junts, que és l'últim disc de la Rigoberta, que és la de Cada dia de la setmana, i després van fer la cançó que sentim, que és aquesta, Ascensor Emotionnel, jo no sé gens de francès, perdoneu.
0: Que forma part del disc Jardin Secret.
1: Exactament, i resulta doncs això, que es van conèixer així i que tenen música, doncs, el disc d'un i el disc de l'altre.
0: Com en tants d'altres casos, primer amics a Instagram, després amics a la vida real, col·laborant i fent música. Molt bé, doncs ens apuntem a aquest nom, el de Remy Fa, i amb què tanquem aquesta primera hora del Nota de Veu del dimecres?
1: Doncs viatgem en aquest cas cap a Anglaterra, de París a Portsmouth, amb l'Ismael Clark, que ell és un músic samboià que viu a Anglaterra.
0: Estem
1: i que acaba de publicar...
0: molt internacionals avui, no?
1: Què et sembla?
0: Penya de París, penya catalana que viu a Portsmouth...
1: Doncs acaba de publicar un nou disc autoeditat i resulta que la seva trajectòria a Anglaterra ha passat per guanyar, per exemple, el concurs de compositors All About the Song, que si et sembla podem anar-ho catalanitzant tot. Per exemple, All About the Song podria ser El Sona Nou.
0: Sí,
1: diu
0: clarament.
1: Que també ha actuat a la BBC, a la BBC, per tant a ICAT.
0: Per exemple.
1: Diu que ha tocat en sales emblemàtiques de Londres, com podria ser, per exemple, la Sala Salamandra.
0: Sí, pensava a l'Escala de Londres, que podria ser la Salamandra o l'Apolo aquí.
1: Per exemple. Mm-hmm. I ha gravat el seu primer disc en solitari a The Couch Head Studios.
0: Blind Records.
1: Per exemple.
0: Oi, el barri del Poble Nou de Barcelona. Tot catalanitzat.
1: Doncs, a més, ell també ha mantingut el vincle amb Catalunya treballant amb gent tan top com la Bet, per exemple, fent Terra Trencada o Miralls, i amb el Ramon Mirabet, amb qui ha fet lletres per el seu últim disc. Avui ens presenta El Bon Costat, que és la cançó que dona nom al seu àlbum.
0: Molt bé, doncs de seguida punxant El Bon Costat de l'Ismael Clark. Amb ell rematem aquesta primera hora del Nota de Veu. Recordeu que avui és dimecres. Això vol dir que ens visiten d'una banda en Joan Soler @solersocarrats i de l'altre en Sergi Ruiz, en Noteta de tota la vida.

i Frank, sóc l'Ismael Clark, un músic samboià que viu a Anglaterra. Això que escoltareu ara es diu Al bon costat i és la cançó que dona títol al meu nou disc, que acaba de sortir ja i que es pot escoltar a quasi tots els puestos. I col·labora la mítica coral Renaixença de Sant Boi amb la inestimable ajuda de la Maria Martí arranjant-los, i ho ha produït el millor productor de Catalunya, el Roger Gascón. Espero que us agradi. Una abraçada ben gran.

Bona tarda, són les 6. Seguim a ICAT obrint la segona hora del Nota de Veu i ho tenim tot a punt. Estem ready a l'altra banda del vidre en Nil Hernández, al control.

0: acord que permeti acabar amb les vagues previstes fins al 5 de juny. La consellera Esther Niubó confia convèncer els negociadors amb els complements extres per fer de tutor i amb la proposta de pagar en 3 anys i no en 4 el complement salarial pactat amb la UGT i Comissions Obreres. I ara anirem a les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
1: En Sergi Ruiz, que sabeu que els dimecres fa doblet el Nota de Veudicat perquè treu el Caparró ara en el butlletí que anticipa l'Aina i també torna al cap d'una estona en Mirem però no jutgem, que ens recomana pel·lis. És a dir que els dimecres no són un dia runner per en Sergi.
0: Correcte.
1: Li fotem el pla en l'aire.
0: Però de tant en tant toca descansar, també.
1: Clar.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui marxem de ruta per 3 festivals, perquè ja comença l'època de festivals i, de fet, aquesta setmana n'arrenquen 3. Demà, dijous, el primer a Sabadell, arrenca l'Observa. Ho farà amb Carlota Flaner, que serà l'encarregada de donar el tret de sortida al festival a les 7 de la tarda a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, entrada lliure i gratuïta. L'endemà, divendres, hi actuarà Miquel del Roig i també Buhos, un concert que també serà amb entrada gratuïta, però en aquest cas cal reservar-la. Començarà a les 10 del vespre. I fins al 7 de juny, pel Festival Observa, hi passaran moltíssims noms, com per exemple Sopa de Cabra, que recordem estan en plena gira de celebració dels 40 anys de la banda, també Lia Kali i Selva Nua, entre molts d'altres. Això és demà a Sabadell, divendres al Maresme, concretament a Vilassar de Dalt i a Vilassar de Mar. I comença la 5a edició del Floral, el festival que impulsa Judita Nederman per donar veu a dones artistes i que s'inaugurarà a les 8 del vespre amb Leire Astruc, en aquest cas a l'escenari del Parc de Can Rafart de Vilassar de Dalt. Pel mateix escenari passaran el mateix divendres l'espectacle de dansa de Karen Lugo, també la jazzista Andrea Motis i Adama Sissoko i Momi Maiga. Durant el cap de setmana s'hi podrà escoltar, per exemple, la valenciana Maria, també la Tartarlena, o, per exemple, la cantautora Júlia Boncompte. I la ruta de festivals l'acabem a Corbera d'Ebre perquè dissabte hi arrenca una nova edició del Perifèria Cultural, el cicle que vol acostar propostes culturals de qualitat a municipis que sovint queden allunyats de l'escena principal cultural. Comença, com dèiem, aquest dissabte a Corbera d'Ebre amb un homenatge a les víctimes del franquisme que combina narració i música. L'espectacle es titula Guerra, exili i revenja i va a càrrec de l'actor i director Joan Lluís Bozzo i la cantautora Anabel Villalonga. I també hi haurà, en aquest cas, un tast de música del duet Terraet. Si no podeu anar aquest dissabte a Corbera d'Ebre, també podreu veure el mateix format, aquest espectacle Guerra, exili, revenja i el duet Terraet, el 29 de maig a Porreres. El festival aquest, el Perifèria Cultural, és més llarg, s'allarga fins al 15 de novembre i visitarà una trentena de municipis dels Països Catalans amb propostes com Masoni, David Carabent, Vicky Mel, el duet ja format de Meritxell Gené i Borja Penalba, també Judit Nederman, Maria del Mar Bonet, Pepet i Marieta, Tomeu Penya o Guillemino, entre molts altres. I dels festivals de música passem ara a parlar d'un espectacle de dansa que ha viatjat per mig món i ara aterra al Teatre Victòria de Barcelona, perquè avui s'estrena l'adaptació del Gran Gatsby, recordeu la novel·la de Scott Fitzgerald, en aquest cas versionada pel coreògraf català Enrique Gasa Valga. Un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar aquest clàssic de Scott Fitzgerald que, recordem, segueix els últims dies, les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. De fet, una història que, segons Enrique Gasa Valga, el coreògraf, és plenament vigent. Així que, si la voleu anar a veure, teniu temps fins al 31 de maig.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: I el millor de tot és que ara per fi estem sols.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
4: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
9: A mi m'encanteu vosaltres. Mm. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.

0: Una setmana més, avui és dimecres, no m'he equivocat, oi que no? Miro bé el calendari, és dimecres, i això vol dir que ve en Joan Soler Socarrats, @SolerSocarrats, a visitar-nos al Nota de Veu. Aina, i sempre és un goig, i sempre fa de bon venir que s'acosti en Joan a la ràdio.
1: Ai, sí, sempre ve de gust, reflexionem.
0: A més, és com un dia que tu saps que alguna cosa especial s'esdevindrà.
1: Sí, perquè sempre ens sorprèn en Joan. De fet, tu i jo no sabem mai de què ens parlarà.
0: No. Què podríem dir ara més perquè ell se sentís incòmode? Saps? Extremadament incòmode. Perquè saps que ell tolera molt malament. És bastant intolerant el tema de fer-lo, d'inflar-lo.
1: De fer-li afalats.
0: Sí, exacte.
1: Doncs diguem que és molt bo fer la seva feina.
0: Podríem ser davant de la millor persona col·laboradora d'un programa de ràdio. Ja no sé si Catalunya ens comença a quedar petit i hauríem d'obrir el focus.
1: Bona tarda, Joan.
2: Uau, jo no necessito àvies perquè us tinc a vosaltres dos, eh?
0: Oi que sí?
2: Oi que ho diuen, això?
0: Cada dimecres aquí, eh?
2: Fuà. Res, jo ja podria marxar. Ja estàs. Després de tot això...
0: Em fa gràcia perquè els de la sotana fan allò de la mamada quan reben els convidats. Aquí, això és molt millor.
2: És un complet.
0: Exacte. Totalment. Tindrem final feliç?
2: Ja ho veurem.
0: A veure, abans, però, anem a les coses importants. En Joan ens ajuda a mirar-nos vivències, maneres de pensar, de fer, d'actuar. D'una altra manera el podeu seguir. Si en voleu tenir més pistes de quin és el seu negociat, a les xarxes socials, @SolerSocarrats. Veureu que fa moltes conferències, que té moltes pissarres al darrere.
1: I fa molts caps de setmana de colònies.
0: És veritat.
1: El tio s'ho munta bé.
0: Molta convivència.
1: I què, com ha anat?
2: Bueno, va ser genial. Espectacular. És el primer cop que ho fèiem per persones de 30-35 anys. Jo tenia una mica de por. Al final jo tinc 28 anys. Explicar-li coses sobre el meu taller que faig allà, que es diu Sentit Vital, o Enganyifa dels de Dalt, però fa una mica de respecte. Perquè són més grans que tu, han viscut més coses. Però va anar molt bé, gent supermaca.
1: Que interessant.
0: Sentit Vital o Enganyifa dels de Dalt?
2: És el títol d'allà.
1: Una cosa, digue'm que reparteixes samarretes a tothom amb aquesta frase.
2: Molaria, eh?
1: És que 100%!
0: Totalment.
2: Sí, sí. A més, si voleu, us faig el resum del taller.
1: A veure. Vinga.
2: Primer minut és... Bueno, avui intentarem discernir si és Sentit Vital o Enganyifa dels de Dalt. És Enganyifa dels de Dalt.
0: Spoiler, ja el tenim.
2: És la segona diapositiva, saps? Enganyifa. I a partir d'aquí construïm.
0: Que és molt com bé. Tot allò que ens han fet creure.
2: Bueno, és intentar veure si realment existeix o la pregunta és trampa. Hi ha preguntes que realment diuen més la pregunta que la resposta. Si et pregunto, per 1 milió d'euros et ficaries al llit amb una altra persona, sent nosaltres dos parella? A veure, responguis el que responguis, t'estaràs equivocant, segur.
1: Això té una pel·lícula, la de La Propuesta Indecente.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Sí, hi ha una pel·li que va d'això.
1: Són una parella que no estan gaire bé econòmicament parlant i de cop apareix un multimilionari que els hi proposa a la parella que si li deixen passar una nit amb ella, que no tenen per què fer res, diguéssim, o sigui, és com compartir una nit, els paga no sé quants milions d'euros.
0: Un milió de dòlars.
1: Sí, una barbaritat.
0: Són en Woody Harrelson i la Demi Moore, podria ser?
1: No recordo,
0: ella?
1: Però sé que estan molt de temps com discutint què fem, i és que clar, no et vull dir res més si ho mires, però és com tota l'estona aquest debat de què passa i si ho fas, després li expliques o no li expliques què ha passat, tal, és com...
2: Però crec que és molt més interessant el que passa a través de la pregunta que la resposta. Hi ha un llibre que a mi m'encanta que es diu L'autopista intergaláctico.
1: L'autoestopista intergaláctico, no?
2: Sí, i el protagonista arriba a un planeta on han construït un superordinador per tal que computi totes les variables de l'univers i arribi a quina és la resposta, quin és el sentit de tot això, saps? I l'ordinador fa tots els seus càlculs, ho fa durant milers i milers d'anys i al final dona una resposta. I la resposta és 42.
1: Ah, mira, clar.
2: I després construeixen un super gran ordinador perquè havia passat tant de temps que havien oblidat quina pregunta li havien fet a l'ordinador, saps?
1: Que fort.
2: Però bueno, era com... És més interessant què passa quan preguntes i tot això que està passant, la confiança, els celos, tot el que surt, que no passi et dono una resposta i et dic sí.
0: I avui cap on ens portes? Sí. Perquè a veure, la gent ha de saber que fa uns dies ens vas enviar un test...
2: No, perquè avui.
0: Avui no, eh? No. Però avui deixa'm que ho expliqui a la gent.
2: Oh, i tant.
0: Que ens vas enviar un test de personalitat que vam respondre... Ah, no és de personalitat?
2: No era de personalitat.
0: De què era?
2: Ah, ja ho sabreu.
1: La
2: setmana que ve ho sabreu.
1: O sigui, jo he entès que era com de...
2: No, expliqueu. La setmana que ve ho sabreu.
0: Jo crec que l'he fet malament. Ja t'ho dic ara. Però crec que la meva experiència com a persona que fa malament una feina ens pot servir...
2: Ens pot donar molt temps.
0: Com per explicar també històries. Perquè l'Aina m'ha dit... Hem mirat els resultats.
2: Ah, sí?
1: És que hem fet una trampa.
0: Bueno, escolta,
1: ja en parlarem el dia que fem aquest...
0: La setmana que ve, dius?
2: Sí.
0: Dimecres que ve. Vinga, va.
2: De fet, avui heu començat dient no sabem de què parlarà en Joan i jo fa una horeta tampoc ho sabia. Llavors vinc a parlar d'exactament això. Jo estava vinguent en bus d'Olot i estava pensant, hòstia, avui no tinc secció, l'he de preparar amb aquesta hora i mitja de trajecte. I anava pensant i no em quadrava cap tema i al final he dit, per què ho has fet ara? O sigui, per què ho estàs fent ara al bus? Per tant, el tema avui és la procrastinació.
1: Ah, mira,
2: Joan, parla del que tens just a davant.
1: Jo crec que això, o sigui, la procrastinació és, perdoneu, costa molt de dir, la procrastinació és un dels pilars de moltes persones en aquesta terra on vivim, jo crec.
0: De fet, del test aquest del qual no se'ns deixa parlar, ara de sobte, hi havia unes quantes preguntes on sortia el concepte procrastina.
1: Però tinc la sensació que hi ha molta gent que ho fa servir molt, diguéssim. Mm-hmm.
2: Mira, farem un petit experiment i el primer us demanaré que em digueu quines poden ser tres possibles causes per tal de que un edifici caigui.
0: Que els fonaments no estan ben fets.
2: Vale.
1: Que faci, no sé què, hagi un tsunami.
2: Vale.
0: És a dir, una desgràcia.
2: Una desgràcia.
0: Humitats.
2: Humitats, vale.
0: Humitats que es compliquen.
2: Ja en tindríeu tres, no?
1: Una guerra.
2: Fantàstic. Imagineu-vos que jo ara tinc 39 graus de temperatura corporal. Quines possibles tres raons pot haver-hi darrere d'això?
0: Un amic de litis que ha anat empitjorant.
2: Hòstia, aquesta no me l'havia dit mai.
0: Veus?
1: Sí, algun virus, alguna malaltia. Virus? Vale.
0: Tinc un col·lega a l'hospital per un amic de litis que es va anar complicant.
2: Vale, llavors, m'esteu dient, no? En els dos casos veiem un edifici que cau o una persona que té una temperatura corporal molt alta i m'esteu dient diferents causes.
1: Sí.
2: Llavors, si jo tingués una amigdalitis, la resposta seria la mateixa que si jo tingués una infecció d'un streptococcus, o em donaries dues medicines diferents.
1: Diferents, clar.
2: O si jo acabés de córrer una cursa de 5 quilòmetres a tot gas i jo tingués la temperatura corporal de 39 graus, tu em donaries la mateixa medicina o em diries res, dutxa't amb aigua freda i ja està.
0: Jo diria que et toqués l'aire.
2: Clar,
0: toqués
2: l'aire, no? Llavors, l'únic...
0: et diria, escolta't.
2: Escolta't. L'únic que veus és un termòmetre amb una temperatura molt gran, però la causa és molt diferent, llavors les solucions que dones aquestes diferents causes és completament diferent.
0: Uh-huh.
2: La procrastinació moltes vegades és aquesta temperatura corporal, que tu veus. Tu veus que una persona està deixant per més tard una cosa que se suposava que havia de fer ara, i l'està deixant per més tard. I això és el que tu veus, però la raó que hi ha darrere moltes vegades queda amagada sota l'etiqueta d'aquest procrastina.
1: Clar, tu vols dir el per què la gent va endarrerint el fer aquella cosa, no?
0: Doncs la raó ens l'explica en Joan després d'aquesta cançó. I mentre sona, podem procrastinar també.
1: Vinga.
0: Oi que sí?
1: Fem-ho.
0: En Joan Colomo té una cançó que parla de procrastinació.
1: Ah, sí?
0: Punxem aquesta.
1: Vinga, va.
0: Vinga.

0: amb en Joan Soler Socarrats. Aquí seguim el Nota de Veu en directe a ICAT, avui amb ell parlant de la procrastinació, que estic molt d'acord amb tu, Aina, una vegada més. Costa de dir aquesta paraula.
1: Però és que...
0: Espero que el cap de la ràdio ens esperi sortint de l'estudi per aplaudir-nos, perquè l'hem dit 25
1: però
0: vegades.
1: Però jo pensava que es deia procrastinar.
0: És procrastinar, oi?
2: No, jo crec que hi ha la R, com diu l'Aina.
0: Ah, hi ha la R, procrastinar.
1: Sí, per això jo la trobo més difícil que tu, perquè per mi hi ha més R, saps?
0: Perquè jo me l'he fet molt més senzilla, no?
2: Està procrastinant una lletra.
1: Sí, sí, tal qual.
2: I després ja la dirà.
0: Llavors és procrastina?
1: Procrastina.
0: Procrastina.
1: Uau. Vaja, ho busco ara mateix, però jo diria procrastinar.
0: I això és anar retardant el moment d'assumir el que hem de fer.
2: Exacte. Tu saps que hauries d'estar fent certa cosa i no l'estàs fent.
0: I tu vens a defensar aquest concepte, tinc la sensació.
2: Vinc a defensar-lo com tot. Al final, crec que totes les emocions que sentim no són bones ni dolentes, són neutres, i després nosaltres li fotem la valència, no? Li fiquem la interpretació darrere si són agradables o són desagradables. Moltes vegades les emocions que són desagradables diem que són les dolentes. Jo què sé, un dol, no, és una sensació molt desagradable, però no té per què ser dolenta.
0: No, no, és necessari.
2: Clar. Jo vaig escoltar un humorista que deia que el dol és el preu a pagar per estimar. O sigui, són la mateixa moneda.
0: Totalment.
1: Clar, no ho havia pensat així.
2: Si no estimes, òbviament no sentiràs dol, tranquil. Pots no estimar i no passaràs mai el dol. Si et funciona aquest contracte, fes-ho.
0: Uau, clar, és dura aquesta, eh?
2: Sí. He recordat que una de les... Quan jo vaig començar amb tot això, pues agafava les persones que tenia al voltant per provar de fer diferents exercicis, no? Perquè després els posava en els tallers i volia saber si funcionaven o no. I un va ser amb la meva germana, des d'aquí una abraçada a Mireia.
0: Conilleta d'Índies,
1: no,
0: Mireia.
1: No, li han sortit orelles i tot de tantes proves que l'he fet fent Joan.
0: Tremenda ratota, el germà i la germana convertint-s'hi.
2: Sí. La meva germana també va estudiar psicologia, llavors
1: Mare meva, el sopar de Nadal...
2: És com
1: a
2: segona carrera, saps? O sigui, primer va estudiar ADE i després va estudiar psicologia. I com que tots dos som grans procrastinadors, vam començar a explorar aquesta idea, i un dels exercicis que fèiem era... Jo explicava la mateixa història, i era que a ella li agraden molt els dromedaris. No em pregunteu per què, però li agraden molt els dromedaris. I explicàvem la següent història. Androme, que és un dromedari, està escrivint una novel·la, vale? I a partir d'aquí anàvem variant això. Anàvem variant aquesta base. I dèiem, per exemple, Androme està escrivint una novel·la. I al principi era molt fàcil aixecar-se cada matí i escriure. Li volia regalar a la seva xicota el primer exemplar i dedicar-li. Li anava bé, ho trobava senzill. El projecte avançava, però ho acaba deixant amb la xicota. Què passa? Que segueix aixecant-se cada matí, obre el portàtil i escriu, però amb el temps sembla que la història no l'acaba de convèncer. La història perd com el seu encant i arriba un dia en què obre el portàtil, mira la pantalla i després d'una estoneta troba altres coses a fer i deixa d'escriure la novel·la. Llavors, aquí el que estem veient és que Androme no està escrivint la novel·la, està procrastinant, podríem dir.
0: Clar, però és que el motor que el portava a ell a aquella tasca que era escriure la novel·la, aquell motor s'ha parat de cop.
2: Vale.
0: Que era l'amor per la seva parella que li volia dedicar el llibre.
2: Vale. Perfecte.
0: Si s'ho han deixat, és normal que allò s'apagui.
2: Perquè t'he explicat tot el context.
0: No m'ataqueu Androme, no em toqueu Androme, per favor.
2: Vale, anem a ficar un segon cas. Vale? Imagina't que Androme està escrivint una novel·la, igualment, no? Tot i que al principi li era fàcil aixecar-se cada matí i escriure, la trama de la seva novel·la es va complicant. Les subtrames i els personatges es van entrellaçant i tot acaba sent una història molt més profunda de la que s'acaba plantejant al principi. Comença a sentir-se aclaparat i les parets se li emplenen de fulls i fils que enllacen moments temporals de la història, personatges, accions dins del llibre que s'han de relacionar. Al final, un dia s'aixeca, obre la pantalla, mira l'ordinador i al cap d'una estona deixa d'escriure la novel·la.
1: Li cala foc a la novel·la.
2: Què ha passat aquí?
1: Doncs que s'ha vist sobrepassat, no?
2: Vale. Jo crec que és completament diferent al primer cas.
1: Totalment.
2: Però no, si jo miro des de fora, jo l'únic que estic veient és que Androme un dia obre la pantalla, mira, i diu, jo no puc escriure
1: més.
0: Ja l'estic calant.
2: Saps per on vaig?
0: Ja t'estic calant. Clar, que tot sovint tinc la sensació que tu vols posar el dit a la nafra en la qüestió que... potser ens prenem molt a la lleugera la procrastinació de les persones. I hauríem de saber què ha dut aquella persona en aquell context a arribar en aquell moment.
2: I no a les altres persones, potser fins i tot nosaltres mateixos.
0: És molt fàcil dir, ara jo amb l'Aina, no? Aina, ostres, ja et val mirar-te el guió a l'últim moment, no? I potser l'Aina podria dir, ja, però tinc el meu pare, la meva mare i la meva tieta a l'hospital ingressats, i llavors jo seria com, perdó, perdó, perdó.
1: Bueno, o perquè em fa respecte el que hem de fer amb aquell guió, sí, i com que 100%. Li tinc por, m'espero l'últim moment a mirar-ho.
2: Que bonic, perquè esteu descobrint com totes les raons que es podrien estar amagant d'una cosa que englobarem com l'Aina no està fent la seva feina.
1: Llavors, però aquí... també hi juga la mandra una mica, no?
2: Mira, jo no crec ben bé en la mandra. Quan tu tens una idea clara, saps els passos que has de seguir, tens la motivació intrínseca, com per exemple en el primer cas, perquè tu vols fer un regal, has tingut mai la sensació de que ho has de procrastinar? o simplement ho fas i tires endavant.
1: Clar, si tens una mica d'il·lusió...
0: És veritat, eh?
1: Ja té raó.
0: Té bastanta raó.
2: Llavors, la qüestió és, sempre hi haurà resistències. La procrastinació no és res més que una gestió del patiment. De qualsevol tipus de patiment. N'hi haurà de molt més clars i d'altres que seran molt obscurs, molt abstractes. Us fico un exemple propi. Jo he de fer un segon pagament del màster.
1: És que normal que l'endarrereixis.
2: Fer el segon pagament del màster són literalment, segurament, 2 minuts.
1: Clar, però són diners...
2: I no és una qüestió de complexitat, com el cas de la novel·la. No és una qüestió de... Saps? És una qüestió de, ostres, sé que això em quedarà mal i la meva economia se'm veurà ressentida si de cop i volta deixo anar 6.500 euros, saps, allà, pam.
0: I clar. Jo crec que hi ha més que això, eh? És el que t'obliga aquell pagament.
1: Sí, ah, clar, perquè dir, si et no fa és... mil il·lusió al màster, potser el pagues el primer dia, saps?
0: Clar.
2: Darrere de cada procrastinació, segurament hi ha algun aprenentatge, alguna cosa molt sincera, molt honesta, que podem veure quan la desgrana, saps? Quan la desfiles.
0: Uau, està bé aquesta, perquè crec que tot sovint jo, no sé, potser no ho faig tant com ho hauria de fer, és a dir, posar-te tu davant del mirall i pensar, si estic retrasant alguna cosa, en el fons per què l'estic retrasant?
1: Mm-hmm. I també tinc la sensació que hi ha molta gent, i jo inclosa, que a vegades hi ha un tema així i el que fem és com amagar-nos dintre la nostra caputxa, fem veure que no passa res, saps? I deixar-ho passar.
0: Clar.
1: Exacte, com no, si no ho veig no passa, saps?
0: O passa també amb les persones i a veure, no es pot dir mai tot és blanc i tot és negre.
1: No, clar.
0: Però típic que vols quedar amb algú o amb segons quin grup i és com anem molt liats.
1: No, si vols, pots.
0: És el que anava a dir, perquè tot sovint vas quedant amb gent per fer coses. Llavors, com és que amb una gent és més fàcil quedar i amb una altra gent és més complicat
1: doncs
0: de quedar-hi?
1: Doncs deixeu de quedar, ja no us veieu mai més, ja està, oblideu-vos.
0: No, clar, no vull fer-ho així tan blanc o negre o pel broc gros.
2: Però crec que la resposta està entremig.
1: Clar. Sí, sí,
2: és a dir, vale, per què no ho fas, això, d'engegar-ho tota la merda? I dir, no, ja no vull quedar més amb tu.
1: Clar, és que si no tens un interès real, per què no?
2: No, però per què no ho fas?
1: Ah, per la mandra...
0: No facis d'estudar, no?
1: Per la mandra d'haver de dir una cosa tan dolenta, diguéssim, a l'altra persona.
2: I és una frase.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: La qüestió no és que sigui una gran frase que hagis d'escriure un correu enorme, no, és una frase molt, molt dura. I potser pensar en el futur, si de cop li demanar alguna cosa a aquesta persona i em veurà com a mala persona, em jutjarà. Totes aquestes coses són les que realment estem procrastinant, que és qualsevol tipus de patiment.
1: I perquè no hi estem acostumats, però...
2: No.
1: O sigui, hauria de ser potser més normal poder-te dir amb l'altra gent...
0: Clar, tu creus...
1: Deixem la nostra amistat, per exemple.
0: Tu creus que personalment, vull dir, a la vida més privada, tendeixes a procrastinar?
1: Jo crec que no.
0: És que anava a dir, jo pel que et conec, ets zero procrastinar. L'Aina és de, fem això. I tot sovint, a vegades implica, no moments traumàtics, però sí cert tràngol, a vegades has de parlar amb persones que no tens ganes de parlar, o fer correus electrònics que no tens ganes de fer, i l'Aina s'arremanga i ho fa, tia.
1: Sí, perquè jo he pres en aquesta vida ja fa molts anys que...
0: A veure, ara venen unes bones barres aquí, eh?
1: No, és que a més, o sigui, de veritat que et dic que ho he pres, perquè jo no era així abans. Que quan una cosa et fa por o et fa mandra, el millor que pots fer és fer-la el més aviat possible, perquè te la treus de sobre, saps? O sigui, per mi, et diria que si hagués d'ordenar què faig en un dia per prioritats, començaria fent el que pitjor, o sigui, el que tinc menys ganes de fer de tot, i després la resta, saps?
2: Els anglesos en diuen eat the frog. És a dir, si tu t'haguessis de menjar una granota sencera, en algun moment del dia, quin seria el millor moment del dia?
1: No, clar, al matí t'ho treus de sobre.
2: Exacte.
0: En dejú. Clar, evidentment.
2: Viscosa, que entri ràpid.
0: Sí, vull dir, i llavors ja fas el suc de taronja, el te, no? I hi ha coses agradables.
1: De fet, recordes una escena de How I Met Your Mother? Que el Barney, que és un dels personatges, li proposen... Si prefereix que li facin 10 bufetades ara mateix,
0: sí,
1: o
0: home,
1: 5 bufetades al llarg de l'eternitat.
0: I ell diu, dóna-me-les ara.
1: Ell diu 5 per l'eternitat i es passa tota la sèrie, 8 temporades,
0: clar.
1: Que cada cop que el noi que li ha de fer la bufetada allarga la mà per agafar un got que té al costat, s'espanta.
0: Però ell intenta canviar-ho moltes vegades.
1: Però abans, perquè li foti. Sí, però clar, abans tenir aquest pacte i...
0: Uau, clar, mai de la vida, Barney, per favor.
1: Llei de vida, una lliçó.
0: Doncs veus, ben interessant, eh? Jo ara, a partir d'avui, em plantejaré més aquestes procrastinacions i també allò d'intentar ser més oberts de mires amb les altres persones, que en general funciona sempre, oi? És a dir, no donar
1: tant... Més
0: empàtics. Clar, més empàtics i més generosos també sovint en el judici. La setmana que ve fem allò del test aquest?
2: Vinga, va.
0: Que no és un test.
2: No, però sí que és un test, però no és del que us penseu.
1: Ja en parlarem.
0: Jo el vaig fer malament. És que veus, crec que en parla perquè he vist els resultats i ja li caic malament.
2: No.
0: Et queia bé. Recorda aquell Frank que et queia bé, sisplau, Joan.
2: Vale.
0: Li estic caient malament perquè he vist els resultats. Anem amb la Maig, has dit?
2: Sí.
0: Que et venia de gust?
2: Sí, prou. Prou, eh?
1: Prou, prou.
2: Prou, va, prou. Toca fer-ho.
0: Prou, rotllo Cuní. Mira-la, l'Aina Cuní.
1: Prou, prou, prou.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
3: 3.000
1: mi.
3: Programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta!
11: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.

0: Mirem, però no jutgem.
1: Si reunís el valor.
2: Estimat Sergi Ruiz i Serret, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Què et sembla avui tanta formalitat?
3: No, no, presentació canònica, eh?
2: Oi que sí?
3: Sí, sí, increïble.
2: De tota la vida, Ainu.
4: Ve de gust de tant en tant,
2: oi
4: també.
2: Que sí?
4: Sí, sí, home, sí.
3: Crec que és el primer cop a la temporada que fem una presentació canònica, canònica.
2: Amanyagar-lo una miqueta. Perquè
3: oi,
2: jo m'he trobat a gent que diu, ostres, quin rotllo que us porteu amb en Sergi. I dic, però sí, ens estimem moltíssim.
3: El que ha estat entre nosaltres aquesta gent?
2: No. Llavors, tot sovint, no?, la confiança, aquelles coses que té, i ens fotem els plats pel cap a la ràdio, però és perquè
3: però és
2: hi ha molt d'amor flotant a l'ambient.
3: Comèdia, tot teatrillo.
2: Totalment. Com les pel·lícules que ens portes.
3: Molt bé, molt ben lligat.
2: Tenen molt de teatre, molt de comèdia. Recordeu...
3: Venim de tu, Déu-n'hi-do, eh?
2: Anàvem bé, anàvem
3: perdó.
2: Jo, ho veus, Aina, jo intento remar.
4: De veritat, eh?
2: Ho dic per aquelles converses que hem tingut.
3: Mira,
2: jo ho intento.
3: Mira, jo ens aniria bé la pel·lícula d'avui.
2: Ostres, no sé què dir-te. A veure, la cosa és que ve en Sergi els dimecres després d'en Joan Soler Socarrats, ja ho sabeu, Mirem però no jutgem, ens proposa de recuperar una pel·lícula. Habitualment és una d'aquelles pel·lis que quan te la diuen dius, ostres, sí, és veritat.
3: Normalment 90s, 2000s, que és la millor època del cinema mai feta.
2: I avui, recordeu que tenim per ser un cronòmetre activat des de l'altra banda del vidre. 10 minuts de marge té en Sergi. Avui ens portes... Freaky Friday.
3: Però abans, deixa'm dir una cosa. La gent que ens escolta...
2: Sí.
3: Hem pensat, amb l'Aina, tu no hi eres en aquella reunió...
2: Ui, endavant, amb estalviar-se les reunions. Gràcies per tant.
4: Home, tu em... O sigui, ho agraeixes, no?
2: Home,
3: va
2: sempre, totalment.
3: Va sempre tan atrafegat. No, que la penúltima pel·lícula que fem, la del 17 de juny, la triïn els oients.
2: Ah, val.
4: Ah, molt
3: és
4: bé.
3: És a dir, que ens escriguin... propostes, i de totes les propostes que ens facin arribar, en triarem una, mirarem una...
2: Que ens escriguin? No, no, que ens facin nota de veu.
4: Home, correcte,
3: per
4: correcte,
3: favor.
4: Correcte, perdoneu.
2: Et saps el telèfon de memòria del programa?
3: A veure si me'l sé.
5: Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Has vist com he canviat la veu en un moment?
4: Quina ratota.
2: Tremenda ratota.
4: Te l'hauries de saber. 677 50 61 53.
3: Que si ja us tinc a vosaltres.
4: Si
2: ja l'has de saber com l'Aina i com jo.
4: Sí, exacte.
2: 677 50 61 53.
4: Molt bé.
2: Això és una crida en tota regla perquè ens feu una nota de veu recomanant en Sergi una pel·li per aquest espai.
3: I la mirarem els tres, eh? Quedarem i la mirarem els tres.
2: La cosa, jo crec que com ho heu d'encarar, és la típica pel·li que us agrada molt i que creieu que està infravalorada. La típica pel·li a la que la gent no dona tanta importància.
3: Una mica allò que dius, és una mica un plaer culpable també mirar aquesta pel·lícula.
2: Fins i tot, el que vulgueu, recomaneu-vos la vostra pel·li preferida i a veure en Sergi si ens a la porta d'aquí unes setmanes.
4: Crec que m'ho obviat un detall, que és que en Sergi ha dit que aquesta secció la faríem l'últim dia de cinema, que seria el 17 de juny.
3: No,
4: has
3: dit la penúltima secció que fem.
4: La penúltima, el 17 de juny?
2: No, no, no, què va?
3: Perquè el 24 per un tema crec que vosaltres no treballeu.
4: I el dia 1 és l'últim dimecres de temporada.
2: Doncs ho ha calculat bé contra tot pronòstic.
4: Fort. És que sí. Tenim el curs
3: acabar. Jo vaig aprendre punts del que em va dir Aina Ostrell.
4: Sí,
3: va dir que era la penúltima.
2: La finíltima.
3: La finíltima. Va.
2: Is divini filipinintimi.
4: L'inúltimi dilipimi.
2: Jo he dit fa una estona Freaky Friday i estic segur que ningú ha entès de quina pel·li parlava.
3: Perquè la setmana passada vam parlar de Lindsay Lohan i dic, va, tirem una mica més per la filmografia de Lindsay Lohan i hem anat a la següent que ho va patar-ho, que va ser Ponte en mi lugar.

0: Aquí vam dir ponte en mi lugar, als Estats Units, Freaky Friday.
1: Clar, la Lindsay Lohan, quan era petiteta, als anys 90, havia fet Tu a Londres i Jo a Califòrnia, i llavors ja als 2000, com a adolescent joveneta,
0: uns 5 anys després, por ahí,
1: ho va tornar a rebentar amb aquesta pel·lícula on ella és protagonista juntament amb la Jamie Lee Curtis.
0: Correcte, i de segon, Mark Hammond, que, Harmon, que és el futur marit de la Jamie Lee Curtis, que a mi em sonava molt a cara quan l'estava veient i dic, clar, és un dels protagonistes de NCIS, NCIS, que li deia jo de petit, que era una, no sé si la recordava, que era com militar,
1: sí, com
0: però
1: de
0: que
1: la Marina,
0: espia, sí, de
1: sembla.
0: La Marina.
1: Aquest tio doncs sempre ha fet coses així com de jocs d'espies, o de pel·lis com pseudomilitars. Sí. Té com menys, molt aquest tipus de cara.
0: Menys aquí, que fa de seriós intentant ser còmic, o les dues, perquè és molt còmic. Pel·lícula, per cert, 1 hora i 38 minuts. Si mai heu d'agafar un vol de Dublín a Barcelona, us va quadradíssima.
1: Sí, eh?
0: Quadradíssima.
1: Ho saps per un tema,
0: per
1: no?
0: Per un tema. Per un tema va quadradíssima. La podeu trobar a Disney+, Plus, és del 2003, i si no la teniu al cap, bàsicament és això, una mare i una filla que es porten a matar, una mica com tu i jo, Frank, que de cop la propietària d'un restaurant xinès els hi llança un encanteri i aquell mateix moment s'intercanvien els cossos. Aquella nit l'esperit de la Lindsay Lohan va al cos de la Jamie Lee Curtis i al revés.
1: És a dir, us desperteu al matí i teniu el cos de la vostra mare.
2: Això és
0: un trauma,
2: molt estrany,
1: com et sent això, Aina?
2: Vosaltres, qui us agradaria llevar-vos amb el cos de? O sigui, us lleveu un matí i teniu el cos de? O sigui, us heu convertit en...
1: Bona pregunta. Uf. Jo, mira, per experimentar-ho durant uns quants dies, d'un ciclista professional.
2: És que, bueno, no sé per què.
1: Què passa? A veure, tu m'has fet una pregunta. Puc respondre, sisplau?
2: Sí, sí,
1: amb llibertat, amb sobirania.
2: Endavant, endavant.
1: Va, jo dret a decidir, eh?
0: Per intentar canviar una mica el món en el cos de Donald Trump i desfer tot el que està fent.
1: Ostres.
0: No estaria malament, aquesta.
1: I tu, Aina?
2: Jo, en el cos d'algú que fos com molt estimat, com molt bona persona, no sé ben
0: és
2: per dir, pensar,
0: si
2: eh?
0: Mateixa.
1: Si ets tu.
2: No, però, per exemple, jo què sé, l'alcalde o l'alcaldessa d'un poble de 150 habitants que vas pel carrer i et diuen, ai, bon dia...
0: No sé jo
2: tal.
0: Si voldria ser un alcalde, eh? No, depèn
2: ja, potser no,
0: de...
2: oi?
1: Jo no, crec
2: potser...
1: que li hauria de donar una volta a la teva decisió, també.
2: Potser només em diríem les coses dolentes del poble, oi? M'ho replantejaré.
1: O et demanaríem favor. I en Nil Hernández, a l'altra banda del vidre, que ho ha rumiat, això, algun dia. Nil, avui te'n vas a dormir, val? I demà dijous et lleves i ets una altra persona.
0: Abans que acabi la secció ens ho has de dir pels auriculars.
1: Val? Tens menys de 10 minuts,
2: però,
1: òbviament.
2: Però sí que és veritat que llevar-te amb el cos d'un o una superesportista...
1: Clar!
2: O sigui, t'imagina't que et lleves amb el cos de Kilian Jornet. I saps què? Vaig a córrer.
1: Clar!
2: I començo a córrer. Imagina't que surts a córrer per fer la ruta que tu fas normalment...
1: Sí, però tu et miraries al mirall i series en Kilian Jornet,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, però t'imagina't que començo a córrer per la...
0: Però t'emportes el teu Strava.
2: Sí, sí, clar, clar. O sigui, però tu imagina't que jo començo a córrer per la ruta que jo faig normalment i m'adono que vaig com molt ràpid, saps? O sigui, seria increïble.
0: De cop la pujadeta aquella que fas per Sabadell la pots fer amb els pulmons.
2: Clar,
0: i tant.
2: Clar, t'imagines?
1: No, no, jo sé a qui hauries de demanar tu.
2: A qui?
1: Clarament a una nedadora professional.
2: Oh, m'encantaria!
1: Perquè tu, que ets la reina d'anar al Club Natació Sabadell.
2: Sí, nedo fatal.
1: I barallar-te amb la gent dels altres carrils. Atenció, ara ve l'important. Sense que l'altra gent se n'adoni que s'estan barallant.
2: És una competició meva interna.
1: L'Aina es comença a picar amb la penya dels carrils, però ningú sap que l'Aina està picada. Llavors, ella va superràpid per arribar abans que el senyor, que la senyora, que el nen, que la noia, que qui sigui, i la gent fa la seva vida,
2: sí,
1: mentrestant, saps? Per tant, jo crec que una Mireia Belmonte...
2: Clar, és que lo guapo d'això és que l'endemà tornaria a ser jo, però mentrestant n'hauria pres de natació, segur, una mica, saps?
0: Segur?
1: No sé què et quedaria, perquè tu tens el cos de la Belmonte, eh? Llavors et torna el cos de l'Aina, eh?
2: Clar, però la tècnica també la tinc, o no? O tinc la meva tècnica?
1: Se'n va!
2: Clar, tu imagina't, llavors, que vaig del club de natació
0: mira,
2: amb el cos de la Mireia Belmonte
0: lligo,
2: i resulta que tinc la meva tècnica.
0: Ho lligo amb la pel·lícula.
1: Sí, gràcies, tornem a la pel·li.
0: La Lindsay Lohan, hi ha un moment de la pel·lícula que el drama és que la seva mare ha de fer com l'assaig del casament i ella té com un bolo super important que decidirà el futur de la seva banda. Però clar, quan arriba això, que ja s'han canviat els cossos, la mare no sap tocar la guitarra i està en el cos de la Lindsay Lohan i la veus allà a l'escenari que no sap tocar una guitarra quan ella és una supercrack de la guitarra.
1: Per tant, series la Mireia Belmonte amb la tècnica
0: amb
1: de l'Aina Ostrell.
2: Llavors imagina't...
1: És a dir, la pitjor Mireia Belmonte de la història.
2: La meva entrenadora dient-me, escolta'm, anem a l'hospital. Perquè...
1: Ara estic pensant que la tria de ciclista professional potser tampoc és la més adequada.
2: Clar, imagina't que diuen, Frank, bon dia, toca fer el tour.
0: Al final,
2: què fas?
1: Què tenim que... avui d'etapa? 192 quilòmetres.
0: Què?
1: Ahà, i de sobte és la gran patada de Wout van Aert, no? S'ha de retirar, saps? O Jonas Vingegaard.
0: Veieu com la meva no estava tan mal tirada?
1: És veritat. No, molaria com algú molt ric i que tingui una vida molt reposada. no? Per passar un dia allò del chill, de dir, què em ve de gust? Ai, porteu unes maduixetes ara a mig matí, saps? És a dir, demanar coses en plan supermilionari.
2: Però a més, si et gastes els diners d'un altre, jo començo a gastar com una absoluta boja. O sigui, aquesta persona, quan l'endemà recuperi el seu cos, flipa perquè té el compte corrent a zero.
0: Ets Bill Gates i l'endemà s'aixeca amb el compte a zero.
2: Clar, totalment.
1: Aniries a robar, aniries a fer mal.
2: No, perquè seria jo...
0: No, seria Robin Hood, seria Robin Hood.
1: Ah, també, sí, per ella mateixa.
0: Us volia preguntar, perquè aquesta pel·lícula és això dels 90s a 2000 i és d'aquestes pel·lícules divertidíssimes que, de fet, ho comentàvem ara fora de micros, que han ballit molt bé i encara és molt divertidíssima.
1: Jo, amb les meves filles, l'he vist mínim dues vegades o alguna més, vull dir que la tinc molt fresca, i han fet una nova versió
0: com
1: 20 anys després, que s'aguanta perfectament i funciona.
0: Que, de fet, la Jamie Lee Curtis en aquesta pel·lícula ha estat divertidíssima, o sigui, ella fent d'adolescent és increïble.
1: Clar, aquí juguen la tensió típica de filla adolescent amb la seva mare. Llavors, sí, a la nova és la que era una filla adolescent, ara té una filla adolescent, saps? Llavors és com...
2: Ostres!
1: Saps? Tot el que has fet tu ara torna, saps? Perquè, clar...
0: Doncs fins aquí.
2: Això és la vida una mica, també.
1: Totalment. És que és això exactament. És això exactament, sí, sí. I està molt bé, és molt xula. La Jamie Lee Curtis és fantàstica. Sí. La Lindsay Lohan està molt bé. I la peli és com per riure una bona estona.
0: Que hi ha una versió de 1976 d'aquesta pel·lícula amb Jodie Foster.
1: Qui?
0: I Barbara Harris, i volien que la Jodie Foster fos la Jamie Lee Curtis, però que al final no va poder ser.
1: Uau, m'encanta la Jodie Foster, m'encantaria trobar-la. Com es diu?
0: Igual.
1: Ponte en mi lugar o Freaky Friday?
0: Freaky Friday.
2: Sí, perquè Ponte en mi lugar és un títol bastant justet, eh?
0: Bastant literal, perquè s'intercanvien els cossos i literal.
1: També diré que s'entén molt més fàcil que no pas Freaky Friday, perquè Freaky Friday pot ser per molts motius.
0: Però hi ha un motiu, que és que tota la pel·lícula passa un dijous i l'endemà divendres és el casament, que tot això anem en contra rellotge perquè la Lindsay Lohan, o sigui, la mare, en aquest cas, és l'adolescent, o sigui, perquè el personatge de la Lindsay Lohan no arribi a ser la mare, en aquest cas. Ho estic explicant molt malament ara mateix, però s'entén.
1: La mare i la filla intercanviades per dintre. Sí. Clar, és boníssim el moment del matí quan es mira a mirall.
0: Sí.
1: No, saps que tu et lleves, no? Vas a rentar-te les dents, a fer un pipi, el que facis tu primer, i de cop et veus i dius, què fa el meu pare al mirall? Saps què fa ma mare al mirall?
2: Estic dormint encara,
1: no? És molt bèstia, clar, i es toquen el cul, es toquen els pits,
0: la
1: saps?
0: Comença la mare,
1: a explorar el seu
0: la
1: cos.
0: La reacció de la Jamie Lee Curtis és dir, estic molt vella, que té la mare al costat dient com... Doncs això, una pel·lícula divertidíssima que us la recomanem. També parla molt de l'empatia, però això ja us ho deixarem a vosaltres, que ho aneu descobrint.
1: És una mica el que deies tu abans, ja, fora conyes, com per resumir això que tires, que, clar, va molt bé posar-te al lloc de l'altre per adonar-te de fins on, no, les teves queixes o el teu mal interpretar els comportaments d'altres persones.
0: Perquè, en el fons, les dues tenen raó en el que denuncien al principi de la pel·lícula.
1: Clar, que és com, no m'escoltes, no em fas cas, tu tens més feina, jo en tinc menys, saps? Coses d'aquestes que...
0: No, el professor
1: que...
0: em té mania, doncs sí, et té
1: clar,
0: mania.
1: T'adones que...
0: Sí, en aquell moment, sí.
1: Que al final és guai posar-se al lloc de l'altre, que és una cosa que hauríem de fer recurrentment cada dia.
0: Us volia preguntar, què us sembla si seguim la setmana que ve més Lindsay Lohan i anem a Mean Girls? Xiques traviesa.
1: És a dir, trilogia Lindsay Lohan.
0: I potser podem fer una quarta fins i tot amb Herbie.
1: És a dir, tetralogia. Ho diré bé, espera't. Tetralogia.
0: Molt bé.
1: Uau.
0: Us sembla bé?
1: Sí, jo no he vist cap de les dues.
0: Jo tampoc, per tant, tenim deures.
1: Mean Girls és Xiques males.
0: Sí,
1: o...
0: sí. Tu l'has vist?
2: No, tampoc, diria que no. Diria que no.
0: Doncs va.
1: On és la tele, ho saps?
0: Us ho dic la setmana que ve.
1: Vinga, va. Gràcies, Sergi, un plaer.
0: A vosaltres.
1: Espera, espera, abans de marxar, fes lo teu.
0: Bona tarda, notetes.
1: Sí, però com ho fas? Com... Més!
0: Bona tarda, notetes.
1: Sí, ja el tenim aquí.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa, 677 50 61 53.
1: Tarda, sóc la Núria. Primer de tot, feu un tàndem de presentadors magnífic. Sou molt bons tots dos. Segon, m'agradaria escoltar Que bonic, de la Ludwig. Diumenge els vaig a veure a l'embassat i va ser molt guai. Gràcies.

Bona tarda, no te deveu. Val molt la pena. Awen, AWEN. Per exemple, Poble Indòmit. Són uns amics meus que canten i una meravella també. Vinga, bona tarda.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa que reuneix un munt d'informació musical i encara més música. En una hora de ràdio, de dilluns a dijous, de 7 a 8 ens trobareu aquí, l'equip habitual, és a dir, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui farem un 2x1, D'una banda, us parlarem d'aquesta nova edició de l'EM, que ja està a tocar, comença el dia 21 fins al 30 de maig, 11 concerts, i per tant,

Avui s'estrena a Netflix Kylie, un documental sobre la cantant i actriu australiana Kylie Minogue, i ve acompanyat d'aquesta cançó inèdita que podríem traduir com a Brilla, Light Up. A través d'aquest documental hem sabut unes quantes coses de Kylie. La que s'està comentant més a les xarxes és que confessa que li van diagnosticar un segon càncer l'any 2021, 16 anys després del primer càncer que ja li havien detectat. Per tant, va haver de lluitar dues vegades contra el càncer Kylie Minogue al llarg de la seva vida recent. Doncs aprendrem moltes coses amb aquest documental de Netflix que justament s'estrenava avui, i continuem parlant de documentals musicals.

0: Doncs si us agraden els documentals musicals, no us podeu perdre el Filmin Music Fest, que és el festival en línia que la plataforma Filmin dedica a concerts, documentals i pel·lícules que tenen a veure i estan relacionades amb la música. Una nova edició que ja està disponible i que ofereix fins a 14 títols. La cinta més llaminera, no cal dir que és aquesta, Stop Making Sense, aquesta mítica pel·lícula del concert de Talking Heads firmada per Jonathan Demme i que ara s'ha restaurat en 4K, però també hi ha Admire Road to Apollo de Lucas Borges, hi ha Autos, Porros i Rock and Roll de José Manuel Carabioto, Garage Club d'Albert Parizó, Generación Lagartija de César Martín Herrada. Aquests són altres documentals del Filmin Music Fest del 2026.
1: Déu-n'hi-do, i sobretot la possibilitat de recuperar ara en aquesta versió restaurada en 4K de Stop Making Sense, que és una de les millors pel·lícules musicals de la història.
0: Sí, va passant el temps, brutal. Però és com els bons vins, eh? No, no. Vull dir que realment millora.
1: I jo crec que allà va començar una miqueta aquesta posada en escena, diríem, trencadora, que David Byrne ha mantingut també en solitari i que veurem en el Festival Cruïlla un any Exacte. Més i que ens deixarà tots al·lucinats perquè aquest home controla molt la posada en escena. I bé, no sé si sou fans o

Sí, entre la gent que ens escolta hi ha fans de David Lynch, és probable que sí, ja sabeu que ens va deixar encara no fa gaire. Doncs ara hi ha un grup que recupera el seu primer llargmetratge i abans hem de parar l'orella, eh? Escolteu aquesta música.

El passat mes d'abril, el grup californià de rock experimental Xiu Xiu van actuar a la sala Upload de Barcelona amb el seu últim espectacle, o música van Eraserhead, Cabeza Borradora, aquesta primera pel·lícula llarga de David Lynch, una pel·lícula mítica. Doncs avui hem sabut que aquesta gira quedarà recollida en un disc en directe que s'editarà el 10 de juliol. I ja ens han deixat escoltar doncs, aquesta primera mostra, l'adaptació de la cançó In Heaven, que apareix en un moment clau de la pel·lícula de David Lynch, i que és una cançó que han versionat també, per exemple, els Pixies, o sigui que ja és una cançó mítica, eh? I no és la primera vegada que Xiu Xiu s'inspira en l'imaginari de David Lynch. Fa 10 anys van publicar un disc de versions de la sèrie Twin Peaks.

0: us agraden els festivals de música, doncs mira, en teniu uns quants assequibles sense sortir, podríem dir, de casa, eh? Perquè Disney Plus ha anunciat que emetran a streaming tres dels principals festivals musicals que es fan als Estats Units. Es tracta del Bonnaroo, que es fa de l'11 al 14 de juny, amb un cartell immens i que inclou, doncs mira, aquests que estan sonant de fons, per exemple, The Strokes, també Youngblood, Alabama Shakes o Kisha. També el Lollapalooza, que es farà del 30 de juliol al 2 d'agost, amb una programació d'on sobresurten Olivia Dean, Smashing Pumpkins, Geese i Somber. I finalment l'Austin City Limits, que es farà durant els primers dos caps de setmana del mes d'octubre, amb Charlie XCX, The XX i 21 Pilots com a caps de cartell. A més dels concerts, també doncs, es podrà veure el que passa al backstage, així com entrevistes a alguns dels artistes. Això sí, heu de tenir doncs, Disney Plus i heu de ser doncs, abonats. I també us volem parlar de Paul McCartney, que va ser l'estrella convidada del final de la sessió del programa Saturday Night Live. L'ex-Beatle va tenir molt de protagonisme al llarg de tot l'espai i va interpretar fins a tres cançons quan habitualment els convidats només en toquen un parell de temes. Va ser una cançó del seu pròxim disc d'estudi, aquest The Boys of Dungeon Lane, que es publica el 29 de maig, però també va tocar un parell de clàssics d'una banda Coming Up i de l'altra Band on the Run.
1: Once again, Paul McCartney.

0: Així sonava Paul McCartney interpretant la cançó titular del que va ser el tercer disc de Wings de l'any 1973, Band on the Run. I hi havia un músic il·lustre aquí,
1: sí,
0: també.
1: Sí, tots els músics que sempre l'acompanyen són bons, però en aquest cas destacava la presència de Chad Smith, el bateria de Red Hot Chili Peppers, que a més van fer una conya amb Will Ferrell, perquè es van posar un al costat de l'altre i dius, són bessons, però no, sí, són diferents.
0: No, al·lucinant. Hi havia una cara del Paul McCartney quan els veia junts, fora de plató, diríem, que deia, no m'ho crec, és que són clavadets. Doncs bé, ara més notícies, però us parlem de llibres musicals, clar. Right here.

Doncs sí, efectivament, ara us parlem de llibres, perquè si us agrada la música i us encanta la lectura, atenció, perquè aquest mes estarà disponible en castellà Esto no acaba hasta que Fatboy Slim cante. És a dir, l'autobiografia de Norman Cook, l'artista que s'amaga darrere d'aquest nom de Fatboy Slim. Al llarg de 300 pàgines repassa 40 anys de trajectòria professional que ha tingut en etapes molt diferents i que abarquen, per exemple, House Martins, Beats International o Freak Power. El llibre ja es pot reservar al preu de 50 euros i, mira, per 7 euros més, 57, podeu tenir el llibre firmat pel mateix Norman Cook o, si ho preferiu, Fatboy Slim. En tot cas, us recordem que Fatboy Slim estarà a la nova edició del Vida Festival, que es farà del 2 al 4 de juliol a Vilanova i la Geltrú.

I parlant de caps de cartell, de festivals i de les seves biografies, avui l'editorial Ondas del Espacio ha publicat la traducció al castellà de la biografia de la banda irlandesa My Bloody Valentine, que podrem veure al Primavera Sound d'aquest any. L'autor és el crític musical Andrew Petter. El llibre ja s'havia publicat en anglès i ara, traduït al castellà, es titula Convierte mi cabeza en sonido, una història de Kevin Shields i My Bloody Valentine. La publicació d'aquest llibre arriba en un molt bon moment, just abans del concert del Primavera Sound i quan es celebren 35 anys de la publicació del disc Loveless, un dels més influents de la història de la música independent.

Hi ha encara un tercer llibre que està disponible en castellà, en referim a Tupac Shakur, la biografia autoritzada, que és la primera autoritzada per la família. I, de fet, la mare del difunt raper, Afeni Shakur, va ser l'encarregada de triar la persona adequada per escriure-la, i l'escollida va ser Stacy Robinson, escriptora, però també amiga de joventut de Tupac, que s'ha encarregat de reconstruir amb precisió, podríem dir milimètrica, la vida del músic a través d'arxius inèdits, de diaris personals i també de fotografies que fins ara no s'havien vist mai. We'll be right back.

0: L'aparador.
1: Ara, mai, d'aquí una estona, és el títol que Prunés ha triat per aixoplugar les 10 cançons que formen part del seu disc de debut. Entre aquestes, Ara o Mai.
2: Hola, sóc l'Arnau i presento Prunés, un projecte autoproduït de rock alternatiu en català. El 17 d'abril va sortir el que és el meu primer disc, titulat Ara, Mai, d'aquí una estona. Són 10 cançons que tracten sobre el pas del temps i jo, on s'hi barreja realitat i ficció en cançons d'amor i desamor, amb tocs d'humor i moments d'intimitat, però sempre carregat de guitarres. Aquesta cançó es titula Ara o Mai, i és la que li posa nom i li dona sentit al disc. La vaig escriure al començar a sentir el pes de la volatilitat del pas del temps, ja que començava a notar que tot es començava a moure al meu voltant amb molta rapidesa mentre jo em quedava en el mateix lloc. Espero que us agradi i espero que ens puguem veure en algun concert aviat. Moltes gràcies.

0: Independents. Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert? 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Independents. L'informatiu musical d'ICAT. De dilluns a dijous, de 7 a 8 del vespre.
0: Tot seguit, un clàssic.
3: Ué!

Doncs un dia més hem de lamentar una mort, en aquest cas la mort d'una veu important del món de la música. Es tracta de Sonia Bazanta Vides, molt més coneguda artísticament com Totola Momposina. Aquesta artista colombiana, que tenia 85 anys, va ser l'encarregada de recollir la música tradicional del Carib i la va transformar, potenciar i també enriquir durant totes les dècades que va estar en actiu. A Barcelona va actuar moltes vegades i possiblement un dels concerts més emblemàtics va ser el que va fer el 2013 a la Sala Bars.

Doncs sí, hi ha un artista que ha sabut mantenir-se dins de la indústria musical al llarg de les dècades. Aquesta és, sens dubte, Cher. Lluny queda aquell duet que va formar amb el seu primer marit, el Sonny Bono, i que va deixar per la posteritat cançons com aquesta, tot un clàssic, I Got You, Babe. Però ell es va saber reciclar i, per exemple, el 1998 va crear el que es coneix com l'efecte Cher, és a dir, que va ser de les primeres que va fer servir l'autotune en un tema titulat Believe. Al marge de cantant, Cher també ha tingut una llarga carrera com a actriu i com a escriptora amb uns quants llibres editats. Se la coneix com la deessa del pop i el que encara és un misteri és si el seu aspecte juvenívol es deu a un pacte amb el dimoni o als diferents cops que ha entrat en un quiròfan per fer-se operacions d'estètica. En tot cas, avui felicitem Cher pels seus 80 anys.

0: Un cop més fem sonar aquest tros de clàssic que és Bèstia, la cançó i el disc Oriol Tramvia va publicar fa 50 anys, una pedra de toc de la música catalana i una obra pionera del punk. Sabeu des d'on tenen molt present aquest aniversari? Des del LEM, la Trobada Internacional de Música Experimental de la Vila de Gràcia, a Barcelona, estan preparant un homenatge en coproducció amb el Centre Artesà Tradicionarius a cara al 2 d'octubre. Això encara falta, eh? I és que ara el LEM, potser ja ho sabeu, té dues edicions anuals, la de l'octubre, que ja en parlarem, i la que comença aquesta mateixa setmana. Ja és una tradició cedir una estona del temps de l'independència a ICAT perquè l'organització ens presenti el cartell mentre fem sonar algunes de les propostes més destacades.
1: Hola, sóc l'Aleix Salvans, el director artístic del LEM. D'aquí a ben pocs dies, entre el 21 i el 30 de maig, celebrarem la que ja és la 31a edició del LEM, l'Encontre Internacional de Música Experimental de Gràcia i de Barcelona. Com ja vam fer l'any passat, el LEM ara es divideix en dues meitats, la primera que serà dues setmanes aquest mes de maig i la segona que seran dues setmanes durant el mes d'octubre. El LEM és un cicle dedicat a la música experimental d'una manera molt transversal. Sempre diem que és un cicle de concepte, no pas de gènere, i per tant tenim una mostra bastant àmplia de tots els camps de la música experimental, des dels instruments autoconstruïts fins al free jazz, la improvisació, l'electrònica, etc. I durant aquestes properes dues setmanes, del dia 21 fins al dia 30 de maig, tindrem gairebé una quinzena d'activitats entre concerts, tallers, presentacions, on no només presentem noves propostes, sinó també els darrers treballs de músics consolidats i també fem una petita mirada enrere a la història de la música experimental.

Per fer una petita selecció del que es podrà veure aquest LEM, per exemple, el dissabte dia 23, a la Contra de Gràcia, a la plaça del Sol, tindrem una sessió doble de poesia i música, en primer lloc la companyia Minimíssima, presentant des de la Naia, una obra que combina la poesia amb una música feta amb instruments basats en els que van crear els germans Baixet, aquestes escultures sonores construïdes pel mateix Gerard Díaz de la companyia Minimíssima, i també tindrem un dels primers concerts de Cerber, que és la unió del duet d'ambient experimental Espectre amb la poeta Raquel Santanera, en aquest cas una cosa més tirant cap a la música electrònica.

La setmana següent, divendres 29, també a la Contra de Gràcia, hi haurà un concert doble amb Hulm, un projecte de música experimental onírica i molt basada en la improvisació, que presentaran el seu quart disc, La maniobra de Heimlich, en primícia el dispositiu LEM, i estaran acompanyats d'un trio de frisars com són Marc Cunningham, Pablo Old Pope i Andreu Serra.

I finalment, el concert de clausura d'aquest LEM 2026 de maig serà el dissabte 30 al Centre Cívic La Sedeta, amb un programa doble també, on hi haurà d'una banda Trinity, una formació també de free jazz amb Pablo Rega, Luis Herades i Fer Lamas, i finalment el retorn, després de 30 anys, de la versió original dedicada a la música industrial d'Òscar Labrí i les que som a Set Contra, un projecte absolutament salvatge que va fer menys d'una desena de concerts durant els anys 90, durant la primera meitat, i que ara tornen per reproduir el concert que van fer a la Sala Comuniqué el març de 1994.

Doncs ja veieu que l'hem preparat, com sempre, una programació arriscada per orelles obertes. Podeu consultar la programació al web del LEM o de l'organització Gràcia Territori Sonor. Entre els artistes convidats, un clàssic de la nou wave novaiorquesa de mitjans dels 70 i que fa molt de temps que és català d'adopció, el trompetista Mark Cunningham.

Així sona la trompeta de Mark Cunningham, un home mític, perquè, si no, busqueu el disc de Mars que va publicar, doncs, cap a mitjans dels 70. El seu primer concert que va fer amb aquesta banda va ser el CBGB al gener del 77, o sigui, aquest home és un mite i estava on passava tot a finals dels 70. I el vam poder entrevistar aquí a l'Independents, ens fa fer molta il·lusió perquè és un nom mític i que fa molt que viu aquí a Catalunya. Així sona la proposta de Cunningham pel LEM. Divendres 29 de maig actuarà a la Contra de Gràcia, acompanyat de Pablo Bolt i Andreu G. Serra. El so de la trompeta de Cunningham és únic, ja ho veieu, i és una sort que visqui aquí a Catalunya. Doncs la trompeta de Mark Cunningham ens ha inspirat i ens ha fet pensar en altres trompetistes catalans o residents a Catalunya i que estan fent músiques que, bé, molts venen del jazz, però han portat el seu instrument cap a nous territoris. Tenim uns quants exemples. Comencem.

d'aquesta trompetista. El New York Times ha dit que és una revelació i seria injust que no es conegués més el seu nom aquí a Catalunya. És Milena Casado, filla d'un dominicà i una espanyola. Ella va néixer a Osca, però la seva formació l'ha portada a Barcelona, al Conservatori del Liceu. Veureu que actua tot sovint per Catalunya. I després de formar-se al Liceu, a la Berklee College of Music de Boston, als Estats Units. L'any passat va debutar amb un disc que val molt la pena. És disc de debut, Reflection of Another Self, on entra en diàleg amb altres músics com Cocay, per exemple, o Esperanza Spalding. Atenció al nom de Milena Casado, perquè és una d'aquelles trompetistes que no és nascuda a Catalunya, però que està treballant des d'aquí i que s'està convertint en un referent internacional. I en tenim més exemples.

aquesta trompetista que aquí la sentim bufar per sobre de les guitarres és més coneguda aquí a Catalunya, sens dubte, i s'ho mereix, Alba Careta. I és que ja ha publicat 5 discos. Alguns no de jazz, estrictament. El seu disc a mitges, per exemple, amb Henrio, o col·laboracions, també amb gent del pop d'aquí, com Els Amics de les Arts, o Joan Miquel Oliver, o del hip-hop, com Estranyo Ways. La música d'Alba Careta, com passa també amb la de l'altre gran trompetista de casa, que és l'Andrea Motis, la gran estrella de la trompeta en gran projecció internacional, doncs tant la música de l'Alba com de l'Andrea tenen moltes cares, i elles poden fer jazz força clàssic, a vegades clàssic de manual, però també acostar-se al jazz, al funk, al rock, i aquesta és la mena de trompetistes que avui volíem destacar en aquest especial. En tenim més.

Aquesta trompeta la toca un músic conegut i desconegut alhora. Ara m'explico. Ell és Klaus Streung, un músic de Vilanova i la Geltrú, amb orígens alemanys, i aquí l'escoltem amb el seu projecte Playground. Playground s'escriu d'una manera una miqueta estranya, diríem, eh? Diríem que substitueix la O per una X, però vaja, ho trobareu, Playground, i el nom de Klaus Streung. I tot just està donant-se a conèixer amb aquest nom, amb el de Playground, i dèiem que, malgrat tot, sí que és conegut, i és que Streung, que és membre de Buhos, home, una de les grans bandes, oi, de casa nostra, i els ja desapareguts Stay Homes, era el trompetista de Stay Homes, doncs ara ja amb Playground i també fent alguns concerts sota aquest nom. I que, de fet, era un nom que ja havia utilitzat, però que ara recupera després de la separació i de tancar el capítol de Stay Homes. Va, que encara tenim dos exemples més de trompetistes catalans poc convencionals.

Quina trompeta, i que bé que la fa sonar sempre Reinald Colom, un músic català de projecció internacional i que se li ha quedat petita l'etiqueta de jazz. Bé, del jazz clàssic, perquè el jazz és molt ampli i també acull, diria, propostes molt menys convencionals, Al llarg de la seva carrera, Reinald Colom s'ha endinsat en altres gèneres, com demostra aquesta cançó que sona, per exemple, Semi Hundido, una col·laboració amb DJ Tones i Dani Molina. El Reinald el vam tenir aquí al programa L'Independents, a ICAT, tocar en directe, va ser emocionant, i per cert va tocar al final una trompeta que li va deixar Félix Rossi, que seria un altre mestre d'aquest instrument d'aquí de casa nostra, Sovint Reinald Colom, com dèiem, s'ha acostat al funk, i amb aquest gènere acabarem amb el funk de tot un mestre dels beats, Griffy. A Javier Plaza el van conèixer per ser el 50% del duet de Terrassa Solo lo Solo, uns pioners del rap fet a Catalunya. Ha passat pel programa en alguna ocasió per explicar-nos les seves aventures, ja no com a Solo Solo, sinó com a Chacho Brothers i també altres projectes. Doncs bé, el 17 d'abril, és a dir, fa ben poc, va publicar Grifònic, una col·laboració amb un altre gran trompetista català que potser darrerament no heu vist gaire i que val la pena reivindicar perquè és dels grans, Benet Palet. Doncs bé, Griffy i Benet Palet, amb aquest projecte grifònic, sonen així de bé.

0: avui hem fet sonar les trompetes i de tota mena en aquest tram final del programa. Ho deixarem aquí, però demà hi tornem.
1: Demà hi tornem i demà tenim un artista que, de moment, que jo sàpiga, no l'havíem entrevistat mai. Parlem de Maig, que acaba de publicar el seu disc de debut, que es diu Prou, i, a més, el presenta poques hores després, divendres, a la sala Rasmatàs de Barcelona.
0: Doncs bé, l'artista ideal per aquest mes. Sí. Demà entrevistem a Maig, aquí, a partir de les 7. Us hi esperem.

Cada ves predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i vosaltres balleu, ho veig des d'aquí. Soc Miqui Puig, els plats. Dalt de la cabina, tot es veu millor. Són les 8 de la tarda a la FM. L'edicable de la ràdio inquieta hi és un dia especial, perquè quan hi ha ball sempre és especial, de dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. La secta del ball, sense membresies, només amb ganes de ballar.

entrem en òrbita. Daniel Quesada ens presenta aquest Going Orbital, electrònica fina i eleganta per arrencar la tarda.

sembla una meravella. És la versió més tranquil·la. Ripperton, Joy Frampton, s'han inventat sirens. Ja sabeu que les sirenes ens porten a llocs que són de plaer, però a vegades no en tornes. Aquesta Melody Dream, Edith, és senzillament per flotar, per no marxar. Ripperton, productor suís, i Joy Frampton, una storyteller, una poetessa nascuda a Ghana, però criada als clubs nocturns de Suïssa. Les sirenes, les veig des d'aquí, des d'aquests camps d'oli. Across the old files. Artest, uns altres que ens agraden, que fan peces de dol tempo, sempre, amb aquest esperit gairebé cinemàtic. Com m'agrada dir cinemàtic?

0: on els camps d'oli, el nou EP d'Artest es diu Foreign Lands. Les terres estranyes, que no ho són tant, quan arribes a la pista et treus l'abric i saludes a la parròquia.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Suki Waterhouse, una d'aquestes noies joves que gairebé toqueteja el mainstream, però amb una peça increïble anomenada Back in Love. Les novetats van demanant que surtin a la pista. Jo els hi dono l'oportunitat i vosaltres les balleu, us poseu al voltant i els hi dieu: vinga, ensenya'm què saps fer. Deception Dance, Gigi Massin, amb una peça que de veritat l'últim que fa és decepcionar.

0: són noms d'artistes que potser no coneixes però has ballat, perquè les seves peces han sigut les sessions dels grans com Kel Craig o d'altres. Gigi Masin, l'artista italià, té un nou disco que es diu Movement, i aquesta Deception Dance és un trans. És com si estiguessis amb una perpètua. Un nada que no s'acaba. Electrònica molt i molt eleganta. Tecno pur i dur que sents a la pista.
1: Maquem música. A l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: Electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.

Roberto Barrone i Matilda, BHPD, un altre que li han robat el cor, que el denuncia la policia perquè no li vol tornar. Funk electrònic d'alta volada, editat pel segell de València Slippery Records. Aquest cinta, expressiu, tocat, com només la mà de l'home pot fer. Res d'intel·ligència artificial. Diuen que és l'última discoteca a la Terra.

des del minut 1 que la vaig sentir, que la vaig tenir. I això seria un dels hits de l'estiu. La porto ja a la maleta als sets. Quan m'inviteu a posar música de ball pels puestos, són aquest Last Disco on Earth. Es diu Mar de Novo. Són brasilers i abracen amb una mà la percussió brasilera i amb l'altra deixen anar aquest sintètic riff, fill de l'Italo, net del disco i altament enganxifós. I ara imagina't que Parrot i Cocker, Jarvis Cocker, remesclen un altre cop a Baxter Dury. Mil Deal Mix by Parrot and Cocker Too Short. Sempre és molt curt tot el que fan aquests. És l'Albaron, el darrer disco d'en Baxter, d'en Dury.

Amigatxos que s'ajunten, enxufen els aparatos i li foten gasto. Parrot i Jarvis Cocker, remesclant el Barone de Baxter Dury, la cançó que dona nom al disc del fill del gran. Ai, endurets, he cat a la ràdio, enguet a la pista, és de fusta. I el Barone és massa curt.

tenien clar que volien fer una cançó d'aquelles que fos èpica, que a més sonés a la ràdio, si ho han aconseguit. Glockenbach, el productor, i la cantant britànica Sam Harper, fent una peça d'aquelles que sonarà tot l'estiu. Això és Lost. I això són novetats de la pista que a mi em cremen els dits. Julian Sarsa, la French Toast. Listen to this, com vulguem dir. Estigues atent, que després es passa el temps.

certa foscor. Heredada de la música dels 80, la que ens manufacturen. I ara aquí ve la sorpresa. Julián Sanza i la French Toast. Dos artistes de Colòmbia. Sí, fill, sí, això està fet a Colòmbia. I sembla tan fosc com si fos fet a la vella Europa. Listen to this, una advertència més que una amenaça. Una mica de high energy fet ara mateix. Miguel, MGA i Michael Shoto. Take my soul.

0: nosaltres que a partir de l'EDM, de l'electrònica més comercial, tornen a posar una cançó a dins. Aquest Take My Soul torna a ser cantat per algú que de jove i de petit a la seva habitació es havia sentit per davant i per darrere, fins i tot amb les peces que saltaven del vinil del seu germà gran. Discos de Depeche Mode, Vigel MG, Michael Chodo, sonant aquí la pista, a la de fusta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Incombustible, inesgotable, sempre Madonna.

0: Salcedo, Fidel, Stuart Price als controls, l'home de les ritmes digitals, l'increïble productor britànic, amb el que fans i panys treballen. Treuen aquest I Feel So Free, Madonna, que està col·laborant amb Sofia Carpenter, que té més cançons, que treu Confessions 2, que diu que la música no s'esgota, i que què voleu que us digui? És una senyora que porta més anys que ningú fent música de ball, integrant a generacions, a col·lectius, mirant només sempre que la música triomfi. I Feel So Free, Madonna, i uns altres que la música és important per ells, són l'Apec. Per això el seu darrer single es diu així, senzillament Music.
1: The key. The answer.

0: uns altres veterans playback. Alguns fans deien que això era massa comercial, però és que quan et dius playback i l'has fet de tantes maneres, pots fer el que vulguis, gairebé tocant la part de l'Eurodisco, però fent-ho molt bé. La música sempre és la resposta, i ho sé, perquè la vida m'ha fet així.
1: And your feet are headed for the door. Music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: La recta final no us ha de deixar indiferents. És el que hem dissenyat per avui. Suruxinga, Fryer. Això és d'aixecar roda, d'aixecar molta roda.

0: Xuruxinga té els 20 anys acabats de fer. Bengalí, de família bengalí, crescut a Londres. Fa música més enllà d'etiquetes. Fryet què és? Senzillament, un compendi de coses meravelloses, petites i menudes, que et fan creure que la vida sempre és ple de música diferent. I que el teu cunyat no et digui que ja no es fa música bona. Avui la pista ho deixa aquí. Ho deixa en Mahal Sound System, els finlandesos i aquest Art Companyment. Una mica de revolucions baixes perquè el cos es torni a posar lloc. Agraïm els que han ballat al nostre costat i ens citem per demà. I tornarà a haver pista de fusta perquè sempre n'hi ha, de dilluns a dijous, a ICAT, a la Ràdio Inquieta, i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. El locutor que t'ha parlat es diu Miqui Puig als plats. Va pels puestos amb un somriure, un cotxe d'estardalat i cançons de ballar. Demà ens veiem, sigueu feliços. Això és pista de fusta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig i Pau.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Filles de Cassandra i Tan Xugueiras tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat als cors trencats, arriba l'hora del cel obert. Ai, els cors trencats, mare de Déu santíssima. Què em fa de mal quan te'l trenquen, eh? Sembla mentida, ja poden passar els anys, ja pot ser un passerell o les portes de la tercera edat, però quan la mort de la teva vida deixa de ser-ho, el món s'ensorra. S'ensorra, sí, sí, i necessites alguna crossa per tornar a caminar. I avui volem parlar d'això perquè hi ha com una espècie de llegenda malentesa que diu que quan estàs fotut sentimentalment, el que necessites és cançons alegres i divertides per animar-te. I no, no és veritat, home. Els que diuen això no ho han passat encara. Perquè si ho passes, saps perfectament que l'única gasolina que et fa tirar endavant, el que realment et demana el cos, són cançons que mirallin la teva pèrdua. Cançons de trencament sentimental.

La Sinéad O'Connor, tio, és que a mi aquesta cançó, i mira que hauria d'estar com avorrida ja, no? Perquè va tenir una sobreexposició, el vídeo aquell amb aquella llàgrima que li queia, saps? La típica peça que hauries d'estar-ne farta de sentir, i a mi m'emociona cada vegada que l'escolto. Trobo que aquí en Prince, que és l'autor de la cançó, va fer una lletra que exemplifica perfectament la sensació que tens quan la mort de la teva vida ha marxat, no? Que ja et poden dir, no, però hi ha més gent, vés a la merda. Que no hi ha ningú que es pugui comparar amb aquesta persona. I clar, si això ho barreges amb l'emoció i la veritat de la veu de la Sinéad, doncs el resultat és una obra mestra. Igual que també ho és aquesta peça enregistrada el 1964 i composada per el Barry Mann i la Cynthia Vile, que té una de les primeres frases de cançó

més ben trobades a l'hora de definir quan te n'adones que ja no t'estimen. És allò que diu, fa dies que noto que ja no tanques els ulls cada cop que et faig un petó.

Buah, quina meravella, tio. You've Lost That Loving Feeling, que és que són com dues cançons en una, no? Primer aquesta part més baladística i després aquest final, aquest duet entre els dos components del grup. Sembla que estiguin realment plorant, eh? Quan fan això del baby i els please, puh! Gallina de piel, nen. Igual que també em fa gallina de piel aquesta peça que va composar el Damon Albarn quan la va deixar la seva companya sentimental de l'època gloriosa del Britpop, la Justine Fridgman, és a dir, la líder dels Elàstica. Sí, nen, eren com la parella real de l'Anglaterra dels 90. I clar, havia d'acabar doncs, com el Rosari de l'Aurora, infidelitats, addiccions... I aquest epíleg, que deia el Graham Coxon, així mig en broma, que quan el va sentir, va pensar que potser Damon Albarn sí que tenia una mica d'ànima. A veure, com l'ha de tenir ànima un tio que fa el No Distance Left to Run?

S'ha acabat, no cal que m'ho diguis. Espero que estiguis amb algú que et faci sentir segura mentre dorms aquesta nit. Jo no pateixis, no em mataré intentant quedar-me a la teva vida. Ja no em queda distància que corre. No distance left to run. La balada més personal del cançoner de Damon Albarn. I una cançó que a mi sempre m'ha semblat que té un lligam directe amb aquesta altra meravella de Burt Bacharach i en Hal David, que va popularitzar la Dionne Warwick. I que, com ho diria, és com la perfecció pop, no? Els arranjaments, l'orquestació, les respostes dels coristes i un altre inici que ja et posa en situació, no? Si em veus passant pel carrer i te n'adones que ploro cada cop que ens trobem, sisplau, canvia de direcció. Fes veure que no veus les llàgrimes que m'estan caient.

Walk On By, de Dionne Warwick, una cançó senzillament atemporal. Aquí estem avui al cel obert repassant cançons ideals per escoltar quan l'amor de la teva vida ha decidit deixar-te per sempre més. En Paul Simon també va tenir una història d'amor molt tumultuosa amb una persona famosa, ni més ni menys que amb la Carrie Fisher, sí, sí, la princesa Leia, amb la qual va conviure durant un parell d'anys, on els va passar de tot. Fins i tot expliquen que se'n van anar a Mèxic a consumir peyote per veure si així arreglaven la seva situació. Evidentment, això no va passar, però de quin Paul Simon va fer una cançó tan colpidora que la mateixa Carrie Fisher, amb el seu humor característic, va dir que en Paul com a parella tenia molts defectes, però que era el millor a l'hora de fer cançons de comiat.

Un jueu i un mig jueu tornen a les seves costes respectives. Tornen a trucar als vells amics. De tant en tant surten i especulen qui dels dos deu estar més destrossat. Hearts and Bones, Paul Simon, tio. Si és que escoltes aquesta cançó i no pots evitar pensar que aquest tio és diferent a tots. Uf. Mira que diuen que com a persona és bastant cregut i bastant ninot, eh? Però, nen, musicalment, jo li pagaria un pis a Vallfogona, ves què et dic. Aquí estem, seguim amb cançons ideals perquè et rebreguis en la misèria quan t'acaben de trencar el cor. I potser la més heavy de totes és aquesta, que jo tinc una aprecia especial, a part de que la cançó em sembla meravellosa, perquè tinc una història que explica la gestació de la mateixa cançó gràcies al Brad Jones, el baixista de Matthew Sweet, i que després va produir un disco dels Pets, bueno, uns quants discos dels Pets, i em va explicar que ell hi era quan la va tocar per primer cop a la resta del grup, i que va haver un silenci colpidor a l'acabar l'últim acord, perquè tots se'n van adonar de que sabien a qui anava dirigida.

Necessito algú que premi el gallet, perquè hi ha un forat al meu cor i cada cop es fa més gran. I tot el que podria ser ja ho he sigut. O sigui que si tu ets qui em penso que veig, sisplau, dispara'm. Oh, què? Supera-ho això. Matthew Sweet, tio. Un dels grans herois del pop americà que, entre altres curiositats, va ser cunyat del Michael Stipe dels Rem. I jo ho trobo curiós perquè hi ha una semblança amb la mateixa tessitura de la veu, no? O potser són imaginacions meves, què sé jo. Bueno, seguim amb els Antlers, un altre grup que s'hauria de reivindicar més, on el Peter Silverman parla també del forat que li ha quedat sota la pell i la sensació de ser com una espècie de gos al qual han de sacrificar abans no pateixi més.

0: Putting the Dog to Sleep, The Antlers, del seu disc Burst Apart del 2011, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més cançons ideals per quan et trenquen el cor.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant peces que parlen de la desesperació de veure com el teu amor per tota la vida acaba tenint una data de caducitat. I un dels que sap explicar-ho millor, això és en Billy Bragg. Que el Billy, tothom pensa que només fa cançons militants i socialistes i de combat, però nen, a la primera època hauria passar-les molt magres perquè en té cada una que parla dels sentiments i te'ls fa sentir. Potser la més bèstia de totes és aquesta de el disc Workers Playtime, el millor de la seva trajectòria, on diu coses tan bèsties com això de les decisions més importants de la vida es prenen entre dues persones quan són al llit. T'ho dic per experiència pròpia. Per això, quan et veig i me n'adono que et gires i fas veure que no ens hem conegut mai, em trenco, perquè nosaltres abans érem tan valents.

Must I Paint You a Picture? Sisplau, reviseu l'obra del Billy Bragg dels primers 3-4 discos perquè és trasbalsadora en el millor sentit de la paraula. Un altre dels compositors preferits del Cel Obert és en Ben Folds, líder dels Ben Folds 5, que intenta treure's del cap la persona que l'acaba d'abandonar a base de cremar-ho tot. Potser per això la cançó es diu Smoke.

Aquí hi ha una tarda plena de vergonya. Llença-la al foc. Aquí hi ha la vegada que vaig dir que era tot culpa meva. Llença-la al foc. Aquí hi ha la vegada que no vam parlar. Aquí hi ha el secret que ningú coneixerà. Les raons per les llàgrimes. I tot això ara només és fum. Ben Folds! Amb aquest balset ple de tristesa i enyor, donant el relleu ara a una altra d'aquestes cançons que, buf, jo m'ensorro cada cop que l'escolto. Diria que és la definició més devastadora que s'ha fet mai sobre aquell moment exacte en què mires als ulls de la teva parella i veus que t'està deixant. Això són The Streets, és a dir, el Mike Skinner i el Dry Your Eyes.

Aixuga't els ulls, company. Dry your eyes. La cançó bandera dels Streets. Què? Ja sé què m'esteu dient. I d'aquí a casa no posarà res que parli dels trencaments? Què et sembla si et dic allò de dolça besada, té gust de que s'acaba, punt i principi, de viure sense tu?

0: de viure sense tu.
1: Els Antònia Font, afegint-se a aquest programa de cançons sobre el final de les relacions, i ara ja hem de plegar, i ho fem amb el Robert Smith i aquestes fotos antigues que quan veu encara li fan més pupa. Amb el Pictures of You del Disintegration, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Corina.
2: Com esteu? Benvinguts al Temple del Cinema, benvinguts a l'Espinó, benvinguts a ICAT, benvinguts al món real que deia Lawrence Fishburne a Matrix, per exemple. Encetem una setmana molt especial perquè és molt irrepetible, en el fons totes les setmanes ho són, i perquè, escolta, aquesta setmana torna Star Wars al cine. Això feia 7 anys que no celebràvem aquesta efemèride. Guillem, Marí, què tal? Com
3: Hola,
2: estàs?
3: Molt bé, aquí molt content d'estar.
2: I nosaltres, sempre, que estiguis sempre, amb nosaltres. I la Sílvia Andrés, què tal?
4: Hola.
2: Quants càlculs vas fer en els teus algoritmes i llibretes i Words i tot el que sigui per calcular si et tocaria o no està la setmana de Star Wars?
4: Mira, porto des del mes de novembre calculant si la nova pel·lícula de Star Wars em tocaria amb la meva setmana o no.
2: Doncs t'ha tocat i...
3: A mi també, gràcies.
2: Sí. I això que tu van canviar, va ser de forma indirecta.
3: Sí. És el destí, és la força.
2: Sí, Biel, em sap greu que tu perdis. Tus desperdicios son tus beneficios, que deia el pingüí Batman Vuelve. Però abans de centrar-nos en Star Wars, anem a escoltar una mica de música. La música de fons que escoltarem avui, tinc curiositat per saber si la Sílvia i el Guillem sabien d'aquesta cantant que escoltem ara.

0: es diu Madison Beer i no és una marca de cervesa. No. Veig que no sona,
1: no.
0: Però m'imagino que deu tenir una certa tirada perquè dimarts que ve toca al Sant Jordi Club. És...

0: Sílvia.
1: M'agrada molt, és molt el meu estil.
0: Doncs apunta't a la Madison Beer. I mira, si vols anar al concert, doncs el proper dimarts al Sant Jordi Club. I ara, clar, ara et sabrà greu, perquè estem escoltant-la, l'escoltarem al llarg d'avui, però al llarg d'aquest programa, però hem d'imposar un canvi musical ràpid que la Sílvia està desitjant escoltar.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Doncs sí, perquè, com dèiem, ha arribat 7 anys després una nova pel·lícula de Star Wars. Bé, nova. És una manera de dir-ho gairebé, perquè és una pel·lícula sorgida després de les 3 temporades de la sèrie que teniu a Disney+, Plus de The Mandalorian. No necessita presentació, crec, a nivell general. I jo un cop li vaig regalar un nino de Grogu a la Sílvia, perquè és la més fan del món mundial de Grogu. És el nou Gizmo, pràcticament.
4: Sí, és un gran cert, Star Wars, haver-ho creat, clarament.
0: Home, no sé quants diners hauran tret d'aquest nino, però més fins i tot que el gat aquest del cat del Barça, també déu-n'hi-do, Sílvia? Sí.
1: Jo el teu Grogu el tinc a la meva estanteria allà ficat en un lloc privilegiat, perquè em va fer molta il·lusió, primer perquè era el teu regal i després perquè era Grogu.
0: Molt bé, molt bé. A veure, això que escoltarem ara dius que t'exemplifica.
1: Sí, he triat un tall. Volia començar aquesta secció amb un tall que creia que m'exemplificava, que em representava.
5: Where's my guy? There he is! Who taught you how to leap like a lerman, huh? Was that his first word? I think he's talking to me. Did you hear that? He said Pelly.
0: Meravellós, sí.
1: És meravellós, és un tall de la sèrie d'aquella senyora que arreglava les naus de Mandalorian.
0: T'he de dir, per això, Guillem i Sílvia, que amb Grogu passarà el mateix que amb la Maggie Simpson. El dia que parli, s'acabarà la màgia.
1: No, ha de parlar mai.
4: Clar, però és un personatge que té potencial per viure 800 anys, convertir-se en superior al Yoda, i jo li demano una mica d'evolució.
1: I a més, fem una puntualització per aquelles persones que no hagin vist mai la sèrie. El Grogu és un nadó. És a dir, és un bebè. I aleshores aquest nadó és nadó durant molts anys, no? Com nosaltres,
4: crec
1: que som nadons.
4: Té 60 anys, però és nadó.
0: Té 60 anys, clar, si viu 800 anys a nivell proporcional, potser no parla fins als 150, no ho sé. Val, és a dir, que tenim temps i tenim excusa per seguir vivint amb aquest personatge. Va, anem a la pel·lícula. Guillem, què t'ha semblat?
4: Bé, jo m'ha passat bé, en termes generals. M'agrada l'estil de fer de Jon Favreau, és un tio que sap molt bé els mecanismes clàssics, no?, del que és Star Wars, el que són el cinema d'aventures, però constantment tenia la sensació que estàvem veient un producte estrany, no? És la primera pel·lícula en 7 anys, Star Wars, i és una seqüela, un seguiment d'una sèrie que per mi ja va donar tot el que havia de donar, no?, i que acabava com bastant tancada, i m'estranya que sigui aquest producte sigui com el que hagi de tirar el carro ara mateix en cinema de Star Wars. Tinc la sensació que la Kathleen Kennedy, que és la que dominava el cotarro de Star Wars, va fer una política que era brutal, que ara Star Wars no està en el seu millor moment, i aquesta pel·lícula arriba com a un moment d'impàs, no?, per la franquícia, un canvi de capità, no?, també amb el Dave Filoni, que ara és qui comandarà tot lo de Star Wars. I tinc una sensació que és una miqueta allò, anem a provar a veure com ens va al cinema amb un capítol inflat, una quarta temporada reconstruïda en pel·lícula, però bé, són personatges que m'agraden, són personatges que he seguit des del primer dia i per tant m'ho he passat bé, però tinc una sensació molt estranya per no estar en el millor moment de Star Wars.
0: La meva,
4: demostra.
0: La meva sensació és que han tancat pàgina, diguem, de l'univers antic, el que tu mencionaves i tal, i que per començar doncs agafant la marca més reconeixible de la plataforma.
4: Sí, en aquest sentit, a priori, és encertat. Ara, no hi ha tanta excitació, no veig tantes ganes de veure aquesta pel·lícula.
0: Tant
4: de hype, no?, que diríem, perquè Star Wars també estava reservada al cinema per als grans esdeveniments, no?, per, diguéssim, els capítols superiors de la saga. I, en teoria, la plataforma hauria de servir per coses més secundàries. Però tinc la sensació que el món s'ha invertit, no?, i també la quantitat de contingut que van posar a Disney Plus de la saga també ha cremat molt tant la marca com el que esperem d'ella. Llavors, no sé si és el millor producte per reenganxar la gent, en aquest sentit.
0: Ho veurem, de totes maneres. Ja hi ha una altra pel·lícula rodada, com a mínim, la del Ryan Gosling. Sí.

0: A veure, serà d'aquí un any, a veure com hi va. Sílvia, després de tant de hype, tu què tal?
1: Jo m'ho vaig passar bé, és a dir, jo anava molt predisposada, era molt difícil que no m'agradés. Sí que hi ha un moment de la pel·lícula, no faré spoilers, que a mi em va costar una mica, que és el moment del circ, sense dir res, però vosaltres m'entendreu.
0: Un gran homenatge a la partida d'escacs de la primera pel·lícula.
1: Vaig disfrutar molt amb els 10 primers minuts perquè jo, Guillem, sí que vaig tenir la sensació que estava davant d'un upgrade de la sèrie i, per exemple, amb la part final, amb la part sense desvetllar cap trama, que ells estan en el planeta, ostres, aquí sí que vaig va sortir la fan de Star Wars, perquè crec que hi havien com moltes clucades d'ulls, no? El Yoda, el Pati, el Grogu, amb el bastonet, el moment on troben una nau i recorda el moment de Luke Skywalker amb el Yoda, i ens amb això, ostres, jo em vaig emocionar. I amb la part final on apareixen avions, també, em va recordar molt a una època.
2: Clar. Però veus, jo l'upgrade, o sigui, diguéssim, a nivell tècnic, evident es pensava que havia d'haver una mica upgrade, no? Perquè al final estàs una pel·lícula, no una sèrie, però sí que potser al veure el cinema li demanava alguna cosa que fes avançar encara més els personatges. Sí, pensa, els personatges els tenim tal qual, igual que al final de la sèrie. No hi ha cap evolució, del Pedro Pascal no esperaven cap evolució, perquè al final el Mandalorian és el que és, i està molt definit, però, és a dir, m'agradaria pensar que una cita cinematogràfica, encara que sigui dintre de l'argument i del cànon, hauria de servir també per elevar el risc o elevar el que està en joc, no? I al final és com, bé, això, un capítol més, l'únic que el veurem en pantalla gran, fantàstic, super a favor de veure en pantalla gran i amb seients increïbles, però a nivell argumental...
0: I a mi m'està.
2: Sí, i a nivell argumental ja no hi ha més, diguéssim.
1: Però estic d'acord amb el que dius, però no sé fins a quin punt no creieu que també volien, és a dir, aquí recull els fans de Star Wars, els fans de la sèrie, però també crec que vol pescar nous espectadors i que potser per això han fet com una trama en què tothom pugui entendre la pel·lícula.
2: Clar, però al final quan vols intentar atreure a tothom t'acabes no atreure, saps? Hi ha una aquesta sensació de cosa a mig gas en aquest sentit, no? El que hi ha abans, un impàs, una pel·lícula que arriba, una pel·lícula que no és pel·lícula però tampoc és sèrie, és allò, viceversa, no? És una mica una mesca de tot.
0: Jo només us dic que ho vaig passar molt bé, perquè potser per el que et deia de que tinc el llistó...
2: Clar.
0: És a dir,
2: sempre ajuda, això.
0: Que no tenia ara ja ganes de tornar a la mística dels Skywalkers i tot això i tal, sinó una aventura especial, ja m'està bé, amb algunes grans seqüències. He de dir, hi ha una seqüència de 20 minuts, ben bé, sense diàlegs, que em sembla d'una sensibilitat, on Grogu pren totalment el control i com no parla...
2: És la millor part de la pel·lícula de llarg.
0: I aquell personatge que viu al pantà... En fi, que realment tenia pensar, ostres, això és com Star Wars a l'antiga, presenti personatges estranys i que fascinants a la vegada, o sigui... Bé, per tant, escolta, gran espectacle i té un plus que no té cap altra pel·lícula de Star Wars, que és Martin Scorsese.
2: Sí,
1: jo quan vaig veure els crèdits, vull dir que no desvalem res perquè surt a principi
2: trailer,
1: de tots,
2: surt,
1: i el tràiler vaig pensar, què fa aquí?
2: Sí.
0: Doncs aquí està.
2: El va trucar el Jon Favreau, ja pots fer la veu tal, i vinga, doncs sí.
0: Doncs escolteu, The Mandalorian and the Grogu, la teniu a cartellera a veure com li va, però la Sílvia volia aprofitar, després de tant de temps d'espera, per allò encara un poc més el diente, no?, en aquest tema. A veure, Sílvia.
1: Sí, exacte, després de torturar-te durant 6 mesos amb la pel·lícula, amb el passe i amb tot plegat, he volgut començar la meva secció d'aquest dimecres perquè he preparat un petit muntatge dels sorollets que fa el Grogu per situar-nos.

0: many did you eat?
1: Són alguns moments de la sèrie, que són moments que tots els que hagin vist, sobretot a l'últim, hauran reconegut. I per fer aquesta introducció, anem a parlar dels aspectes en què es basa aquesta pel·lícula i, de fet, tot l'univers Star Wars.

0: Guillem i Alfons, fa uns anys vaig llegir un llibre que em va interessar molt, que no sé si heu llegit, que és l'última mitologia al mundo según Star Wars, de Cass R. Santain, publicat per l'editorial Alpha Decay. I el seu traductor, fa uns anys vaig parlar amb ell i em va explicar coses que desconeixia del món de Star Wars. L'he localitzat aquest cop a Irlanda i l'Héctor Castells explica que la carrera de George Lucas, el creador d'aquest univers únic, té molta influència en un llibre molt concret.
1: En George Lucas, el director de Star Wars, es va llegir un llibre en el seu dia que era L'heroi de les mil cares, de Joseph Campbell, que era un historiador i de la religió americà, gran assagista. I en Campbell explicava bàsicament la teoria del monomita, que és com que l'heroi en totes les religions de l'univers, des de la musulmana, la catòlica, fins i tot a l'esquimal, sempre és el mateix paradigma d'heroi, no? És un heroi que es troba en una tessitura existencial de pèrdua.
0: I és una miqueta, no?, el que li passa al Grogu. El Grogu és un personatge que està sol, que és un nadó, que es troba al Mandalorian, que a partir de llavors decideix protegir-lo. L'Héctor fa un enllaç entre la primera pel·lícula, La guerra de les galàxies, i aquesta última.
1: En el cas de Star Wars, comencem amb l'Skywalker, que perd els seus tiets. En aquest cas seria com un orfe que de sobte per la seva família i es troba en un desert que desconeix. I en aquest trajecte descobrirà coses que ignorava, que viurà aventures, enfrontarà enemics, troba en aquesta odissea existencial les respostes a totes les pors que l'havien assetjat, no?
0: I després hi ha un paper fonamental en totes les pel·lícules de Star Wars, que és la importància de la figura paterna.
1: El Mandalorian seria el que avui en dia podríem entendre com un comercial, i de sobte es troba amb algú, en aquest cas en Grogu, que li suposa com una dicotomia, no? Que l'enfronta cap a d'una tessitura en la qual ha de decidir fer una cosa que realment no vol fer, però que moralment només té una sortida, i en aquest cas és no abandonar a la criatura desemparada que s'ha trobat, no? I un vincle que de nou com reconnecta amb l'univers d'en Lucas i Star Wars, en el qual la figura del pare està romantitzada i està des d'una perspectiva psicològica clàssica, no? Com una mena de síndrome d'Edipo, en el qual sempre hi ha com esperança, hi ha com empatia i hi ha com un rescat.
0: No sé què penseu, jo trobo que està bé. Jo quan vaig llegir el llibre realment em va sorprendre, perquè sí que és veritat que hi ha molt present la figura del pare, però no m'havia adonat.
2: Sí, és això, el mític llibre del Joseph Campbell i el camí de l'heroi, no? Com va passar en diferents etapes, té també els mentors o els mestres, que com seria l'Obi-Wan, en el cas del Senyor Sanei seria el Gandalf, no? Són estructures que, com deia, es van repetint a tots, i el Lucas en això va ser molt intel·ligent i molt, va saber veure molt. Jo recordo que a petit també tenia un llibre que explicava tot això, les llegendes artúriques, després també la incorporació del western i dels samurais. Va fer un matxembrat a partir d'aquest esquelet de Joseph Campbell, que està claríssim, i de fet Darth Vader, Vader és pare en holandès, en neerlandès. Vull dir que ja teníem la pista des del primer moment.
3: I no ho sabíem, eh?
0: Heu de saber que ara estic llegint i estic fent això, i també al mateix moment estic intentant matar un mosquit. Per acabar, l'Héctor ens explica per què pensa que totes les pel·lícules de la saga Star Wars tenen tant d'èxit.
1: És un mite fundacional del teu imaginari col·lectiu i del teu descobriment de l'aventura, i sobretot d'aquesta barreja curiosa entre el que seria un western i la ciència-ficció, no? Star Wars comença una mica com un western de John Ford, com Centaurs del Desierto, i continua amb aquesta línia, però de repente arribes com en un espai exterior ple de personatges androides i robòtics que tenen una humanitat i que tenen uns valors amb els quals sents ràpidament identificat.
3: És que, clar, quants westerns hem vist, no?, de figura crepuscular cuidant a un nen o un noi més jove.
2: I això, la sèrie del Mandalorian ho feia molt bé, no? Aquests. I deixeu-me afegir també, que sabem, perquè això és tan clar dintre de l'estructura de Star Wars, estic tan enfadat o decebut amb les seqüeles, perquè intentant copiar perquè les seqüeles són una còpia de les tres originals, sobretot la primera, el 7.
3: Però quines seqüeles parles? Les de l'Abrams?
2: El 7, 8 i 9, diguéssim. Sí.
3: Però la Ryan Johnson estava bé.
2: Estava bé perquè intentava canviar el que feia la 7. Sí. Però es carregaven aquest camí d'heroi. O sigui, si us fixeu, Ripley, el nou personatge, que era com una espècie de còpia de Luke Skywalker, des del minut 1 ja és superpoderosa. O sigui, no hi ha un aprenentatge, i llavors et carregues això, i jo crec que això fa que no connectem amb aquests personatges. I si us fixeu, han calat molt poc dins l'imaginari de Star Wars els nous personatges, fins al fet que, per exemple, van crear un dels parcs d'atraccions de Star Wars a Disney i tal, el mandat va ser només personatges nous. I va ser un fracàs, van haver de tancar tot, i ara han recuperat un altre cop els Skywalker, els looks, els tal, perquè són persones, i mira, el Grogu ha calat. Has de tenir molt en compte això, i quan t'ho carregues és quan hi ha aquesta falta de connexió, jo crec.
0: Escolteu, i si parlem de Star Wars, ha de sonar sí o sí aquesta música. Rosa. M'encanta.
3: Que, per cert, Sílvia, que sàpigues que originalment Star Wars tenia una música molt més tipus electrònica, perquè volia ser moderna, com la pel·lícula al seu dia, i quan el George Lucas li va ensenyar al John Williams, el John Williams li va dir: si fas això, la teva pel·lícula no funcionarà, perquè envellirà molt malament. La teva pel·lícula parla de princeses en castells. Bueno,
2: i de fet, es va basar en una pel·lícula als anys 40, una fanfàrria que, si el busques a YouTube, per exemple, és molt similar. No dic que sigui que copia el Williams, però ja sabeu que molts cops hi ha aquests homenatges i tal, i és com una pel·lícula dels anys 40, un serial d'aquests.
3: Perquè el primer visionat de la pel·lícula va ser sense música, i es veu que va ser un desastre, tothom va dir tal, i quan es poses la música de John Williams, tot cobra una èpica.
0: És èpic, és tot, et recorda a Luke, a Leia, però jo no vull marxar, si Grogu és un bitxito, sense recordar també que Star Wars ha creat criaturetes adorables com el 3PO, el rei de 2D2, el BB-8. No sé si vosaltres teniu algun preferit.
3: Jar Jar Binks.
2: Ja. Ai, no reivindico més això.
3: No, home, pobre. Guato.
2: El Gredo, m'agrada aquests, el Boba Fett.
0: El Boba Fett m'encantava.
3: Home, clar, és que ara...
0: Jo soc BB-8 i Grogu.
3: Sí, és que clar,
2: Grogu... BB-8 era un reciclatge de l'R2-D2.
0: Sí. Però més molt xulo.
2: El Grogu han aconseguit fer alguna cosa que cali molt. I, bueno, aquests, de fet, són del retorn de la pel·li de Ryan Johnson, aquests petitets que són com manetes.
3: Sí,
2: que
3: acompanyen el Grogu.
2: Aquests surten allà i estan molt bé, són molt divertits.
0: I, nois, jo no podia marxar sense fer el meu particular homenatge a tots aquests encantadors personatges, aquests bitxitos que formen part ja de la història del cinema.
4: I forgot the ticket. How dare you? The ticket was your job, nitwit. Please don't encourage him, BB-8. Actually, I do not look like him. He happens to look rather like me. Wait for me, R2, BB-8, don't leave me.
0: Així, nois, que ja ho sabeu, que la força ens acompanya a tots i que this is the way.
2: I tant.
3: Doncs molt bé, fins aquí l'especial Star Wars, però tenim moltíssimes coses més encara en el programa d'avui.
5: Spin-off amb Alfons Gorina.
3: Seguim escoltant a Madison Beer i va, mira, ja que parlàvem de previsions, estan dient una previsió de 80 milions de dòlars als Estats Units, 160 a nivell mundial.
2: Clar, seria justet. La més baixa de la història de la saga, crec, juntament amb Solo, que ens va anar por ahí.
3: Justet, això sí, no trobarà ara massa competència perquè segueix liderant Michael encara, que porta 4 setmanes i està sent un fenomen fregant els 1.000 milions gairebé als Estats Units.
2: Bueno,
3: i aquí una bogeria, gairebé 20 milions d'euros, però alerta prou d'una pel·lícula que es diu Obsession, que està sent la comidilla d'aquests dies, rodada amb menys d'un milió de dòlars i ha fet 17 el primer dia, i aquest dilluns ja va superar a Michael, i clar, estan dient que serà un boca a orella espectacular.
2: Clar.
3: I,
2: bueno, és a provar que si et gastes un milió, clar, és millor aconseguir 17 de marge que no allò, recaptar 1.000 i haver-te gastat 800.
3: Va, algunes notícies d'aquesta setmana. Mira, hem parlat de Martin Scorsese. La seva filla, Francesca Scorsese, serà protagonista de la segona temporada de Mr. and Mrs. Smith. He de dir que em cau molt bé ella, els vídeos que veig a xarxes socials, com a actriu.
2: L'hem vist actuar a aquella sèrie del Guadagnino, We Are Who We Are. Bueno.
3: A veure què tal.
2: No sé, Euphoria va arribar a sortir, també.
3: Tens ganes d'una pel·lícula de Rick and Morty, que també faran...
2: Ja fa molts anys que em vaig baixar del vaixell de Rick and Morty.
3: Val.
2: Però bueno, pel·lícules, bé, sí.
3: Notícies de Cannes, que està en marxa. Sí, la primera, que Barbara Streisand, que era el gran moment emotiu del Premi Honorífic, no anirà per un problema al genoll.
2: Ostres.
3: El festival ha emès un comunicat dient que el seu desmall, com es diu, marcarà su, su continuïtat.
2: Ah,
3: o sigui,
2: sí.
3: Com es diu allò que diuen sempre?
2: L'evolució, no, de l'acció marcarà...
0: La seva recuperació.
3: Sí, bé, allò que fan els clubs esportius, sí. Vaja, és una broma. Però al Festival de Cannes ha passat una cosa important, i és que Warner s'ha quedat als drets, que dius Warner, que ja no sé de qui és ni...
2: De moment encara és seva.
3: Sí, per tant poden fer el que vulguin, no? Es queda als drets del western que rodarà per Chambuc, alerta, amb Matthew McConaughey, Pedro Pascal i Austin Butler. Dius, home, Déu-n'hi-do.
0: Pinta bé.
3: Curiositat, sí. Per un western de per Chambuc, i més amb aquests actors, no? I m'ha divertit moltíssim la notícia, també relacionada amb Scorsese, que Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, diu que, bé, va perdre la seva dona no fa massa, que té una nòvia per intel·ligència artificial, però que la nòvia ha tallat amb ell, que l'ha deixat tirat. Això, home...
2: És un personatge, pot agradar més o menys, però...
0: És una pel·lícula, no?
2: El seu Facebook és espectacular. Jo em sembla que encara només tinc Facebook per llegir el que va publicant Paul Schrader. El es va cagant tot per la Palma d'Or, un modificat allò entre volta.
3: Sí, sí. Ostres, ha estat un moment bastant... Les pintes de John Travolta
0: ara faria bastants comentaris que no toca.
2: Sí, crec que l'odia des que es va tirar enrere de fer American Gigolo, altra volta. I ja...
3: Ostres, doncs ja ha plogut, Però vaja. I què t'anava a dir Warner, també? Això ho segueix anunciant coses. Farà una pel·li sobre Hello Kitty, que no sé...
0: No cal.
3: Que serà com un Grogu o com un Barbie, o, saps què et vull dir? En fi.
0: Sí, però és difícil, Hello Kitty,
2: Doncs, bueno, ja ho han fet amb Minecraft i van arrasar.
3: Aquesta setmana no li tocava al Guillem, però està aquí i així pot parlar d'un dels seus admirats, Russell Crowe.
6: Here we are. Top of the mountain.
2: Sí, l'últim cop ja em va tocar Nuremberg, crec.
3: Sí, va ser... Sempre toca dels teus defensors. Clar, que estrena moltes pel·lis, també, de dir, no? Però vaja, jo diria gairebé és l'única cosa que a mi m'ha agradat o m'ha cridat l'atenció d'aquesta pel·lícula que es diu Beast, la bèstia, que s'estrena ara, una altra de lluites crepusculars,
2: sí,
3: també.
2: Sí, d'Ultimate Fight, bueno, una imitació de UFC, no? S'inventa un nom, però de arts marcials mixtes, amb un pòster que enganya, perquè veus el pòster del Russell Crowe darrere l'ona, diguéssim, animant, i això no passa a la pel·lícula, només a l'inici, després el tens allà tot tullit veient el combat per televisió.
3: Sí, sí.
2: Pel·lícula molt justa, el guió també és de Russell Crowe.
0: Ja s'entén tot,
2: sí.
0: Llavors.
2: Inclús la versió de la cançó final de Best in Me és cantant ell amb el seu grup, que és un grup on ell... És el seu grup per ego i tal, la música, ell, si hagués volgut ser músic, i és justet quan canta. Però, bueno, com que és famós, va fent gires i tal. Llavors és una que s'ha fet la pel·li a mida. Molt bàsica, no? És un Rocky 4, rebaixat moltíssim,
3: sí,
2: no?
3: Bueno,
2: però la venjança aquesta, no? Buscant la venjança al ring, i un protagonista que m'ha semblat com un Hugh Jackman de Hacendado, no? Una mica.
3: I per allà hi ha un dels germans Hemsworth, almenys conegut.
2: Ah, bueno, sí, aquest, que també va apareixent també a les pel·lícules que fa el Rocky Caro, i el malvat es diu Xavier Grau. Sí, tenim un malvat català, és nord-americà, però el personatge...
0: Crec que amb el que m'expliqueu no l'aniré a veure.
2: No. A veure, la podries enganxar a la tarda a la tele i encara, però és que no és...
3: És el que t'anava a dir, podria estar en una plataforma.
7: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
8: Are you kidding me?
7: It's good to see you.
3: I és curiós que la setmana que ha arribat The Mandalorian arriba a Prime Video, en aquest cas, una altra pel·lícula sortida d'una sèrie.
2: És molt curiós.
3: Que és gran, però deixa'm escoltar un moment la música de James Horner, de Peligro Imminente.
9: Quan
3: quan aquestes pel·lícules tenien entitat,
2: entitat,
3: amb bandes sonores.
0: Com tocaven.
3: Per què Jack Ryan ja és una cosa tan...
2: És que la història de Jack Ryan amb el cinema és molt curiosa. O sigui, quatre actors diferents, només Harrison Ford va repetir. Per mi el millor sempre és Alec Baldwin, a la Casa d'October Rojo.
3: Són cinc, no, ja?
2: Ja, cinc. Bueno, no, no,
3: Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck,
2: Chris Pine, quatre, i ara el cinquè ja és de tele.
0: A mi m'agrada molt ella. Ara està pensant, la sèrie l'he vist.
2: Sí, i crec que Krasinski, la sèrie, van lligar molt bé amb l'esperit dels llibres, molt més aquest Jack Ryan analista que comença una miqueta a desbordar quan ha d'anar a l'acció i que a mesura que avança, no? El que passa que també em sento molt curiós una miqueta, igual que amb Mandalorian, per què fer una pel·lícula d'una sèrie que ja estava d'Ivan Aida, diguéssim, però encara, en aquest cas, encara hi trobo menys, o sigui, per llançar-la a la plataforma...
3: Sí. Home, no, jo crec que l'estrenen i no la va veure ni Cristo.
0: Sí. No, segur que no la va veure ningú. No.
3: Als Estats Units això, potser una mica, però...
2: Per què
3: fora?
2: No segueixen la sèrie, llavors, saps? Vull dir, hi ha un punt de què és el que realment m'està portant aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, i més si la veig dintre la plataforma, que a més aquí sí que no hi ha un upgrade, vull dir, cromes, acció, que està bé, però com la de la sèrie, saps? Llavors, et quedes una mica... Vale.
3: A mi m'agrada...
2: Si has vist la sèrie t'agrada, sí. A mi m'agrada el personatge, m'agrada els actors, però on hi ha el motiu una miqueta darrere d'això?
3: Només m'agrada la seqüència de... Bé, no ho puc dir molt, però de la bomba en el cotxe, sí. I tot el que passa posteriorment i tal. Però també et dic que les novel·les, sempre ho dic, Jack Ryan arribava a ser president i mai han fet aquesta part. Bueno, hi ha moltes
0: sí que
3: novel·les.
0: Sí, arribava a ser president.
2: Primer, seria primer molt subsecretari de la CIA, que aquí hi ha tal... Potser responem una miqueta a la pregunta que m'he fet, no? Per què serveix aquesta sèrie? Potser al final, pel·lícula. Això ja es quedarà com una saga que faran pel·lícules cada X temps dintre de Prime, no? I ja no faran sèries, i així el Krasinski doncs ho fa cada cert temps per no estar lligat a contractes llarguíssims, i algun dia el veurem de president.
3: Però tenim altres coses a la plataforma.
6: Tenim 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
9: Ja, què collons fotem?
10: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
11: Estem a punt de perdre el punt de l'estona i jo no veig que fotis res.
3: Vinga, tothom a ballar a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per què? Doncs perquè a Netflix estrenen una sèrie sobre Kylie Minogue, sí. que jo espero que expliqui els seus romanços amb Jean-Claude Van Damme mentre rodaven Street Fighter a les platges de Tailàndia.
2: Bueno, Van Damme que estava borratxo en aquella pel·lícula, no? Deien, sempre,
3: o... sempre, però
0: amb imagina't. Amb Donovan.
3: Doncs escolta, però sentíem el tall de Revelejar, extraordinària sèrie que podeu trobar a HBO, d'Isaac La Cuesta i Paul Rodríguez.
2: Brutal, no, història real, a més, la història de la família de Paul Rodríguez i el seu restaurant, i està molt bé, de les poques sèries que parla també de gentrificació, del problema de vivenda, des d'un punt de vista polièdric, no? Perquè intenta també veure tots els punts de vista. Està molt bé, la banda sonora és brutal.
3: Els diferents els tipus d'immigració, sí. Està molt bé, no us la perdeu. Revelejar, que arriba el dia 22 a l'HBO.
2: Setmanalment, per això?
3: Sí, no. Sí. A banda del documental de Kylie Minogue, el dia 21 arriba una sèrie que ja l'he vist tota.
2: M'ha agradat molt.
3: Jubilació Rebelde, sí. T'ha agradat?
2: Sí, m'ha passat bé.
3: Un Stranger Things més cocoon.
2: Sí, és que és allò, els Duffer, els Stranger Things, han fet un Stranger Things... per jubilats,
3: sí.
2: Que en aquest cas veu més a Cocoon i té aquesta banda sonora com dels 80, és com una pel·lícula d'Amblin, a més Alfred Molina, Gina Davis, jo m'ho ha passat bé.
3: Sí, no, és
2: una bona mescla.
3: És el barri de T, o sigui, sí. Directament, no, amb Alfred Molina, amb Gina Davis, amb uns quants
2: patrons,
3: no? El dia 22 arriba una sèrie, no, aquesta sí que no l'he vist, però és Temporada de Celo, i m'ha flipat, dels creadors de Big Mouth, que és com animals mantenint relacions sexuals tot el dia, en dibuixos animats,
2: A mi m'encansa el tema aquest de Big Mouth.
3: Sí, no t'agrada, val.
2: Però bueno, sí, té molts fans.
3: I també una pel·lícula que es diu Les Dames Primero, que aquesta sí que l'he vist, que mare meva, o sigui, és una cosa...
0: No la veig,
2: Sacha Baron Cohen.
3: Sacha Baron Cohen, és Barbie, però a la inversa. Sacha Baron Cohen és un masclista que de cop li fan tenir una visió com a family man de viure en un matriarcat, i llavors la que és la seva empleada, no, la Rosamund Pike, era la seva jefa, i en fi, és divertida, però a la vegada m'ha semblat de vergonya aliena, algunes coses.
2: Bueno, les comèdies així tontes es feien així abans, vull dir...
3: Sí, no, totalment, podria ser...
2: Canvis de cos, canvis d'això, ho hem vist...
3: Moltes vegades, sí. Ves apuntant, Sílvia, per si de cas...
0: Apunto.
3: Sky Showtime, arriba al Rancho Dutton, l'spin-off que jo més esperava de Yellowstone, perquè estan fent un munt de coses i...
2: Sí, ja costa seguir bé el ritme.
3: Però són els personatges que realment més m'agradaven de la sèrie, no? Els de la Kelly Reilly i Michael Kohlhauser, a més Annette Bening, Ed Harris, Jay Cornet, com sempre Taylor Sheridan portant el boi millor a la televisió. Apple TV, a veure, aquesta què en sap? Satisfacció garantizada.
2: No l'he pogut veure encara, però té bastanta bona pinta, com molt d'humor negre, ja et dic, encara no m'he sentat més en The Barrows i rebalejar.
3: És que hem d'aprofitar que està el Guillem per preguntar-li coses. I a Movistar el dia 21 arriba la pel·lícula World Breaker del Brad Anderson, que és aquell director que el seu dia va fer
2: el Transiberian, el maquinista,
3: un director que tenia coses interessants i que ara està perdut en el món plataformil, i a més amb Luke Evans i Mila Jovovich, que són dos altres que també han passat a millor vida, per entendre'ns.
2: Bueno, estan com aquesta espècie de limbo, no?
3: Pujadetes i baixadetes. Doncs va, això és el que teniu a les plataformes.
9: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina. I was always blue behind the
3: red blood stain on my lips. Dir-vos que aquesta setmana ens ha deixat Anne Robinson als 96 anys, una protagonista de La Guerra dels Mons, l'original, la de Byron Haskins. Que, alerta aquesta, és una notícia important. Sílvia, James Franco fitxa per la prequela de Rambo. Ell va avisar que tornava a les grans pel·lícules de grans estudis, però t'ho dic perquè està passant, no? Tots estan ja... Johnny Depp també ha rodat ara una pel·lícula grossa, Brett Runner, el que comentàvem, la descancel·lació, a poc a poc, s'està produint.
2: Sí.
3: És com el deshielo.
2: Hi ha casos i casos, no?
3: Kevin Spacey, no, per exemple. Sí, però...
2: en canvi, Michael Jackson recapta mil milions de dòlars.
3: Aviam
2: com va evolucionar això. També, no sé, és un cas una miqueta tèrbol, no? També, va acabar pagant milions a les dones que la van denunciar, en la qual cosa a vegades quedes innocent penalment, però civilment ho has reconegut en calés, no?
0: La memòria cinematogràfica en aquest sentit jo crec que és curta, vull dir que la gent no s'oblida.
3: I alerta que Schwarzenegger va donar una primícia que començarà a rodar King Conan, alerta dirigida per Christopher McQuarrie,
2: el 2027. Ha partit peres amb el Tom Cruise,
3: perquè les últimes de cop veies que tots els projectes que tenien junts van començar a separar-se. Es veu que no està molt content el Tom Cruise amb com van anar les últimes Missions Impossibles.
2: Sí, i tal. Potser hi paga el preu al McQuarrie quan en el fons el Tom Cruise és qui mana.
3: I una cosa és...
2: Ara també
3: porten
2: 10 anys treballant, suposo que hi ha un desgast...
3: Sí, bueno. Però jo he de dir que igualment fessin els números que fessin, a mi em semblen dos pel·lis collonoles.
2: El problema va ser això, que es va inflar moltíssim el pressupost, i volgués o no, tot això arrossega.
3: Doncs és veritat que estem aquí fent una mica de salseo,
2: Ara, anar-se'n amb el Schwarzenegger... també amb el Michael B. Jordan està elaborant dues pel·lícules. Jo crec que veu que serà l'estrella a venir i...
3: L'estrella, bueno, ja ho és.
2: Sí, però més després a l'Oscar.
3: Però pot anar encara més, sí. Has vist Love Me Tender, Sílvia?
0: Sí, crec que sí.
3: Recomano molt.
12: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
13: Coucou, maman.
12: Il n'y a jamais de problème.
3: És la nova pel·lícula protagonitzada per Vicky Krieps, una pel·lícula sobre una dona que de cop sent atracció per les dones, i a partir d'aquí això li comença a costar d'una manera indirecta o bastant directa la custòdia del seu fill. A mi m'ha agradat bastant, tot i que la trobo massa llarga.
2: Això anava a dir,
3: 134 minuts per...
2: mitja hora i sobre, fàcilment.
3: Però m'ha convençut especialment, home, ella, sempre.
2: Ella està molt bé,
3: la valentia. Però és una pel·li molt ben dirigida, no només és drama social, perquè sí, no?
2: Va buscant aquests espais on ella, malgrat la putada, no?, i el dolor que és no veure el teu fill durant un temps, ella també ha d'anar buscant una manera de trobar-se com a persona, no?, de tenir relacions, de no assumir, caure en una depressió tremenda, no?, perquè clar, lo fàcil és de... I també l'interessant és que són situacions de divorcis complicats, no?, el tema que a vegades ho hem vist més invertit, no?, potser és l'home qui no té, tal, i aquí aquesta que sigui aquesta perspectiva també és interessant, i és una situació dura, una mica com la pel·lícula que acabo de comentar
3: del Japó, és que sembla el mateix,
2: és un cas real també, i amb totes les connotacions que porta, no? I realment és, fa patir i és dura, malgrat que també aconsegueix que hi hagi moments que siguin molt tendres.
3: Felicitat, molt bé, sí. També s'ha estrenat una pel·lícula que es diu Tres Mujeres, en aquest cas, que ens arriba de Tunísia. També hi ha una certa denúncia social, però perquè també parla de relacions homosexuals, curiosament, sí. No? D'una dona que viu fora de Tunísia, que és lesbiana i que quan torna a aquest país es troba els problemes, però curiosament arrel de la mort d'un familiar que és homosexual i que ha estat assassinat per aquest motiu, i com la família gestiona tot això sense parlar obertament. És una altra pel·lícula que m'ha convençut molt, Sílvia.
0: A mi també m'ha agradat molt, no? Aquests dos mons, no? La vida que té ella a París i la vida que retorna quan està a Tunísia, no? I el xoc de les creences, especialment de l'àvia, no? Que l'àvia té unes creences molt determinades i com ella va navegant amb tota aquesta història familiar per poder demostrar, que no ho demostra, però bé, ho intenta, doncs, totes les contrasentits que es troba en aquesta, a la seva ciutat i amb la seva família.
3: T'ha agradat?
2: No,
3: ah, vale, no. Doncs també te la recomano.
2: Sí, molt interessant això. Però.
3: Una que a la Sílvia a mi ens ha agradat, el Guillem no ho sé, però ara li preguntarem, també és Les Catadores de Hitler. És una pel·lícula...
2: M'ha agradat més del que m'esperava. He d'admetre que ja començo a pensar... ja més en broma, però s'haurien d'anar prohibir les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial. Ja comença a haver com un... inclús amb els pòsters, una manera de treballar aquest tipus de pel·lícules que em tira molt cap enrere.
3: Estic totalment d'acord amb tu.
2: Ara és cert que encara es descobreixen històries que no coneixem i que la pel·lícula no aprofundeix tant. Va més amb el drama que va vivint la seva protagonista, no? I amb tot el que va...
3: perquè són un grup de dones obligades a tastar els plats que menjan a Hitler, per si estan enverinats les obliguen,
0: i està molt bé. A mi el que m'ha agradat és que jo desconeixia aquesta part de la història, i després l'altre punt que m'ha agradat molt de la pel·lícula és que els personatges són molt ambigus, sí. I aquesta ambigüetat a mi al final m'ha atrapat, vull dir, és com que al principi vaig veure i està molt bé, vull dir, de guió als personatges, a mi és un sí.
2: Que inclús està explicada des del punt de vista de gent que en aquest sentit formen part del bàndol nazi, saps què vull dir? Sí. I això també és interessant i et trastoca una miqueta com a espectador, perquè estem més acostumats a veure l'alta postura, no? Des d'altre punt de vista. Clar, al final són persones que també són víctimes d'aquesta situació totalment, no? Però en canvi formen part. Això és el que més m'ha interessat.
3: Sí, estic totalment d'acord amb tu en que hi ha un look, no? Un intent com de pel·lícules fetes amb un cert tall.
2: Sí, ho veus amb el pòster.
3: Que busquen revisitar, però aquesta està bé. I a més és molt entretinguda, una cosa també curiosa. I després s'ha estrenat una pel·lícula que arriba del Líban, que es diu Un mundo frágil y maravilloso, i ostres, també m'ha agradat molt.
2: Sí. Bueno, perquè també a vegades et cures...
3: És com una història d'amor al llarg dels anys.
2: Et cures molts cops amb salut, no? Quan veus aquestes pel·lícules d'Iran, al Líban, perquè ja penses, ostres, veuré jo un drama tremendo, tal. I aquesta, una mica, el que t'està explicant és com, dintre d'aquests drames que tenen, no? I de que viuen en un país on potser demà et posen una bomba i no estàs, no? I com això afecta la teva manera de viure, però... no tens més remei que enamorar-te, que també viure la teva vida, no? Que buscar aquests moments macos a la vida, i en aquest sentit, sí, seria una Amélie de guerra, no? Una miqueta...
3: Sí, té un punt Amélie.
2: Buscant aquests racons macos dintre d'una existència que és fotuda.
3: Doncs està molt bé, també. Un mundo frágil i maravilloso. I, mare meva, tenim més coses, més festivals, per exemple.
5: Spin-off. Els dimecres de 10 a 11 de la nit a ICAT.
13: De Niro. He banged the drum slowly. The critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets, they said he was a genius. For his performance in The Godfather Part 2, they gave him the Academy Award.
14: Come on, man. Just get me out of here, all right?
13: Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness.
15: Tabby, just forget about this. It's nothing.
13: Taxi Driver, a film by Martin Scorsese.
3: pensava que t'agradaria, Guillem, recuperar aquest
2: tràiler. En la primera fase ja he vist que ja sabia que era el tràiler de Taxi Driver, que fa menció Bang the Dang Slowly, una pel·lícula de béisbol que va fer abans a les calles.
3: Sí, però és que aquests tràilers que ho venen com si fos una pel·lícula de Viernes 13, no? Com gairebé un assassí en sèrie i tal, parlant de Taxi Driver, bueno, en fi. I sentim la música meravellosa de El Bueno, El Feo i El Malo. Per què? Va, Filmoteca i fenomen aquesta setmana. Sílvia, apunta. Dissabte 23 a la Filmoteca, Memories, de Katsuhiro Otomo. Ho dic perquè hi ha vida més enllà d'Akira i Katsuhiro Otomo ha fet altres coses, com aquesta pel·lícula del 1996. Diumenge, apunteu-vos, Sonidos de Barrio del Cleberment 12 Filho, si us interessa aquest director brasiler després de La Gente Secreto i moltes altres pel·lícules que ha fet, doncs recupereu també altres no tan conegudes com aquesta Sonidos de Barrio. I dimecres 27, una de bàsica a les 5 de la tarda, Ikiru de Akira Kurosawa. Fenomena, dijous El Bueno, El Feo i El Malo, dissabte Taxi Driver, Encuentros en la Tercera Fase i Pesadilla en Elm Street, com per no sortir del cine, diumenge La Soga i Cabeza Borradora, i dimecres ja de la setmana que ve Con Faldas ya lo loco i La possessió de Zulawski.
0: Molt bé, una barreja,
2: I tant. Déu-n'hi-do. Ara comença un cicle de Spielberg fantàstico.
3: Tu comences ara?
2: No, el fenomen.
3: Ah, val. Bueno, clar, perquè s'apropa...
2: En fase, Minority Report...
3: S'apropa l'estrena de la nova i, clar, s'ha d'anar fent cicles, no? Festivals, va, Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, 34a edició ja. És un festival molt llarg que podeu anar seguint a la Filmoteca des del dia 21. I Filmoteca, diferents programes també el juny i juliol a l'Art Santa Mònica, al Somzeig i altres sales de Barcelona. Encara no en teniu prou? Doncs encara tenim alguna estrena més, com Salt Andín.
16: 4.669 kilómetros. Decenas de pueblos, ciudades, cientos de personajes. Menudo viaje. En el que compondremos un disco a cuatro manos.
3: És un documental, es diu Salt Andín, Tras los pasos de Kerouac, que bé, és com una mena de road movie intentant donar explicació a través de la novel·la, sobretot, no? The road del Kerouac, del somni americà. I, ostres, jo t'he de dir, Sílvia, et veig molt emocionada.
0: No, per mi la definiré molt ràpid. És com un viatge pels Estats Units i a mi la imatge em va agradar. Vull dir, mira, aquí també...
3: Home, no? Clar, jo voldria fer això.
0: Jo ho he resumit perfectament. Jo voldria fer el que fan ells.
2: Sí. Clar, però si és veritat, ell, el seu pare va ser traductor de Kerouac, però hi ha un punt que jo pensava, Jimmy Bernatán, no sé, per què estàs fent tu aquest viatge i no jo? Per què m'estàs explicant això, que a més ja ho sé? I sentir cada 5 minuts que el son americà ja s'ha acabat, a la tercera vegada que m'ho diuen ja desconnecto, no? I m'ha semblat un documental molt, molt justet que, bueno, mira, si ells han volgut pagar aquest viatge fent el documental, o l'he per ells, però...
3: És el que t'anava a dir. Sí, més que res ens donen enveja, però sí. No ens aporta gran cosa. Una miqueta més, potser, però tampoc molt, ens aporta 2 dies.
17: Esta tarde convenia ir a pescar.
18: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
17: Naturalmente.
18: No, ni hablar.
19: ¿Papá, dónde vas?
3: Bé, és un nou drama familiar que també parla de malaltia, de pèrdua de memòria, però clar, en el meu cas, tenim tan recents Jo no moriré d'amor, que és una pel·lícula extraordinària, que aquesta, ostres, m'ha semblat el contrari, m'ha semblat una pel·lícula massa estrident en les discussions familiars, massa exagerat, tot el subtil i ben portada que era l'altra, en aquesta és com, vinga, anem a xinxar-te, tal, saps? I no m'ha acabat de convèncer, em sap greu, perquè el Saturnino García és un Saturnino, sí, està veteraníssim ja i fent aquest paper està bé, però no m'ha acabat de convèncer aquesta nova visió. En canvi, us recomano molt la següent comèdia. Es diu Crimen en la Tercera Planta.
20: Una passe.
21: Ça me l'est en plus. Ça doit durer au moins 2 heures, ça.
22: 3h45.
21: Sur quoi?
22: Eh ben oui, c'est marqué là, j'avais pas vu.
3: L'heu vista?
0: No.
2: Una llàstima perquè l'últim que vaig estar a França la feia un cinema i vaig pensar, mira, podria anar al cine i mira, ara m'empadeixo.
3: Doncs és una pel·lícula amb el Guy Lelouch i la Letitia Casta que bàsicament és un homenatge descarat. Tot i que ells es basen en la finestra indiscreta, és misteriós assassinat en Manhattan, descaradament. I és molt divertida. Té fins i tot algun moment de el Fantasma del Paraíso del Brian De Palma, perquè hi ha una cosa d'una obra de teatre que és que no us puc explicar a tota la pel·li, però que, diguem, el protagonista que està en escena ha d'intentar resoldre una situació mentre està en escena, per entendre'ns. I vaig riure, però com una mala cosa. I la Letícia aquesta està molt bé, aquesta vis còmica que té, li funciona perfectament, per tant, confieu en mi i aneu a veure Assassinato en la tercera planta, també, si podeu. I encara ens queda una pel·lícula catalana, rural, feel good movie, diríem, sí, no, una miqueta, es diu Cowgirl.

0: pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
1: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
2: No és més que una vaca. I ja està.
3: Tona és la meva vaca. L'única que me quede aixina que no. No està.
4: Neddy Micaela ha arribat a viure...
5: Doncs bé, és una pel·lícula, doncs això, parla d'una dona que viu sola al camp...
6: Al mig del camp, a les muntanyes, que té
5: una
6: vaca...
5: Que és gairebé la seva única font d'ingressos, i a partir d'aquí doncs arriba un noi jove, que és el Carlos Cuevas, que ella és la... com es deia? Isabel Rogati, ara que no em sortia, i també hi ha el Pep Moner, que és com un senyor que també viu al camp i que li van molt millor les coses, però...
6: I que havien tingut una història.
5: Sí, que està mig enamorat. I és una pel·lícula que per mi està molt bé. Fica una sèrie d'ingredients, no? Perquè és veritat que té una part de comèdia, una part de romàntica, però també parla de com de difícil és subsistir en el camp avui dia. A mi m'ha convençut.
6: A mi m'ha agradat, especialment m'ha agradat ella, la Isabel Rogati, i després m'ha agradat que els dos protagonistes siguin dues persones que ja són entrada a la seixantena. Posar dos protagonistes aquí trobo que està molt bé. Pep Moner també feia temps que no el veia,
5: sí. Sí,
6: està
5: molt bé.
6: Està molt bé el Pep.
5: Doncs vaig poder parlar amb la directora, la Cristina Fernández, també està codirigida pel Miguel Llorenç, que a més és el director de fotografia, també us ho apunto perquè, home, no estava a l'entrevista, però mereix ser mencionat, evidentment. I això, protagonitzada pel Carlos Cuevas, que sí que el teníem a l'entrevista, i a la Isabel Rogati, que la teníem, però, alerta, ja sentireu que venia pobra, molt afectada dels plataners.
7: Ai,
5: i li va costar molt parlar, perquè parlo dels pitjors dies d'abril, sí, de l'època del BSN Film Fest, efectivament. Va, els escoltem una estona. Cowgirl, va, aneu-la a veure, que també mereix el vostre recolzament. Molt bé, doncs anem a parlar de Cowgirl amb la Cristina Fernández Pintado, amb la Isabel Rogati i el Carlos Cuevas. Benvinguts i res, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
5: A veure, d'on surt la necessitat d'explicar aquesta història, que és el que va motivar l'origen, vaja.
8: Bé, l'origen és més de la productora, perquè finalment és un encàrrec i van triar este guió perquè precisament una extensió de Miguel i d'esta productora és el món rural i allò salvatge, i s'aposten molt per això. També tenen una ètica de treball que va molt en això, i va ser primerament això que es va enganxar un poc del guió, i després una protagonista madura, gran dona, independent, que està soles en la muntanya, aïllada. I això, bueno, crec que estem mancos de referents, no? D'aquest tipus.
5: Sí, no, precisament anava a preguntar que, malgrat que és una part important de l'escenari català, no hi ha totes pel·lícules rurals, no? I tenir l'oportunitat d'explicar una història sobre això, doncs també està molt bé.
8: Sí, més que és un món que està, sembla destinat a l'extinció, no? I jo crec que esta pel·li hi ha un crit silenciós de rebeldia, no? Contra això.
5: Sí, perquè he llegit alguna crítica o algun comentari, posaven com una feel-good movie, no? I jo penso, home, jo veig les pel·lícules franceses, per exemple, i aquelles són unes comèdies molt més clares, per entendre'ns. Aquí és una pel·lícula que també té drama, que parla sobre els problemes de la vida al camp, aquestes assemblees tan tenses, o sigui, hi ha una miqueta de tot.
8: Bueno, és que jo crec que és una pel·lícula que té moltes capes. És el problema de les etiquetes, no? Quan decidissin com s'ha de vendre una pel·lícula i de sobte és una feel-good movie, una comèdia romàntica, doncs moltes coses. És esta pel·li i té moltes capes i parla de molts temes necessaris i crec que molt interessants, almenys per la meva part, no?
5: Parlem del teu personatge, que, bueno, apareix així una miqueta del no-res i anem descobrint poc a poc. Explica'ns una mica el background d'aquest personatge i com s'adapta en aquest nou món, vaja.
9: Hi ha moltes coses del meu personatge que no es poden explicar perquè s'expliquen durant la pel·lícula i la gràcia és anar-les descobrint, però a mi m'interessava molt del meu personatge, que era un personatge que no sabia gaire on anava, no? I descobrir les coses en el moment i en el lloc també és el que té a veure amb l'ofici de l'actor i en el cinema, i llavors em semblava un exercici interessant. I a mi m'agrada molt el meu personatge, tant l'aproximació al camp com l'aproximació a una relació d'amistat amb una persona que no és de la seva generació. Es retraten molt al cinema i també a la nostra vida tenim relacions d'amistat dependents generacionalment, no? Molt, molt iguals, molt horitzontals, i a mi m'agradava molt la idea de dos personatges que venen de contextos diferents, de realitats socials espacials diferents, de paisatges diferents, com a través d'una necessitat compartida, que és la idea de sentir-se acompanyat, no? El sentir-se sols, acaben desenvolupant una amistat que és molt noble i és molt pura, perquè neix des de no contextualitzar l'altra persona, i això és el que m'atreia més de la pel·lícula.
5: Estàs bé, Isabel?
8: A veure si ara puc parlar. M'ha agafat una picorra.
5: Sí. No, ostres. Tinc una guerra amb els plataners, jo, increïble. Doncs mira, la Isabel li ha tocat aquest personatge troncal de la pel·lícula que mencionava la Cristina. Què tal, accepta aquesta responsabilitat d'exercir aquest paper en el que gira al seu voltant, vaja?
8: A veure, primerament, un reto molt gran com a actriu, òbviament... Mai havia estat protagonista a aquest nivell d'una pel·lícula, con lo que el primer reto, ja dic, fora de l'artista, que esto ja és un altre món, era poder estar disponible els 30 dies o els 35, tots els dies de rodatge, i poder tenir l'últim dia la mateixa disponibilitat actoral que el primer, no? Este era el primer pas. I luego artísticament em va interessar moltíssim el treball, l'enfoque de una història narrada per una dona madura de la meva edat, que realment comença enfadadíssima amb la vida, amb ella mateixa, està en el fons del pou i per una necessitat absoluta de supervivència diu un sí a la vida i comença a obrir-se cap a la llum, i a partir d'ahí la vida le presenta una sèrie de relacions precioses en les que, com bé ha explicat Carlos, ja a partir de les... som com restos de naufragi, la gent que ens trobem, i a partir de soledats anem construint nous vincles a través de l'acceptació, el perdó, el no jutjar-nos o la revisió de la pròpia vida i les pròpies decisions establertes. Jo crec que és molt bello tota aquesta interacció que ocorre en la pel·lícula, no? A lo llarg de...
5: Per exemple, jo quan vaig a comprar tot està cada vegada més car, no? I en canvi, doncs, al camp sempre sembla que els hi van rebaixant més i més i més. Vull dir que també la pel·lícula toca temes d'aquests. Vaja, no sé com veus la situació actual en aquest sentit.
7: Mal, és una competència impossible, no? I més nosaltres que apostem i que vam anar precisament a la comarca dels Ports, perquè n'hi ha una ganaderia extensiva, que és en la que creiem, no? Vull dir, òbviament és per a negoci propi, però respectant els animals, no? On lo primordial no és la productivitat a tota costa, no? I clar, és impossible competir en estos animals que estan en la ramaderia intensiva, en estancos, maltractats, però a un nivell de productivitat bestial, i es veu, no?, que suposa a nivell de vida, no?, de negoci, és quasi impossible, i ho veus allà, no?, los dueños de la vaca, Míriam i Joel, precisament estan lluitant per mantindre el negoci familiar, que és de ramaderia, des d'este lloc d'estima als animals, a favor de la biodiversitat, no?, però d'una manera natural i orgànica, i costa molt. Per això no volien romantitzar, no?, el tema de la vida en un entorn rural, perquè no s'ha de romantitzar, ni tampoc la relació d'amor, no?, el sentimentalisme, tot això, no?, mostrar la realitat, la seva bellesa, però també la part dura de tot este món i d'esta lluita que porta tota esta gent.
5: Què tal això de rodar amb animals? És complicat o no? Perquè sempre corre el mite, no? No rodis amb animals.
7: Sí, fàcil no ha sigut. O sigui, tenim molta sort en la vaca, perquè era una vaca mansa que havia sigut criada a Viveró i ells estaven allà, estava el veterinari també sempre amb nosaltres, vull dir que en tinc molta sort. Sempre en les ovelles, tu vas a primera, les ovelles no van a primera, i això perds una hora de rodatge. I a més ho vols fer des de l'estima i el respecte cap als animals, perquè és el que estem reivindicant en la pel·lícula. Per tant, pues, has de tindre paciència, hores extres per part de producció i respirar molt i aprofitar, bueno, és que estem rodar així, nosaltres ho dèiem, no? Hem d'estar a portes obertes, primer estem a la intempèrie i viure com viu esta gent, no? Que has d'adaptar-te al que ve i a veure què proporciona això a la pel·lícula, què li aporta, no? I ha aportat moltíssim, a nivell de color inclús, si haguem tingut dies assolejats, haguera sigut una pel·lícula més creepy, no? Més luminosa, haguera sigut una altra cosa, i ha acompanyat precisament estar obert a això, ens ha acompanyat a la trama, no? Ha tingut, és una altra llum.
5: Mira, m'agrada que parlis de la llum, perquè veia que el Miguel també ha fet la fotografia, no? I justament li volia preguntar, que és una fotografia molt maca, però també molt, molt natural, en realitat, no?
7: Sí, Miguel ha volgut fer una... Musé, ja que no ha vingut, no, ho havíem parlat molt, no? Muy observacional, no? És una fotografia que no induce, que intenta... Muy naturalista y que intenta estar simplemente, que no llevará al espectador a ningún sitio, simplemente esté y que las cosas pasen porque pasan ahí, ¿no? Y sí, es una fotografía que observa, es una mirada muy orgánica la que se ha fet a nivell fotogràfic, però també la mirada de Miguel cap al món, no? I és això el que ha portat a la pel·li, la mirada de Miguel ha sigut molt, molt important. Perquè a més és una extensió d'ell, esta part de muntanya, natural, salvatge.
5: Isabel, Carlos, què tal amb vosaltres, amb el ramat?
10: Jo, en realitat, jo bé, eh? Jo només me vaig relacionar amb la vaca. Amb les ovelles realment no, que eren molt més salvatges, en aquest sentit, no anava a la primera. I jo crec que Tona, o sigui, Canelita, sí que va fer reaccionar. Te'n recordes, hi havia dos planos que tenia que reaccionar. I de cop va girar-se i va fer l'acting. Va fer l'acting.
11: Feia màgia.
10: Feia màgia. No, molt bé, per a mi un reto. També no havia tocat una vaca mai. I va ser molt... vaig enamorar-me d'ella, va ser la vaca que va estimar molt, sí.
5: Hem parlat de té una certa part de drama, té una part romàntica, però també té una part de comèdia, és una pel·lícula, té moments divertits, no ho vull explicar, però hi ha un campanar, hi ha coses, vull dir que està bé també haver inclòs aquesta part gairebé de buddy movie, no?, per entendre'ns des de la pel·lícula.
7: Bueno, n'hi ha una cosa, jo sempre poso el referent també de La Mujer de la Muntanya, no?, que té esta part de sobte d'aventura heroica també que crea i tota aquesta part de peripècia, crec que ha casat molt bé en aquesta part íntima. I jo crec que la vida és un poc això, i ese puzzle és en el que vivim, no? I gràcies a això estem així. Per aquesta part de comèdia que es crea, per aquestes bogeries que passen, i crec que li dona la peli un punt molt especial.
5: Sens dubte. Doncs escolteu, felicitats per la pel·lícula, de veritat, perquè m'ha agradat molt. O sigui, que rep molta sort amb l'estrena i gràcies per l'entrevista.
7: Gràcies.
5: Acabem Por Todo Lo Alto, Sílvia, eh? T'agrada, aquesta música, també?
12: Molt. I This Is The Way.
5: This Is The Way. Aquesta la porta el Guillem.
13: It's In The Way, de Juju Sid. Per tant, també depèn molt de com faci servir el teu poder, que és una mica el que reclama aquesta cançó composada per Eric Clapton i Robbie Robertson per la pel·lícula El color de enero, de Martin Scorsese, any 86. Fa una setmana i mitja va actuar Eric Clapton a Barcelona, vaig poder ser-hi i vaig pensar, mira... ja m'ha deixat que no, perquè no és un dels seus hits, sempre és una cançó que m'agrada molt, que em porta els bons records de la pel·lícula del color de enero, i que és allò, és pur aquest blues més dels 80, no, es feia llavors. Genial, m'agrada molt.
5: A mi també, espero que vosaltres també. Gràcies, Rosa, com sempre. Gràcies, Sílvia, gràcies, Guillem.
13: A vosaltres.
5: Parlem la setmana que ve.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best. Mm-hmm.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: habitual, que són 3 dies, per tant, doncs, ja estic en el quart, estic començant a sortir i jo crec que me'n sortiré. Avui farem un programa, intentaré parlar poc, però un programa en el que hi haurà presència catalana, serà un programa d'aquests d'inventari. Hem començat amb Lecoq, el seu últim àlbum té aquesta cançó que es diu Reflex Estrany, i a l'aparador estrenarem avui el nou àlbum d'Adam Peralbo i El Comboi. Per tant, producte quilòmetre zero avui i veu zero al Delicatessen.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

0: tratar.
1: Ja us ho he dit en diverses ocasions que és de lo milloret que es pot veure en directe ara mateix, d'aquí de casa nostra, el Xerí Marasté. I no farem comparacions amb les altres coses que sonaran, però em sembla increïble. Això es deia El descens, de l'últim àlbum anomenat Punt de Creu. I avui que puc parlar poc perquè tinc aquesta veu rovellada, doncs em busco cançons que les canten 30.000 persones. Feliu Ventura, la Maria, Pep Jiménez, Botifarra, Noelia, Llorenç, Titana, el Miquel Gil i el Vicent Torrent cantant aquella vesprà de la Dana a València.
2: Sento hacer de nit els ulls quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la

indiferència va deixar tirat el seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Ho anunciaven sàvies veus.

0: pagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Un estany escrit en fang que amb la pluja no es borrarà.

No cal dir massa res més que el que diu la cançó del Feliu Ventura, amb bona companyia. I una cançó, doncs, d'allò que s'agraeix tant, el fet de que els artistes del nostre país diguin les coses clares. Que està molt bé cantar l'amor a l'estiu, a la platja, als geladets, però tal i com està el món, de tant en tant val la pena també de queixar-se una mica.

podem dir sense por equivocar-nos que bona part de les coses més boniques i més bones que han vingut musicalment parlant aquesta temporada arriben des del País Valencià. Aquí també hi havia doncs tot un plegat d'artistes, en aquest cas Abril era qui havia fet la cançó, una jove promesa o no tan promesa ja de la música del País Valencià, acompanyada de un cop més Pep Jiménez Botifarra i també dels Figaflauas. Figaflauas de Reus, que no són del País Valencià. I sense moure'ns del sud, ara una altra d'aquelles cançons que a mi em té captivat. Per què parles tant, Albert, amb aquesta veu? És la Sandra Montfort i Ferran.

Què us he d'explicar jo que no sapigueu ja de la Sandra Montfort? En aquest programa som superfans de tot allò que fa. Em sembla una tia extraordinària que realment està donant-li la volta a moltes coses, la música de ball, el reggaeton, el perreo, però fet des d'una manera superintel·ligent. Estic venint amunt amb això que estic recuperant mínimament la veu, però no hauria de fer-ho. Anem a l'aparador del programa. Avui, King Gotch, el nou àlbum, es diu així, eh? El nou àlbum de Dan Peralbo i El Convoy.

King Gotch. Aquest és el títol del nou àlbum de Dan Peralbo i el Convoy. Deixem-nos estar d'històries, de modes o de retorns del rock and roll. El rock and roll ha existit sempre. Sempre hi ha hagut bandes que s'han dedicat a fer coses amb guitarres elèctriques. El que passa que les tendències, potser dels mitjans de comunicació, potser dels programadors de festivals o de festes majors, doncs hi ha temporades que tiren més que en un cantó que cap a l'altre. Perquè ara estic sentint, no? Tornen les guitarres, tornen les bandes guitarreres. Jo crec que han existit, insisteixo, tota la vida. El que passa és que ara, doncs, a lo millor tornen a estar, doncs, més protagonistes. I Dan Peralbo i el Convoy seria una d'aquestes bandes, Dan Peralbo i tota la seva banda, el Convoy, que porten molt de temps fent guitarrer al màxim. I em sembla un disc, aquest nou àlbum que han publicat, que es diu King Gotch, diguéssim d'aquells àlbums aparentment inofensius, però que al darrere hi ha mala hòstia.

Doncs penso que ja en som uns quants que formem part d'aquest comboi, del comboi d'en Peralbo. Seguidors i cada dia més fervents al voltant d'aquesta banda, que insisteixo, és d'aquestes bandes, perdoneu, estic fent el possible, bandes aparentment inofensives o àlbums aparentment inofensives, però que et van atrapant i et van atrapant. I a més amb una actitud en directe impagable, perquè cada vegada més trobo a faltar també, a banda de discurs, doncs una mica d'actitud en els directes, allò de no sortir només a complir, cobrar i cap a casa, sinó que s'ha de sentir allò que es fa damunt de l'escenari. Això es deia El Comboi, anem amb l'última, Un bitllet per tu, que és el que va ser single d'avançament d'aquest últim àlbum de Dan Peralbo i El Comboi.

que tampoc no passa res per odiar una miqueta, com diuen els d'en Peralbo i el Comboi. I allò que dèiem de les guitarres, si és que hi ha bandes que ja fa dies que estan practicant sobre la matèria. Em vaig trobar l'altre dia el Quim, el cantant de la Ludwig Band, i li vaig dir: el millor disc que heu fet és l'últim. I em va dir: tens tota la raó.

Ja us dic ara que em sembla una de les millors cançons de la temporada. Per la lletra, per la música, per tot. Jo li vaig dir al Quim Carandell, evidentment les bandes normalment sempre defensen el seu últim àlbum com el millor que han fet a la seva carrera, però a mi aquesta vegada realment allò del tòpic de que els primers van ser millors, jo diria que no, tot i que els primers eren boníssims, però a mi aquest em sembla extraordinari, com també em sembla extraordinària aquesta cançó de l'últim treball, Bestiari de Jardí, l'últim dels últims, perquè se separen, del River Omelet amb el Joan Masdeu.

una banda extraordinària, una baixa així com per lamentar. Crec que hi haurà unes quantes baixes aquesta temporada. Uns altres que pleguen són els Love of Lesbian, per exemple. Però River Melet posen punt i final. No és un punt i seguit com el de Love of Lesbian. Amb Joan Masdeu. Si us esteu incorporant ara, no us penseu que aquest locutor té aquesta veu sempre. Normalment em diuen que tinc una veu extraordinària, però porto dos dies que és un veritable desastre per un tema de fonia total. Però en sortirem, anirem sortint. Això es diu Bang Bang, de Ferran Palau.

0: pam, pam.
1: Hem començat amb un exèrcit valencià, després guitarres d'en Pere Albo i el Comboi, ara estem en el cantó més sensible. Aquest era Ferran Palau i aquest és Silvio.

0: At last.
1: Les he tirat seguides per allò de conservar una miqueta la veu. Era el Yes, I'm Changing, aquesta versió que fa de Tame Impala, la Rosarona. I ja quedem de versions, aquesta és la versió que fan de Somber, els Mishima.

Em sembla interessant i divertida aquesta col·lecció de versions que estan fent els Mishima. Aquesta última de Somber. Avui, jo sé que és desagradable, però és que estic fent un esforç. Ho heu d'entendre. I us he de fer pena, una miqueta. Això es deia Només Amics. I ja se m'escapava molt al tanto el que està fent aquest noi de Mataró. Vam tenir un concert Delicatessen. L'últim EP que ha publicat em sembla una meravella. Això es diu To Think Before To Talk. Ell és Jan Nieto.

Fuera de la ley. Primer cantava el Jonathan Herrero de Rambalaya, que és la veu de la banda que ha fet aquesta cançó, i després el Carlos Segarra com a convidat, el cantant de Los Rebeldes, d'un nou àlbum que sortirà ben aviat amb diverses col·laboracions. I arribem al punt i final avui d'aquest Delicatessen. Torno a demanar-vos disculpes per la veu, tot i que si avui us sembla un desastre, no escolteu el programa d'ahir. O feu, si voleu riure, perquè realment el d'ahir va ser esperpèntic. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música i amb la veu dels locutors també.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

in my head waiting for it to come.

és la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 de

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.